0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

perseguint la nit, busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a taballada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

tant informe tràgic catedràtic i oripusques a institut oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

R4, Vilafranca del Penedès. Via

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Mario Kart.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a compareixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar totes les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. Al darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb força tranquil·litat en quant a la xarxa viària catalana no registren ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. A hores d'ara ja tenim moltes retencions en tot el nus de la Trinitat a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, tot plegat amb unes cues que arriben des del Vallès, també sobretot per la C58 des de Sant Quirze, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet o la C31 amb 3 quilòmetres de lentitud en l'últim tram del terme de Badalona en sentit sud. Per altra banda, tenim ja comença a arrencar aquesta lentitud habitual també intermitent per la C16, sobretot pels túnels de Vallvidrera, amb direcció a la ronda de dalt. Des del Llobregat també tenim a hores d'ara forta congestió, sobretot a la A2, entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà, també a la P23, des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, al Vallès també tenim retencions, d'entre la Roca del Vallès i Montornès, a la AP7 en sentit sud, també al punt de Barberà. També tenim retencions en sentit nord del punt de Cerdanyola i cap a Barcelona, un quilòmetre de cues a la C-17 a Parets del Vallès o a la C-59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Una situació molt tranquil·la una altra vegada per encetar la jornada. De fet, al llarg d'aquest matí, pocs núvols, alguns a la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava, i també una temperatura que s'anirà enfilant. De fet, és un ambient agradable, una mica més que no pas ahir a aquesta hora a la majoria de comarques. La tarda tornarà a portar calor. De fet, a les comarques de la terra ferma passarem dels 35 graus una altra vegada. I al llarg de la tarda, més aviat vespre, aniran arribant alguns núvols per les comarques de Tarragona i Barcelona amb alguna gotellada que, sobretot aquesta propera nit, ens afectarà d'una forma més evident. No estarem parlant de grans pluges i moltes d'elles acompanyades de fang. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 7 i 5, comencem. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellbé.
4: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: El mateix dia, el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern del PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
5: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o a partir de ahora actuaba por su cuenta.
6: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en deuda.
1: A Catalunya, els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat també sobre la sessió de control al govern que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Allà, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
8: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu l'Obama del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Movem més del seu partit ajudi a això.
1: De la plana internacional, destaquem que els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, Les Bains, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
9: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereal sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
10: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
9: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
11: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
9: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. I marxem a Salou i a les portes de la temporada d'estiu, perquè aquest dimecres s'ha dut a terme el primer macrodispositiu d'enguany contra el top manta i la venda de productes falsificats. S'han detingut fins a 10 persones presumptament relacionades amb l'emmagatzematge i la posterior venda de productes falsificats, una xifra que serà superior, ja que també s'han dut a terme escorcolls i detencions en altres municipis de la Costa Daurada i a la demarcació de Barcelona. L'operació s'ha desenvolupat sense cap incident d'ordre públic, tot el contrari del que va passar just ara fa un any, quan un dispositiu de les mateixes característiques va acabar amb enfrontaments entre manters i policia, tant al centre del municipi com al passeig marítim saluenc. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació, anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
12: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
4: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
13: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
4: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
14: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para llevarla adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
4: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: I és que la superfície de teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya equival, atenció, a l'extensió de tota la ciutat de Sabadell. Precisament aquest municipi del Vallès es troba en el rànquing de les 10 ciutats catalanes amb més amiant com a conseqüència del pes històric dels seus polígons industrials. És una informació de Joan Muñoz des de TV Sabadell Vallès.
15: Les dades del cens de la Generalitat revelen una dada sorprenent. La superfície total de les teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya sumen 38,6 quilòmetres quadrats, una extensió equivalent a la de tot Sabadell. Precisament la ciutat es troba entre les 10 amb més amiant de tot Catalunya. La principal explicació és el pes de la indústria en aquestes ciutats mitjanes. Una gran quantitat d'amiant s'escampa per les cobertes dels polígons industrials, on es calcula que es concentra aproximadament el 30% de tot l'amiant. Al Vallès Occidental, municipis de l'entorn, com Badia del Vallès, ja han adjudicat la retirada de l'amiant de 102 blocs de pisos. La llei obligarà ara les administracions a retirar l'amiant de les seves propietats. També s'estableix que la ciutadania i les empreses tindran l'obligació d'informar d'aquells llocs on detectin el material i de mantenir les seves propietats privades lliures d'aquest component.
1: Doncs precisament, l'Ajuntament de Badia del Vallès acaba d'adjudicar la retirada d'amiant d'un centenar de blocs de la ciutat per uns 2 milions d'euros. D'aquesta manera s'inicia el procés de dimensions més grans fet mai a Europa per alliberar les construccions d'aquest material tòxic. Quedarà pendent d'adjudicació d'un tercer lot que

0: Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Diversos sindicats convoquen avui a la vaga a les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal que permeti escoltar el malestar de fons i fer un debat públic, ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
1: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
0: I més descontents encara, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat noves protestes a les quatre capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general el de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
3: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
2: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H, però, ha deixat tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
4: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
0: Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat.

0: identitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elit en cas que s'aprovi la compra de la unitat productiva o començar de zero a quarta catalana. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
1: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
2: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris de Lleida i sortir a competir a Lliga Elit i que la massa social de Lleida tingui un club a Lliga Elit. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
1: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
0: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi tres victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa tres anys que no guanyen. Jan Veselí explica com afronten la sèrie decisiva.
3: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
4: And build from there.
0: Tot a punt perquè demà arrenqui la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. Ho farà amb la catalana Paula Blasi com a gran candidata a la victòria final diumenge a Barcelona. Una volta que comptarà amb dues etapes amb protagonisme de les carreteres maresmenques. En té més detalls Oriol Debat, de TV Mataró.
5: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable. Així, en els últims 105 anys de la seva història, ja és la novena vegada que la ciutat ha estat sortida d'una de les etapes i la 18a que acull algun tram de la cursa. I aquest 2026 és el primer cop a la història que és seu i també participa amb l'Escola Ciclista Mataró en la Volta Femenina. Amb presència de 21 equips, amb 5 formacions World Tour i algunes de les millors estructures internacionals, s'assegura una competició de màxim nivell.
6: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1 amb la presència d'alguns dels millors equips del món.
5: El proper divendres, Santa Susanna acollirà la sortida de la primera etapa. El plat fort, però, arriba diumenge. Mataró serà seu de la sortida de la tercera i última etapa. De 110 quilòmetres, arribarà a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
0: La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreters. Ens en dona més detalls el David Navarro.
7: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
8: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
7: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Sabies que...
1: El Tour de França, un dels esdeveniments esportius més prestigiosos i esgotadors del món, té moltes curiositats fascinants. Una d'elles és la història del Lantern Rouge, o el fanal vermell, un terme que es refereix al ciclista que ocupa l'últim lloc a la classificació general. Al contrari del que es podria pensar, aquest títol no és deshonrós. De fet, el ciclista en aquesta posició sovint rep una considerable atenció mediàtica i de vegades contractes lucratius a causa de la notorietat que implica acabar el Tour encara que sigui en darrer lloc. L'origen del terme prové de la llum vermella que solia penjar a la part del darrere dels vagons d'un tren, per indicar que no hi havia més vagons al darrere. Al llarg dels anys, alguns ciclistes han competit estratègicament per ocupar aquesta posició, ja que poden atreure patrocinadors i oportunitats en futures carreres. Una altra curiositat és la tradició dels bidons. Els ciclistes sovint llencen les ampolles d'aigua buides als espectadors, que les consideren records valuosos. Aquestes ampolles, conegudes com a bidons, de vegades són venudes en línia, convertint-se en un petit negoci per a alguns aficionats.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Analitzarem en breus instants tots els detalls d'aquest i altres fronts judicials que afecten el PSOE. Ho farem en conversa amb el doctor en ciència política Ernesto Pascual. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 18 de juny. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts, han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a Mataró, a la C32, on es talla un carril en sentit nord amb un quilòmetre de retencions. També hi ha una avaria a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de lentitud. Al Vallès, congestió per la C16, als túnels de Vallvidrera i a l'AP7, amb retencions en sentit sud des de la Roca fins a Barberà i a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa al temps, situació tranquil·la per encetar el dia. Hi haurà alguns núvols a la costa barcelonina i també a la Costa Brava. La temperatura, però, anirà pujant i ja de cara a la tarda la gran protagonista serà la calor, en majúscules. Cap al vespre arribaran alguns núvols a les comarques de Barcelona i Tarragona amb alguna pluja i també alguna d'aquestes pluges acompanyades de fang.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: 4 minuts, els que superen ara mateix, 8:15, entrem de ple en matèria. Segona jornada, la d'avui, de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En té més informació la Carina Bellvé.
0: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
4: Doncs després d'explicar-vos el context i pendents del que pugui dir avui Rodríguez Zapatero, doncs més enllà de tot plegat, què significa tot això políticament i quin impacte pot tenir en el govern? Doncs ho analitzem ara mateix i ho fem amb Ernesto Pascual, que és doctor en ciència política. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Bon dia.
4: Deia, Rodríguez Zapatero declara en un moment de màxima pressió política per al govern i amb la intenció també d'utilitzar el cas per desgastar Sánchez. Quin impacte pot tenir en l'estabilitat parlamentària i també en la capacitat del govern de controlar el relat?
5: Bueno, l'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
4: El jutge rebutja imposar mesures cautelars, però manté, en canvi, acusacions molt greus. Com s'ha de llegir això? Què ens diu del moment que viu la justícia i del que representa Zapatero?
5: S'ha de llegir amb finesa, en el sentit de que no hi ha mesures cautelars, no vol dir que el cas s'hagi desinflat, perquè a la vegada el jutge diu que sí que hi ha indicis de criminalitat. Vol dir que el jutge no veu prou risc de fuga, a pesar de lo que diuen les acusacions, o de destrucció de proves que ja han sigut, en el cas de... ja han sigut recolectades. Però la investigació continua i això manté viu el costat polític de tot el que estem dient, no?, en aquests moments.
4: La peça de les joies queda pendent i Zapatero de moment evita respondre. Quin impacte té que un expresident no doni explicacions encara sobre un tema tan sensible? I quin perjudici pot ocasionar al PSOE? No sé si èticament.
5: Sí, jurídicament ell té dret a no respondre. Políticament és molt costós. Per què? Per la pèrdua de prestigi. Les joies tenen una força simbòlica enorme perquè que no necessita cap explicació. La gent sap perfectament què significa que apareixi de cop i volta un patrimoni que se li suposa que no té, no? I el PSOE pot defensar la presumpció d'innocència, però en els caps de la gent, que, per als que Zapatero ha sigut un líder a seguir, això queda molt malament i demanant moltes explicacions. El silenci, per tant, és útil judicialment, però és molt dolent comunicativament parlant.
4: L'actualitat mana, i també li volíem preguntar avui sobre aquest acord internacional que han signat, aquesta signatura oficial confirmada en les últimes hores, aquest acord de pau, deia l'Orient Mitjà, entre Estats Units i l'Iran. Això hauria de desbloquejar l'estret d'Hormuz i activar 14 punts, entre els quals hi ha el compromís de Teheran de no desenvolupar armament nuclear. Hem d'esperar un procés llarg encara d'aplicació?
5: I tant, en primer lloc jo no li diria tractat. El terme prudent és un acord preliminar, un memoràndum, com li vulguem dir, un memoràndum d'entensa, perquè el que busca és posar fi a les hostilitats per donar-se un període de 60 dies per negociar. I què es negociarà en aquest cas? Deixar els bloquejos marítims que s'estan posant als dos governs, reobrir progressivament l'estret d'Hormuz i una posterior negociació sobre el programa nuclear iranià. És a dir, com a desescalada està molt bé, és molt bona notícia, baixa el risc militar i energètic, però com a solució del problema nuclear, que és per lo que en teoria Israel junt als Estats Units va començar la guerra, és pitjor que el 2015 en l'època d'Obama. Per tant, és una treva útil, però encara no és una solució nuclear real per al Golf Pèrsic en aquest cas.
4: Ernesto Pascual, gràcies un dia més per atendre'ns, per les explicacions, i que vagi molt bé el dia.
5: Igualment, que vagi bé.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
4: De nou a casa nostra, us expliquem que els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té més detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
6: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
7: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
6: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
8: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
6: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
4: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. L'escalada de tirotejos a Barcelona ja ha obtingut resposta política a la Comissió de Seguretat de l'Ajuntament. El govern municipal ha tirat endavant una proposta per demanar una reforma del Codi Penal que augmenti dels 2 fins als 5 anys de presó la pena per tinença il·lícita d'armes. És una crònica de BTV.
9: La mesura s'ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Junts i el PP. Els Comuns i Esquerra hi han votat en contra i Vox s'hi ha abstingut.
10: Si no abordem aquestes reformes, correm el risc d'esdevenir un país exportador i productor de drogues i receptor de delinqüència.
11: Ens satisfà que prioritzin amb què és necessari més policia i més codi penal.
12: És veritat que ells el que plantegen pel que fa a la tinència il·legal d'armes de foc és posar la pena actual, que és de 1-2 anys fins a 5 anys. A nosaltres ens sembla desproporcionat.
13: No està demostrat que una societat amb un sistema punitiu més elevat tingui més bons resultats. Aquest és un debat que han de tenir els juristes.
9: A banda d'aquest bloc, el Partit Popular i Vox han elevat el to crític, acusant l'alcalde Collboni d'actuar tard i per por a perdre el control dels carrers.
14: Durant massa temps s'ha minimitzat la inseguretat i s'ha parlat només de percepcions.
15: I després, quan la realitat le supera, le echa la culpa a los demás. Y ahora que se le descontrola todo, la culpa es de las leyes que son muy blanditas.
9: També s'ha aprovat una proposició de Barcelona en Comú que vol instar Interior a reforçar els recursos destinats a la investigació policial.
4: És una altra de les notícies destacades. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
16: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
17: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per a l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
18: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
17: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
19: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
17: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
4: I quan són 3:15, us expliquem que diversos sindicats convoquen avui a la vaga les escoles bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I més descontent, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat també noves protestes a les 4 capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. I ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
20: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
21: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
20: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
4: Però en qüestions de salut no tot són males notícies. Dos escàners digitals per millorar la detecció de càncers i altres malalties. Amb aquesta incorporació, l'Hospital Universitari de Mataró guanya precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres biològiques. També millora el treball en xarxa amb especialistes d'altres centres sanitaris. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
1: La doctora Belén Lloberes ha assolit amb el seu departament una fita important per, a partir d'ara, treballar amb més precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres. El cas és que fa uns mesos l'Hospital de Mataró té dos nous escàners digitals d'última generació. La nova tecnologia permet convertir els teixits en imatges digitals d'alta resolució. I en la pràctica es tradueix en informes més ràpids, diagnòstics més segurs i iniciar el tractament en menys dies d'espera, un factor molt rellevant en malalties com el càncer. A la vegada, aquesta digitalització facilita la col·laboració entre professionals de diferents hospitals.
3: Això el que fa és gravar les imatges que nosaltres normalment mirem al microscopi. Les imatges són les mateixes, però les mirem amb un altre suport. Les mirem amb una pantalla i això permet, a més, que les mirem des de diferents llocs. Per tant, si hem de consultar casos, podem anar més ràpid a arribar a un diagnòstic acurat.
1: També s'obre la porta a la incorporació progressiva d'eines d'intel·ligència artificial que encara ajudin més en la precisió i en la detecció en mostres de teixits patològics.
4: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant de Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita, després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els grups dos rivals, entre els altres dos rivals del grup H, però, ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
22: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
4: I aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten la sèrie decisiva.
23: I think they are complete, you know, on every position.
24: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
23: And build from there.
4: I la jugadora d'hoquei Maria Porta continua recollint reconeixements després d'anunciar que penja els patins. L'últim ha estat el nomenament com a filla predilecta de Vilassana. Des de Lleida Televisió ens acosten més detalls d'aquest emotiu homenatge.
0: L'acte es va fer al centre d'immersió de Vilassana, que es va omplir de gom a gom per fer-li costat en un dia tan especial. Amb les emocions a flor de pell, la Maria va viure una jornada molt emotiva, agraint el suport que ha tingut durant tots aquests anys.
2: Que m'hagin donat aquest premi, doncs per mi, al ser una ciutadana del poble, doncs és un orgull i a la vegada també una responsabilitat, però la veritat és que molt, molt feliç i sobretot molt contenta de tota la gent que ha vingut.
0: Tot un torrent d'emocions per la Maria, que està vivint uns dies molt especials després de penjar els patins.
2: Des del dia que ho vaig anunciar, m'ha escrit molta gent, no només del món del hockey, sinó del món de l'esport. Han perdut uns minuts per dedicar-me unes paraules. M'he sentit molt estimada i la veritat és que bueno, doncs hi ha moments que sí que les emocions no les puc controlar massa i m'emociono i més, doncs, si a sobre guanyes algun títol, doncs encara m'emociona més.
0: Un gran reconeixement per una jugadora que ja és llegenda.
4: Arribarem a les 8 amb la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona més detalls el David Navarro.
5: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
7: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
5: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
4: El Festival Grec celebrarà els seus 50 anys amb una gran festa en tres actes que combinarà passat, present i futur. La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per quatre curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Claret Muixart i Marc Salicru. El film ofereix una visió de l'esperit del festival des del seu naixement fins a l'actualitat. Abans, però, l'actor i director de teatre Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal.
8: El Grec 76 va significar una expressió concreta de tota una lluita sindical i de reformació absoluta, reestructuració d'una professió que estava molt dividida, que per una banda estava la professió convencional, que malvivia fent un teatre convencional català, estaven la televisió incipient, els grups independents, algunes escoles, però faltava una vitalitat sindical i una vitalitat coherent de tota una professió.
4: I avui arrenca una nova edició del Sonar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. La direcció del festival ha canviat, i també la imatge i el format. Es fusionen el Sonar Dia i el Nit en un escenari únic al recinte Firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són, entre altres, The Prodigy, el raper britànic Skepta i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire o Metrica, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
4: A la croca, una anacrona oca damunt d'una roca, embolla la troca i toca qui toca. Ni l'ana que soca, que sembli una lloca, ni lloca tan oca que arribi a tan oca.
3: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, segona jornada de declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha valorat així al Notícies en xarxa el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
6: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
5: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. 8:03, hora punta. Volem saber si hi ha gaires problemes per circular avui, aquest matí, a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
7: Hola, molt bon dia. Hi ha problemes avui. Tenim tres avaries que estan complicant molt la situació, sobretot dues a la ronda del litoral. La primera, Santa Coloma de Gramenet cap a Trinitat, talla un carril, és un camió, i això està dificultant la circulació. També en aquesta B10, però ja a l'altre punt, en concret a la zona del Morrot, i en sentit Trinitat hi ha el carril a l'esquerra tallat i també una congestió de fins a 7 quilòmetres de lentitud. Això fa que les dues rondes vagin molt i molt carregades. A més, a una altra varia d'un altre camió, a la P7 a Barberà, en sentit Girona, talla un carril, 7 quilòmetres de lentitud, i apareixen retencions, evidentment, en sentit contrari per l'efecte Tafaner i també pel volum de trànsit que hi ha. I a la B30, per exemple, a la zona de Badia, als accessos nord, afegim retencions de Badalona, la C31 cap a la plaça de les Glòries, i la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat. Si ens desplacem a la part sud, aturades a l'Hospitalet, entre el Prat i l'Hospitalet cap a Barcelona. També l'entrada de la per la Diagonal va molt i molt carregada, i de sortida el Papiol també. I a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Pallejà cap a Barcelona, hi ha 8 quilòmetres. Déu-n'hi-do la circulació que hi ha, i per tant demanar-vos molta cautela.
5: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Estiu en pilot automàtic. Bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet. N'hi ha per dies d'estiu i cada vegada, fins i tot, la porta del forn estarà més oberta. De fet, avui la temperatura no variarà respecte a ahir, i això ja vol dir que el matí comença molt xafogós, comença força suau a molts indrets del país, sobretot a la costa. També a prop del mar s'estan formant alguns núvols, fruit d'aquesta mateixa humitat que ha pujat. Són núvols poc importants que no deixaran pluja, però vaja, avui com a mínim veurem el cel una mica més esquitxat d'aquestes nuvolades, almenys aquest matí arran de mar, especialment a la costa barcelonina i també a la costa brava. La resta del país, matí tranquil, com ho està sent a hores d'ara, i la tarda portarà algun ruixadet de tarda, vespre, més aviat cap al Pirineu, l'Alt Pirineu, bàsicament, avui menys encara de temporinades que no pas ahir, i també a última hora de la tarda arribaran alguns núvols per les comarques de Tarragona i de Barcelona, que aquesta propera nit, sobretot, acabaran deixant algun tro, alguna tempesta seca, alguna gotellada de fang, per tant, precaució, perquè plourà poc, però ho farà d'una forma molt bruta, i aquesta tarda també el vent es reforçarà especialment a les comarques interiors. Compte amb el risc d'incendi, perquè aquesta marinada alta tornarà a ser molt evident a les comarques de Lleida, amb una bona calorada en aquella banda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
9: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
5: Doncs el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada justament per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
10: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
11: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
5: Ho hem analitzat tot plegat amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
6: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
5: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Masoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Tornem cap a casa nostra perquè els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar cap al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
12: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereal sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
13: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
12: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
14: S'ha girat una forta marinada, que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
12: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
5: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
15: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
16: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per a l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
17: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
16: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
18: Habrá que ver qué aplicar para llevarla adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
16: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
5: Aquesta llei de l'amiant, us ho dèiem, arriba després de molts anys de pressió social. Un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de Macosa Alstom, els primers en denunciar els efectes del fibrociment. Com valoren l'aprovació definitiva de la llei tants anys després? Li preguntem ara mateix a Miguel Moreno, és portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom afectats per l'amiant. Senyor Moreno, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Hola, bon dia.
5: Aquesta aprovació definitiva la sentiu com una victòria? Ahir va ser un dia d'alegria, d'alleujament, un dia de record per a tots aquests companys que s'han quedat pel camí?
19: Para nosotros es un paso más. Un paso más porque tener en cuenta que la ley, para que sea efectiva al 100%, ahora debe pasar por un proceso que dura aproximadamente un año de negociar y resolver el tema de muchos artículos que pasan por el desarrollo de normas y reglamentos para su aplicación. Entonces, este paso ha sido un paso importantísimo, un paso dentro de la lucha que llevamos de muchos años y que como tal lo valoramos, ¿eh? No es, si nosotros ahora paráramos, la lista no está en condiciones de desarrollarse al 100%. Si paramos, ¿nos garantizan de que va a haber la inversión necesaria para que se aplique? Porque sin el dinero la ley no sirve para nada. Si nos paramos,

0: vida útil i pot afectar a tota la població. Què caldria, doncs, perquè la llei no acabi en simple declaració d'intencions, com d'alguna manera ja ens insinuava vostè? Entenc que demanen celeritat, contundència, serietat...
1: Exactamente. Es lo que reivindicamos, y ayer mismo tuvimos una entrevista con el presidente Illa y en esa línea estamos planteando. Ayer mismo en la sede parlamentaria le planteábamos ya esta cuestión. Mañana hay un acto por las víctimas del amianto a las 6:30 de la tarde dentro del Parlamento, un acto de reconocimiento y desagravio hacia las víctimas del amianto, donde estarán las familias de muertos del amianto, estará FEDAVICA, que es una organización estatal de afectados por el amianto, estará ANANAR también, otra asociación de víctimas del amianto, y ahí esperamos de que haya un compromiso por parte del gobierno catalán y un compromiso por parte del Parlament en el sentido de aplicación de la ley de forma conjunta, darle un impulso a la retirada.
0: Molt ràpidament, senyor Moreno, la llei inclou un marc de reconeixement a les víctimes. Vostè ara s'hi referia amb aquest homenatge que faran demà. Què espereu que canvia a partir d'ara? Quin tipus de reconeixement seria per vosaltres un acte de justícia?
1: El que s'aplique al 100% la llei de erradicació de l'amianto i empiecen a treballar d'una forma seria, responsable i con dinero, para la erradicació d'una forma segura de todo el amianto de Cataluña, porque estamos avisando que eso es peligroso. El que se fuera a la carrera de sacar todo el amianto de Cataluña y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
0: Entonces, Miguel Moreno, por ahí va la cosa. Doncs gràcies per atendre'ns, bon dia, i evidentment hem d'estar tots plegats pendents de que això sigui així tal com ho explica. Gràcies, que vagi molt bé i enhorabona per la lluita.
1: Bon dia, gràcies.
0: Què cal fer, qui ho ha de fer i quan? Això és el que estableix el nou protocol del govern per prevenir, en aquest cas, els efectes de la calor en el treball, que defineix un marc clar i amb mesures concretes per anticipar-se abans que la calor sigui crítica. I amb especial atenció a les activitats d'estar clar a l'aire lliure o en entorns on es pot veure incrementat el risc tèrmic. Recordem que l'empresa on treballava el temporer que va morir a Alcarràs l'any passat no tenia un protocol de risc de calor. Ens ho explica tot plegat l'Aider Robles, de Lleida Televisió.
2: El protocol té un enfocament integral i preventiu i permet ajustar-se a cada territori, activitat i moment. A Lleida pren especial importància amb la campanya de la fruita.
3: En el cas de situacions meteorològiques adverses i d'un gran risc de calor, el que s'han de fer primer és prioritzar les mesures organitzatives i, per tant, avaluar, modificar els horaris, avaluar, modificar les tasques que es fan en determinats moments on la calor és més intensa, també les mesures tècniques relacionades amb les ombres, amb garantir que hi hagi aigua, que hi hagi situació, que hi hagi jocs on es puguin refrigerar, i després totes les relacionades amb els EPIs, amb els equips de protecció.
2: L'any passat a la demarcació de Lleida es van fer 98 actuacions de la Inspecció de Treball de Catalunya i es van detectar 9 infraccions. Una persona, a més, va morir al camp a causa dels efectes de la calor.
0: I avui obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa 2 temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu, malgrat adeus de pes com els d'Alexia, els de Mapi León o Ona Batlle. S'ha completat, d'altra banda, la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia...

0: En sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la seva millor versió.
1: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
0: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la final fort de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pasqual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Vesely explica com afronten la sèrie decisiva.
2: I think they are complete, you know, on every position.
3: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
2: And build from there.
0: Timotei Nguessan ha renovat amb el Barça d'handbol fins al 2029. El lateral esquerre francès, que encara tenia contracte fins al 2027, s'enfilarà fins a les 13 temporades defensant la samarreta blaugrana. Va arribar a l'estiu del 2016 procedent de l'Chambéry francès i des d'aleshores ha estat una peça clau a l'equip, guanyant 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes i 4 Mundials de clubs, a més de la triple corona amb la selecció francesa, Jocs, Mundial i Europeu. Minuts i ens plantarem a 9:15. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
4: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
5: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
4: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
0: I avui arrenca una nova edició del Sonar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. Aquest any es fusionen el Sonar Dia i el Nit en un escenari únic al recinte firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són The Prodigy i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Nutrició amb Laura Crosas.
8: La síndria. De color vermell intens, refrescant, dolça i molt versàtil a la cuina, que us permetrà crear tot tipus de plats i begudes. La síndria, Citrullus lanatus, és originària d'Àfrica i pertany a la família de les cucurbitàcies, que solen produir un fruit de mida gran. És rodona, amb la pell fosca i amb o sense bandes de color verd més clar. És molt hidratant perquè entre un 90 i un 95% del seu pes és aigua. Per això, conté molt pocs hidrats de carboni. És una fruita d'estiu que, a més de produir un efecte diurètic a l'organisme, ajuda a preparar la pell a l'exposició solar gràcies al seu aport de vitamines, minerals i antioxidants. I és també molt recomanada per a esportistes. Tot i que sol consumir crua i fresca de postres o entre àpats, dins de la cuina té molt de joc. Podeu fer-ne begudes refrescants, com sucs, batuts o granissats, si la tritureu amb gel i fulles de menta fresca. També podeu fer sopes fredes com gazpacho, juntament amb tomàquet, o bé amanides, si, per exemple, la serviu a daus amb tomàquet, albocat, cogombra, formatge feta i olives negres. Si us agraden els sabors intensos, també la podeu passar per la planxa amb unes gotes de salsa de soja. O, si us atreviu, podeu fer-ne polos o gelats. A casa, el plat que sempre triomfa els mesos d'estiu és la recepta de la mare d'amanida de síndria i meló, en forma de daus o boletes, juntament amb formatge fresc de cabra i fulles de menta, i amanida amb oli d'oliva verge i orenga. Per passar els dies més calorosos d'estiu, aprofiteu a menjar síndria, que, a més de ser molt gustosa i hidratant, us donarà un toc vermell i dolç als vostres plats.
6: La xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa, destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'altres el valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha valorat així, al Notícies en xarxa, el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
10: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
0: Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i a d'altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Miguel Moreno, portaveu dels treballadors jubilats de Macosa Alstom, confia en garanties d'aplicació. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
11: De que se aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
0: El govern desplega el protocol davant de les temperatures extremes a la feina. Una cobertura per als milers de persones que treballen a l'aire lliure i quan avancem cap a la primera onada de calor de l'estiu, que es pot allargar ben bé fins dimarts que ve. Doncs parlarem de les garanties per al compliment de les mesures en conversa amb Carles Pérez Espona, tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura, avui destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Un cop tancada la portada, entrem ja en matèria. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
12: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
0: Doncs ho hem volgut analitzar tot plegat i amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
0: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió de tot el procés. De nou a casa nostra, els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
13: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereal sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
14: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
13: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
15: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
13: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
0: És una notícia d'última hora. Els bombers han trobat el cos sense vida d'un home a Ulldecona, al Montsià. La víctima, de 64 anys, havia sortit ahir al matí a fer una ruta per la zona de la Torreta de Montsià i no va tornar. Després d'activar el dispositiu de recerca per camins i zones properes, es va localitzar el cadàver en un corriol cap a les 11 de la nit. I el govern ha presentat a Lleida el protocol de calor extrema que ja es va signar a l'abril, però que ara es desplega en un dels territoris més exposats, en plena campanya de la fruita, amb milers de persones treballant a l'aire lliure i a pocs dies de la primera onada de calor de l'estiu. L'any passat, Inspecció de Treball va detectar 124 infraccions per risc tèrmic a Catalunya, 9 a Lleida, inclosa l'empresa on va morir un treballador en plena onada de calor. Avui volem saber com es garantirà el compliment d'aquest protocol i si arriba a temps. Carles Pérez Espona és tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. El saludem ara mateix. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Bon dia i gràcies a vosaltres.
0: Aquest protocol situa la calor extrema com a un risc laboral estructural i obliga a planificar abans que arribin les altes temperatures. Horaris, rotacions, limitació de treballs en solitari... S'està fent aquesta planificació o encara anem massa a remolc de les onades de calor?
16: Vale. Normalment això ja és una cosa que es produeix habitualment. Estem en un mar mediterrani, per rotar la calor o aquestes onades que tenim és un històric dintre del país. En certa manera, podríem dir que anem tard. És cert, anem tard, però hi ha hagut la bona voluntat de treballar tot aquest protocol per part de les administracions, per part dels agents socials, i arribar a un consens respecte al que s'havia de fer. Aquest protocol té una comissió que haurà de valorar l'impacte, és a dir, a dia d'avui no podem dir si està funcionant o no està funcionant, primera perquè la calor encara no ha sigut extrema, però no tenim tampoc dades al respecte. Quan comencem a obrir aquesta comissió començarem a valorar quants protocols s'han establert, quina efectivitat tenen aquests protocols i també les intervencions que pugui tindre per campanya per la calor, Inspecció de Treball, que també anirà vinculada a tota aquesta temàtica de la calor extrema.
0: Per tant, entenc que serà aquesta comissió qui vetllarà perquè les empreses apliquin veritablement aquest protocol, eh? Ho he entès bé?
16: Sí, correcte. És a dir, aquí entrarem. Si t'hi fixes en el protocol, que és una part que es va introduir en tot el que va ser la creació i el consens dels diferents interlocutors que vam estar generant aquest protocol, hi ha un annexa en el qual parla de clàusules de experiències positives d'introduir, per exemple, les licitacions de l'administració, perquè aquí no hem de recordar que dintre d'aquest protocol hi va ser el que va ser les diputacions, ajuntaments, per tant, tota l'administració local. Quan entra local i a nivell provincial, a nivell autonòmic, quan entren licitacions en treball, segons hi pugui haver aquesta exposició, té aquestes clàusules de referència tècnica per introduir automàticament aquestes millores tant a l'empresa principal com a la subcontrata, que és on teníem la gran problemàtica.
0: I acabo ràpidament, parlem de les infraccions que hi van haver-hi. L'any passat 124 per risc de calor, 9 de les quals a Lleida, entre les quals es va morir un treballador al Carràs. Què demostra això, d'alguna manera? Que les sancions no són prou dissuasives? Que encara surt massa barat incomplir la llei?
16: Aviam, aquí hi ha diverses coses. És cert que incomplir la llei surt barat? Surt barat? A la part que es denuncia és una part que et porta a un requeriment però que després tampoc no té per què anar vinculat a la sanció. Hi ha la campanya d'inspecció de treball, però la problemàtica, al meu entendre, no està aquí. És un fenomen que coneixem des de fa anys, tenim una llei de prevenció des de l'any 95 i, per tant, tot el que introduïm en el capítol preventiu dintre d'aquest protocol, que és tot allò que haig de fer jo com a empresa prèviament, és a dir, avaluar quin és el risc, quines condicions de treball tenen els treballadors, la vigilància de la salut i els plans d'emergència, auxili respecte quan es doni aquest fenomen. És a dir, el que ens està fallant és el tronc de lo que seria pròpiament dit la prevenció, que és la que permetria, per exemple, pues, no tindre aquests danys a la salut i evitar allò i no caure en l'excusa de vegades que diem no, és que aquest any ha fet més calor que un altre any. No, estem en un mar, ja t'ho dic, mediterrani, tots sabem a on vivim i sabem que els fenòmens de calor a partir, sobretot de juny, són els que són. Per tant, els treballs, sobretot en exteriors, ens donen pues, aquesta problemàtica que, per desgràcia, comporta morts i altres qüestions.
0: Carles Pérez d'Espona, gràcies per atendre'ns, bon dia. Hem localitzat quin és el problema, és qüestió doncs, de posar-hi remei i de prevenir especialment. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
16: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Doncs parlant de calor, Barcelona continua adaptant el seu espai públic a les altes temperatures fruit del canvi climàtic. Una de les apostes és la creació aquest estiu de 75 nous espais d'ombra repartits per tota la ciutat. Es tracta d'estructures permanents o temporals, com ara tendals, que permeten actuar de forma ràpida i efectiva per reduir la temperatura d'un determinat indret. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, n'ha explicat els principals beneficis.
17: Segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
0: El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Aquesta llei de l'amiant arriba després de molts anys, com dèiem, de pressió social, i un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de l'empresa Macosa Alstom, els primers, de fet, en denunciar els efectes del fibrociment. Miguel Moreno, portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant, confia en les garanties de la llei i així ho ha explicat al Notícies en Xarxa.
11: El que s'aplique al 100% la llei de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, seria més perillós que deixar-lo on està.
0: I us expliquem ara l'atenció que es viu aquest mateix matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs, on els Mossos d'Esquadra i la comitiva judicial han començat a executar els primers 3 desallotjaments d'un total de 58 dels coneguts com a blocs de la Rambla, ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus, que s'ha d'enderrocar el 2028 com a peça clau del projecte per transformar aquest barri. A partir del curs vinent, Terrassa impartirà un grau mig de serveis funeraris. I per ara, la preinscripció ha estat tot un èxit. Són 30 places les que s'oferten i s'hi han apuntat prop d'un centenar de persones. Els nous estudis obren una perspectiva de futur en el sector funerari, ja que fins ara no tenia cap formació específica arreglada. Ens ho explica en Ramon Vilajosana, de Canal Terrassa.
18: Terrassa és una de les 4 úniques ciutats de tot l'estat amb un servei de funerària municipal. Les altres 3 són Reus, Màlaga i Palma de Mallorca. La demanda de professionals d'aquest sector és constant i, per tant, també és necessària la formació de futurs treballadors. En aquest sentit, a partir del proper setembre, l'Institut Montserrat Roig començarà a impartir el primer cicle de grau mitjà en serveis funeraris.
19: Hi havia alguns cursos, però no hi havia res ni que sigui homologat ni homogeni en el país. No? I si a més ajuda a retenir talent, no? a generar ocupació, pues és fantàstic.
18: Aquests estudis pioners en tot l'estat han despertat un gran interès. Ho demostra el fet que a la preinscripció s'hi han registrat un total de 96 sol·licituds per una oferta de només 30 places. Un grau mitjà de 2 cursos i amb bona part pràctica que servirà per aprendre aspectes que van des de la tanatostètica fins a l'organització del servei o l'atenció a les famílies.
0: Deu minuts per arribar a les 9, és temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
20: Bon dia.
0: I per un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028.
20: Sí, club i entrenador han arribat a un acord per ampliar la vinculació del tècnic. Continuarà 2 anys més, tot plegat després que el Barça femení hagi completat una temporada perfecta. Ha guanyat tots els títols culminats amb la Champions. L'entrenador barceloní es va fer càrrec de la banqueta blaugrana ara fa 2 anys. Ho va fer en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu, malgrat adeus de pes com els d'Alexia Mapileón i Ona Batlle. Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite, en cas que se n'aprovi la compra, o bé començar de 0 a 4 catalana. Ens amplia aquesta informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
21: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
22: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris de Lleida i sortir a competir a Lliga Elite i que la massa social de Lleida tingui un club a Lliga Elite. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
21: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
20: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els 2 primers duels al Roig Arena avui i dissabte a les 8 del vespre. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pasqual busquen un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Vesely explica com afronten aquesta sèrie decisiva.
1: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
2: I el Barça buscarà avui la segona victòria contra el Pozo Murcia a la final pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Després d'haver guanyat els penals, el primer dels 5 enfrontaments previstos, l'equip tornarà a jugar al Palau a partir de les 9 abans que la sèrie es traslladi a la pista murciana. El duel servirà també per fer un acte de comiat a Eric Mendonça, que marxarà a final de curs després de 3 temporades al club. El tècnic Javi Rodríguez vol aprofitar l'eufòria generada en l'estrena a la final per sumar el segon punt.
3: Conseguimos sacar el partido a la épica, con un Palau que estuvo descomunal, nos llevó un volandas, parecían que las 4.000 personas estaban dentro de la pista y bueno, y ahora empezar en el partido de mañana, va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
2: Veurem si aquest segon duel és tan disputat com el primer i acaba els penals. Demà t'ho explico.
0: Que va ser molt emocionant, és veritat.
2: I tant.
0: Gràcies, Cristina.
2: Que vagi
0: bé. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries, que ens en dona tots els detalls en David Navarro.
4: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
5: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
4: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives, és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
0: El Palau de Congressos de la Llotja de Lleida es tornarà a omplir de música i solidaritat amb l'onzena edició del Mama Pop, que se celebrarà el 28 i 29 de novembre. Es tracta d'una proposta cultural que destina els beneficis a finançar la recerca del càncer de mama i des de la seva fundació ha donat gairebé 500.000 d'euros a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. En la darrera edició es va batre el rècord de recaptació amb 88.000 euros. I Tortosa, el Baix Ebre, es convertirà en la nova capital de la dansa contemporània amb el naixement de Vertebre Dansa, un festival que pren el relleu del prestigiós Deltebre Dansa i que se celebrarà del 20 al 26 de juliol. L'esdeveniment manté l'aposta per l'excel·lència artística amb tallers professionals impartits per figures de renom internacional i incorpora novetats destacades com espectacles gratuïts als carrers i l'espai viu pensat per apropar la dansa i el moviment a tota la ciutadania. Amb aquest festival ens acomiadem. Fins demà. Adéu, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre, per tant, l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada. N'ha parlat avui a la xarxa Miguel Moreno, portaveu de l'associació Macosa Alsom, afectats per l'amiant.
2: Que s'aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
1: La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crea nous organismes per al seguiment per garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus. Els Mossos han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar l'incendi de vegetació agrícola de Talavera a la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format actualment per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsiau i de Cona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio 91.6 FM.

Bon dia al Prat, és dijous 18 de juny del 2026, quan passen ara mateix gairebé 5 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem una nova edició del Planeta Prat. Ja tenim a punt moltes de les festes majors dels barris de la nostra ciutat, uns barris que aprofiten l'arribada de l'estiu i també la revetlla de Sant Joan per tal de celebrar els seus dies grans. Avui en parlarem amb l'Associació de Veïns de Jardins de la Pau, que ens tenen 4 dies de festa preparats a partir de demà, i també parlarem amb el barri de la Barceloneta, que, com sempre, tenen la seva festa major que acaba la nit de Sant Joan amb la revetlla més important que es fa a la ciutat. En parlarem durant el programa, però també tenim més temes, i és que l'Espai de Seguretat Ciutadana, els Mossos d'Esquadra, ens explicaran com va anar el dispositiu conjunt que van fer amb altres policies, incloent-hi la Policia Vaticana, per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya i també doncs, l'afectació que va tenir a l'aeroport del Prat. Comencem el control tècnic Sergio Villar, a la producció i a les xarxes Neus Bou, i qui us parla avui, el Marc Quinto Aires. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Moment per repassar l'actualitat del dia. Saludem el redactor dels serveis informatius del Prat Ràdio i el Prat.tv, Ivan Conde. Bon dia.
1: Bon dia, Marc.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé.
0: De dijous, ja.
1: Correcte, sí, sí.
0: Molt bé, doncs explica'ns què teniu preparat avui, perquè hi ha novetats, no?
1: Sí, recordem que ahir es va anunciar que la taxa de residus serà un 15% més barata. Ho va confirmar el tinent d'alcaldia de l'àrea d'acció ambiental i serveis urbans, Joaquim Bartolomé, que també va indicar i ha indicat que la rebaixa serà de caràcter retroactiu a partir de l'1 de gener del 2026, per tant també afecta aquests 5 mesos i escaig que portem d'any. La mesura, que es va posar en marxa l'1 d'abril del 2025, recordem, quan tots els municipis amb més de 5.000 habitants van haver d'introduir per llei una taxa que cobrís el cost de servei de recollida de residus. A començament del mateix 2025 es va desplegar el sistema de contenidors intel·ligents amb mecanisme d'obertura i amb identificació a través de l'aplicació mòbil, la targeta o el clauer que s'havia distribuït des de l'Ajuntament. Segons el consistori, els contenidors intel·ligents, que permeten la bonificació de fins a un 40%, juntament amb altres reduccions, han fet possible aquesta rebaixa. Escoltem Joaquim Bartolomé, tinent d'alcaldia de l'àrea d'acció ambiental i serveis urbans.
2: Aquesta millora amb el reciclatge dintre de les subvencions que hem tingut de l'Agència de Residus i dintre també del concepte de que demanem, o sigui, farem una pròrroga dintre del servei, doncs tot això, aquesta suma, ens fa de que puguem rebaixar la taxa.
1: I avui el Cèntric Espai Cultural celebra una nova edició dels Premis Marta Mayordomo, amb els quals es reconeixen la iniciativa emprenedora, l'esforç empresarial i la contribució del teixit econòmic local al desenvolupament del municipi. Anem amb la part que segurament a tu també més la que agrada, no? Entre les categories d'emprenedoria hi ha primers premis dotats amb 3.000 euros i premis pels finalistes amb 1.500 euros. Durant l'acte també s'entregaran els distintius del Prat Comerç de Qualitat als establiments que mantenen, doncs això, la qualitat, la innovació i la confiança del veïnat. I a més es farà un reconeixement als comerços més antics de la ciutat, que fan 25, no, les bodes de plata, podríem dir, i 50 anys. La gala de celebració dels Premis Marta Mayordomo, per qui no tingueu plans aquesta nit, arrencarà aquest vespre a les 9 a l'Auditori del Cèntric, que es podrà seguir en directe a través del web del Prat TV, 3w.alprat.tv.
0: Perfecte, doncs el més important, estar a casa ben pendents per si potser coneixem també algun dels premiats.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, o hem passat o som consumidors habituals, no?
0: Clar.
1: Del comerç. I una mica abans, a les 8 de la tarda a la capsa, s'estrena el videoclip i la cançó Del meu ritme. La 17a edició del projecte que enguany reinterpreta la cançó Persona de l'artista folk asturiana Lorena Álvarez. La declaració dels drets humans i els 13 articles que la conformen són els protagonistes del videoclip, que ha comptat, com cada any, amb la participació d'artistes i ciutadans del Prat. No? Vam tenir una bona representació ahir al Planeta, les vas entrevistar. I la novetat enguany, doncs, és el cameo, podríem dir, dels alumnes de l'Escola Joan Maragall, vinculats al projecte Entre Tradis de l'Escola d'Arts en Viu. Com diem, avui a les 8 de la tarda i minuts després ja a internet, doncs es podrà veure i consumir aquest videoclip Del meu ritme.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Ivan.
1: Que vagi bé.
0: Fins ara.

0: anem a conèixer què ens tenen preparats els esports per avui. Jonathan Marín, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: De dijous ja?
1: De dijous i ja mirant el cap de setmana perquè aquest divendres, o sigui, demà ja arrenca el Gran Premi de la República Txeca amb els primers entrenaments lliures i també les primeres pràctiques. Dissabte tindrem ja classificació pel que fa a la categoria que ens interessa, que és Moto3. Doncs la classificació és l'hora habitual, cap a les una del migdia, a menys 10, a la una menys 10 ja arrenca la primera part de la classificació i fins a dos quarts de dues, doncs, que ja tindrem també ja la segona finiquitada. I la cursa, doncs, serà a les 11 del matí, que és l'hora habitual sempre d'aquesta categoria, 16 voltes en aquest circuit de Brno. Pel que fa, doncs, la classificació o la ubicació ara mateix actual de Joel Esteban, recordem que ara mateix ocupa la 11a posició en aquesta general de Moto3 amb 44 punts. La veritat és que, bueno, si fem la comparativa amb la primera temporada, doncs la veritat és que els resultats no estan sent dolents. La moto sembla que va bé i la posició, doncs, ho reflecteix d'aquesta manera. Veurem, perquè també és veritat que en la primera part de la temporada del seu debut la cosa va anar molt bé i el problema va ser a partir de la segona, on van encadenar, doncs, caigudes i també lesions que doncs, van fer que no pogués sumar molts punts. Veurem ara el segon tram de la temporada, ara quan arribem a aquesta aturada que fan com per fer vacances o mitges vacances ara a l'estiu, i a veure què tal enfoca aquesta segona part, però de moment aquesta primera part podríem dir que bona nota i sobretot important, que sempre a vegades es mira la classificació, bueno, a vegades sí, però en aquest cas ell ha de mirar què fa el seu company i ara mateix està per davant del seu company, per tant, doncs, això és important, que la classificació, el seu primer rival és el seu company d'equip i ara mateix li està guanyant la partida. Veurem després com acaba la temporada. Avui parlarem d'això, parlarem de Moto3 i també, evidentment, doncs, tenim la secció de l'hemeroteca de Manolo Gol. Avui ens visita una persona, doncs, que ha estat olímpica i, a més, ha estat i amb medalles. Ens visita el Joan Carles Castanyer, nadador paraolímpic d'aquí del Prat, que va competir a les Olimpiades de Los Angeles i també a les de Barcelona 92 i que va sumar medalles. Per tant, doncs, avui parlem amb una persona exitosa en el món de l'esport i que, doncs, recordarem ara amb ell i desgranarem la seva història, una història vinculada a la natació que va començar per un tema de rehabilitació.
0: Que fort,
1: o sigui, que, bueno, no estaven els seus plans i mira on el van arribar, o sigui que, bueno, entrevista interessant la d'aquest migdia.
0: Molt bé, doncs ben pendents. Alguna cosa més?
1: Res més.
0: Molt bé, doncs fins ara, Jona.
1: Vinga, adeu.

0: Anem a conèixer ara quina és l'actualitat meteorològica del dia de la mà de Lluís Miquel Pérez. Bon dia.
1: Bon dia, situació molt tranquil·la aquest dijous, en general molt pocs núvols i només alguns que aniran esquitxant el cel arran de mar, sobretot aquest matí, també d'altres que creixeran aquesta tarda a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, bàsicament ja al nord de l'Alt Urgell, del Pallars Sobirà i cap a l'Aran, i alguns núvols que a última hora arribaran per les comarques de Tarragona, per la costa en general, que aquesta propera nit, bàsicament, deixaran algun tro o alguna gotellada de fang. Molt poca cosa, sempre amb calor i avui amb més humitat, per tant, més xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Miquel. I pel que fa al transport públic, segons ens informen des d'Immobilitat, hi ha l'estat habitual de Rodalies i la resta de servei funciona amb normalitat. I veiem si tenim el RAC. Ara sí, vinga, acabem aquest repàs coneixent quin és l'estat del trànsit des del RAC. Ferran Arandiga, bon dia.

0: Sant Llobregat, encara amb retencions de manera habitual, tot i així bastant congestionades, com per exemple la A2, que circula amb retencions des de Pallejà fins a Cornellà del Llobregat, també la B23 des de Molins de Rei fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona, i també a les vies costaneres, a hores d'ara la C31 a l'altura del Prat, es circula amb força fluïdesa, és cert, però que en aquest enllaç amb la ronda litoral, a causa d'aquesta avaria que mencionàvem, ja comencen les retencions. A la C32 hi ha un quilòmetre de lentitud entre Viladecans i Sant Boi, també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, Ferran. Fins demà.
0: Fins demà, que vagi bé.
1: I acabem aquest repàs, com sempre, també amb els diaris, aquestes portades de la premsa escrita, amb la Neus Bou. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Què tal, com estàs?
2: Molt bé.
1: Explica'ns, perquè ahir Zapatero centra una mica la seva declaració en les portades dels principals diaris, no?
2: Correcte, al final és el màxim protagonista de totes les portades d'avui, totes més o menys parlant del mateix, és que Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. L'expresident assegura a Calama que va tenir ingressos per feines per l'empresa del seu amic. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport, i demano confiança, diu l'excap del govern en la nota que es proclama innocent.
1: Mm-hmm. Alguna cosa més?
2: Doncs mira, estic mirant. Vinga, un altre titulet, destacat que hi ha a La Vanguardia. El G7 es posa d'acord per demanar que la IA estigui sota control. Les economies més poderoses exigeixen protecció als menors a la xarxa.
1: Molt bé, anem amb el periòdico. També la notícia de Zapatero és una de les principals, i l'altra que també us centra amb la fotografia: el Mediterrani busca un gran pacte de futur. Líders polítics i econòmics reflexionen al Fòrum de Premsa Ibèrica sobre els reptes econòmics, culturals i socials de la macroregió. I després hi ha també alguns destacats. Donald Trump canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran. I després Telefònica accelera els plans per aconseguir grans contractes també en l'àmbit militar.
2: I per acabar amb el diari Ara, Zapatero defensa la seva innocència, però no convenç el jutge. L'expresident demana més temps per aclarir l'origen de les joies, que tenia valorades en 1,3 milions d'euros. També amb aquesta fotografia destacada de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, arribant ahir a l'Audiència Nacional per declarar com a imputat. I un altre destacat, del Donald Trump traient pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions.
1: Molt bé, doncs anem a conèixer ara què tenim preparat pel Planeta Prat d'avui. Planeta Prat.

0: Vinga, Neus, explica'ns què tenim preparat per avui dijous.
1: Doncs avui dijous tenim moltes cosetes. Comencem, com sempre, els dijous amb Seguretat Ciutadana. Aquest cop és el torn de Mossos d'Esquadra. Parlarem del dispositiu Albus, nom que desconeixia, que és bàsicament el dispositiu que es va desplegar entorn a la visita del Papa la passada setmana. I bueno, doncs parlarem una mica de tot aquest desplegament i també parlarem d'un altre tema molt important que ara just comença doncs, a estar present, i són aquests robatoris a les cases durant l'estiu, un cop doncs, marxem de vacances. I
0: aquí haurem de prendre nota de tots els consells, nota, sí, sí, de tot el que hem de fer per...

0: perquè sembla a vegades que són molt repetitius, però...
1: Però hem d'estar sí, al tanto, perquè sí, sí, no, no deixen de repetir-se i és per alguna cosa, no? Uh-huh. Veient com aquests factors comuns.
0: Què més?
1: Continuarem a les 10 amb la Festa Major de la Barceloneta. Comença aquest cap de setmana, uh-huh, el dia 20 de juny fins al 24, passat doncs, la verbena i la revetlla de Sant Joan, i tindrem a la Olga Paretas, que ens explicarà una miqueta, uh-huh, de què tracta.
0: Molt bé, tu i ets de participar... Tu vas a alguna revetlla aquí al Prat o no?
1: Jo he de dir que de normal sí, bueno, vaig passejant pel Prat i la que em trobo, perquè la veritat és que cada pues cop
0: no,
1: hi ha menys.
0: Tancats, i quan et trobes alguna...
1: sorpresa, sorpresa. La que em crida més, la que, mm-hmm, fa més així, més, més festeta. Però aquest any no hi seré per Sant Joan. Em perdo una gran festa.
0: Fatal, eh?
1: Fatal.
0: Però a més te'n vas fora de Catalunya, els països,
1: correcte,
0: catalans, que és on se celebra
1: no, no,
0: la revetlla.
1: No, fora. Molt malament. Estic
0: fora,
1: molt trista.
0: Fatal.
1: Però jo no he escollit les dates,
0: no,
1: així que
0: ja, ja, ja,
1: és el que em toca.
0: Molt bé, i què més?
1: Continuarem amb altres festes, però aquest cop seran les festes de les Jardins de la Pau, a les 10 i mitja. Tindrem a membres de l'Associació de Veïns de Jardins, mm-hmm, de la Pau, i també tindrem el Xavier Zabrián, que és el... Bueno, dels Jardins de la Pau, del
0: Centre
1: Cívic, no em sortia paraula, i ens explicaran una mica tots plegats doncs, què tenen també preparat durant aquests dies, perquè són moltes activitats i moltes jornades amb moltes coses i molt diferents.
0: Uh-huh.
1: Aquí ho deixem. A les 11 tindrem un Paraules Habitables, programa de la xarxa, i a les 11 i quart el Menja't la Vida. A les 11:30, a Una ment desperta. Aquest cop parlem amb les noies de Owen Psicologia de la soledat no desitjada.
0: Mm-hmm. Un tema
1: molt
0: interessantíssim,
1: important,
0: perquè tots tenim algun familiar així, alguna persona gran o algú que diguis...
1: Gran i no tan gran.
0: I no tan gran, sí, sí.
1: Però sí que
0: de
1: es
0: fet,
1: veu molt present en persones.
0: En parlarem d'això, de que nosaltres tenim molt clar al cap que les persones grans són aquelles que poden estar amb soledat no desitjada, però després no ens adonem que hi ha gent jove, que hi ha gent de mitjana edat, que també pot patir doncs, aquest aïllament sense, potser, adonar-nos tant nosaltres. Mm. O sigui, molt interessant.
1: Molt interessant. A les 12, l'entrevista esportiva de la setmana, parlarem amb el Jonathan Marín, que és l'encarregat d'esports, que tindrem el David Vilajoana,
0: que ha deixat anar un munt de titulars,
1: sí, sí.
0: Així que ben
1: bomba,
0: pendents a partir de les 12, això.
1: I a les 12:30, i ja per acabar el matí, a les Veus de la Neus, amb un reportatge, aquest cop la Neus ha sortit a la plaça Catalunya i ens ha portat el tema de la plaga, diguéssim, de rates que hi ha.
0: Acabem de la pitjor manera possible parlant de rates, eh? Però sí, sí.
1: Però bueno, ja ha passat l'hora de l'esmorzar, llavors ja,
0: sí, sí,
1: ja
0: sí,
1: està
0: sí,
1: permès.
0: I encara no dinem, saps?
1: Exacte.
0: Molt interessant perquè... sempre en veiem alguna que altra. Hem de veure si potser és tan dramàtic com creiem el tema o no. Potser també
1: sí,
0: ens espantem de més perquè no conec a ningú que li hagi tacat una rata.
1: De moment.
0: Però no
1: també parlarà del trasllat d'aquest parc que hi havia a la Zonilla i que es trasllada...
0: a plaça Catalunya, sí.
1: Sí. Uh-huh. Llavors, doncs, tot plegat ens ho explicarà Neus amb un reportatge més.
0: Fantàstic, molt bé. Doncs gràcies, Neus.
1: Que vagi bé.
0: Que vagi bé.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia, ampliats fins al 26 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
8: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
9: A General de Pirotecnia ponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito. No hace falta tarjeta macro.

0: 34 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem el programa amb l'Espai de Seguretat Ciutadana, amb Mossos d'Esquadra. Avui tenim amb nosaltres a la Maribel Arca. Bon dia.
1: Hola, bon
0: dia. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, perfecte.
0: I també a l'Agustí Granell. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Com aneu? Perquè hi ha hagut dies una miqueta molt liats a nivell policial, que potser doncs, aquí al Prat no ens ha tocat tant amb aquesta visita del Papallao 14, però sí que hi ha hagut molt moviment en general, no? Tot Catalunya.
1: Sí, sí, sí, ha estat uns dies mogudets. Per sort tot ha sortit molt bé, el dispositiu ha funcionat perfectament, molta implicació de tothom i ha sortit molt bé.
0: Doncs vinga, va, anem ara, ha passat el Papa per aquí, ja tornem una mica a la normalitat,
1: a
0: l'habitual, i clar, avui ens portem un tema molt interessant que a vegades sembla que sigui una mica recurrent, però no deixa de ser important i de prestar-hi atenció, com és el tema de quan marxem de vacances, doncs tenir el nostre domicili doncs controlat, com si diguéssim, intentar evitar que ens entrin, o si ens entren, doncs posar-hi mà, no?
1: Juliol i agost continuen sent els mesos que més gent agafa vacances i són els mesos que haurien d'estar més pendents d'això, i per això us volien donar uns consells de cara a les vacances.
0: Parlem, si us sembla, abans de res, una mica de la situació del Prat, perquè doncs, potser des de fora a vegades també com tenim moltes vegades juntes les dades de l'aeroport i de l'Esplau, etc. Doncs a vegades surten unes dades de delinqüència o de delictes que no són les que potser realment té el Prat, no?
2: Sí, és que és així, o sigui, l'aeroport es desborda bastant i l'Esplau és un centre comercial gegant, també desborda bastant les dades. Home, per sort, podríem estar millor, sempre faria més gràcia estar millor, clar. Però per sort al Prat estem molt tranquils. I ara, per exemple, del que anem a parlar de per exemple, els domicilis, que és el que més preocupa de cara a vacances, portem una bona temporada que hi ha molts pocs robatoris d'interior a domicili. Això no vol dir que és el que estàvem comentant, que és això que dius. A vegades nosaltres li diem bateries de gent, que són gent que es dedica a robar per diferents llocs i tenen mobilitat, i aleshores no vol dir que ara, per exemple, que estem molt tranquils, tinguem la mala sort que vingui una bateria que ve de robar, m'ho invento, de Palamós, i ara es desplaça al Prat i d'aquí una setmana s'anirà a Tarragona.
0: Clar, això d'anar movent-se és perquè no els enganxi.
2: Sí,
0: no?
2: sí, exacte. I aleshores, el que més afecta aquí al Prat pràcticament són aquestes bateries, quan ens ve alguna d'aquestes bateries. Aleshores, bueno, si entrem en tema, el tema del domicili, bueno, és el que comentava Maribel, per exemple, que a les xarxes socials, vigilem el que publiquem a les xarxes socials.
1: Clar, és molt típic, no? Ara, sobretot
0: cada
1: la gent jove,
0: més, sí.
1: La gent jove, bueno, tothom, no? Però és molt típica la foto de l'aeroport, no? De penjar la típica foto de marxant de vacances, sí, i clar, estem donant molta informació.
0: Ens veiem d'aquí un mes, tal.
1: Exacte.
0: Ja estàs donant la franja, la forquilla de temps que estarà a la casa avui.
1: Clar, nosaltres fem xerrades a les escoles i als instituts i moltes vegades diem als joves que donen molta informació per les xarxes socials, però de vegades els adults també ho fem, no? Perquè vols que la teva gent, els teus amics, els teus familiars, vegin les teves fotos, però també estàs donant molta informació si algú vol entrar al teu domicili, perquè sap que en aquelles dades no estaràs, que estàs en Punta Cana perquè ha vist la fotografia de l'aeroport que marxaves. Haurien d'evitar això, i si volem penjar fotos, doncs després del viatge es poden penjar les fotos,
0: fer després del viatge o amb un grup més reduït potser de persones. Clar, que no a totes les xarxes
1: socials. Moltes vegades també ho hem dit, surt una mica del que anaven a parlar, però tenir les xarxes socials privades seria una opció, no? Clar. Que només la teva gent de confiança pues sàpiga que tu estàs de vacances.
0: Tot i tenir les privades, després tens a 700 persones, que
1: clar,
0: això no és una xarxa d'amistats. Aquí hi ha més gent que segurament no siguin amics. No?
1: Exacte. Sí.
0: Però bé.
1: Sí, perquè tenir seguidors avui dia, no? És lo más, no?
0: Mira, digues.
2: Ah, no, perdona. No, hi havia una altra coseta que voldria per tranquil·litzar la gent, saps? O sigui, aviam, la gent normal em refereixo, no molt adinerats, em refereixo a la gent de poble, no gent amb grans mansions, és pràcticament impossible, no, però és molt difícil patir un robatori amb violència a casa. Per què parlem ara de cara a l'estiu? Perquè les cases estan buides. Els lladres que van a robar les cases, ens hem trobat en moltes situacions, que el lladre entra a casa pensant que no hi ha ningú i es troba una persona gran dormint, una persona de 80 o 90 anys sola, dormint, i tanca la porta i se'n va.
0: Clar, per què és diferent, expliquem per què és diferent entrar quan hi ha algú a l'habitatge o quan no?
2: Evidentment, perquè un robatori a una casa habitada és d'un a 4 anys de presó. Mm-hmm. Quan no hi ha ningú, si hi ha algú i l'amenaces, es quadriplica la pena.
0: Clar.
2: I aleshores als lladres no els interessa. Ho dic sobretot la tranquil·litat aquesta. Mm-hmm. La tranquil·litat de dir que... per això dic les cases adinerades, els que van a robar, per exemple, els que van anar a cases, per exemple, d'aquestes de famosos que tenen molts quartos, aquests ja és un altre tipus de delinqüència que no té res a veure, perquè el robatori tipus que pot venir
0: i que no ens afecta a la gran majoria de la
2: societat. A la gran majoria, és per això el que deia, sí.
0: Dèiem, a més, és un dels delictes o dels fets delictus que preocupen molt a la gent, el fet de que t'entrin a casa.
2: Sí,
0: et sents violat. I estem parlant de que doncs, realment no passa tan habitualment. És a dir, que la gent pot marxar tranquil·la de vacances si seguim uns consells que ara explicarem.
1: Sí. No? Clar, i a més la gent, nosaltres ho hem trobat, ho parlaven abans, no? De que la gent gran moltes vegades diu és que tinc por d'anar-me'n de vacances perquè m'entrin a robar, perquè m'ocupin el pis... tranquil·litat, hem de marxar de vacances i això no és habitual, hem de seguir una sèrie de mesures de seguretat, però no hem d'estar amb aquesta por tampoc.
2: Mira, per exemple, les coses és això, els indicadors de la gent de que estàs de vacances, i aleshores jo dic ostres, en aquest pis no hi ha ningú i aquí entraré a robar i estaré tranquil. Els indicadors són les bústies plenes. Per exemple, ara a vegades la gent que fa la neteja a l'escala, que passa, frega i agafa, recull les enfombretes i les deixa apartades i marxa i l'enfombreta es queda allà.
1: Clar, es queda allà.
2: No es queda ben posada.
0: Jo això tinc negociat amb el veí del davant que ens la posem quan estiguem fora
2: una l'altra. Exacte, coses d'aquestes. O amb un veí de confiança, si et pot recollir i buidar un cop a la setmana que et recollir la bústia, perquè tampoc la bústia ara no hi ha tantes cartes, però bueno. Amb un veí de confiança molt interessant, aquestes cosetes.
1: Un veí, un familiar, pues, que entri de vegades a casa, que obri les finestres, que sembli que hi hagi algú, perquè realment el que fan aquestes bateries que diu l'Agustí és vigilar les cases, vigilar si pensen, si hi ha indicadors de que en aquella casa no hi ha ningú, doncs seria una bona casa per entrar a robar. El tema dels marcadors, això crec que ho hem parlat alguna vegada també, si algú entra... Si t'han posat un marcador a la porta de casa, ara parlarem de lo que és, i algú entra, doncs aquest marcador ja es quedaria inhabilitat. Vale? No està de més fer una ullada per bueno, i si saps que algun veí està de vacances, doncs mirar la seva porta, que no li hagin posat un marcador. Ara de vegades són molt finets, no?
2: Sí, no es veuen apenes.
1: Són de silicona molt finets, però bueno, fent una mica de... mirant una mica i ser una mica observadors, doncs podríem...
0: Clar, aquí tenim, per una banda, el fet de si nosaltres marxem, que doncs, hi hagi algun familiar que pugui estar més a la guait, que pugui venir a casa, que dèiem... Doncs,
2: que ens regui les plantes.
0: A pujar persianes, regar les plantes i obrir la porta, que a vegades tan senzill com això ja se cauen perquè, els marcadors.
2: Clar, és que el marcador, aviam, per la gent... són molt finets que apenes no es veuen, perquè es posen a uns fils de silicona, uns fils de qualsevol cosa, que es posa al marc de la porta. Aleshores, si jo poso el marcador, vale, per exemple, cap de setmana, el poso avui, i aleshores dissabte, a les 3 de la matinada, vaig per la nit i veig que el marcador continua a la porta, sé que des d'avui dijous fins al dissabte en aquella casa no entra ningú, per tant a mi em diu que ja no hi ha ningú i puc entrar. Si veig el marcador a terra, jo, el delinqüent, ja directament en aquella casa no entro.
0: Clar, i no sé jo si és que la persona hi ha tornat o està vivint, o que potser ha vingut algú a vigilar la casa.
2: No ho sap, però hi ha hagut moviment. I aleshores, si hi ha hagut moviment, ja no m'arrisco a entrar. Ja vigilo més. Aleshores, és el que diu la Maribel, és... entre tots ens ajudem, ens hem d'ajudar sempre entre tots, o sigui, si a mi no m'han posat un marcador però amb un veí sí,
0: clar.
2: Doncs ostres, dir-li pots acostar-te no, o molt... trucar a la policia.
1: Exacte, és el que anava a dir, per nosaltres és molt important, sí. De fet la gent, jo crec que té consciència en això, i quan hi ha marcadors, avisar la policia perquè nosaltres ja sabem que per allà i estaríem vigilant, fem
0: clar,
1: un patrullatge
0: preventiu. Clar, és a dir, encara que nosaltres no haguem vist cap intent d'entrar a domicili, si detectem alguna cosa estranya. A vegades, encara que siguin petites percepcions o coses que no ens acaben de quadrar, és important trucar a policia o...
2: Sempre.
0: O no
1: sempre ho diem, que tot i que la gent diu no, és que para no molestar, si no és nada, pues no passa res. Si no és nada, fem les comprovacions i marxem. Per això estem. El patrullatge preventiu és superimportant i quan s'han vist marcadors, doncs es fa un patrullatge per la nit i de forma més intensiva.
2: De fet, la feina principal de la policia és prevenir. Mm-hmm. És prevenir el delicte. O sigui, jo detenir el delinqüent és secundari. Clar. Si puc prevenir el delicte...
0: T'evites tota la resta.
2: I és molt millor per tothom. Mm-hmm. Aleshores, quan també veiem gent que no són habituals del barri, mm-hmm. que potser són gent honrada i que no estan fent res, però... sobretot a hores rares, dius, una hora que la gent sol estar treballant i veus a dos o tres persones que són, no són del barri i caminant per allà al mig, mm-hmm. mirant els balcons, dius...
0: A vegades fins i tot també et poden arribar a fer preguntes, no? Ai, aquesta sí, la veïna de no sé què, tal... I que tot això et desquadra. En aquest cas també hauríem d'avisar-vos,
2: sempre,
0: ja?
2: Sempre, mm-hmm. sempre. I intentar... ser bons amb la descripció de les persones, perquè serà difícil. Clar. Suposo que si truques a la policia hauran uh-huh. volat una miqueta, però intentar la descripció de les persones. I vull dir, i en aquest aspecte, o sigui, no s'ha de ser ni machista ni feminista, perquè ja t'ho dic, o sigui, hi ha també bateries de dones que es dediquen a, uh-huh. a robar a domicili. No és només delicte d'homes, Aleshores, i mixtes, bateries mixtes, per això, gent que dius... l'hora, el moment, uh-huh. la situació, estan per aquí donant voltes que no ho veig clar, trucar, sempre.
1: Això que uh-huh. has comentat, Marc, de gent que demana informació, això també ens ho hem trobat a vegades, uh-huh. no? Gent que entra a un portal i pregunta, no, mira, estic buscant pis per comprar un pis per la zona o un pis de lloguer, saps si aquí en aquest bloc hi ha gent gran o hi ha pisos buits, clar, aquí estem donant una informació i potser ho fem amb tota la bona intenció, no?
0: De dir, vaig ajudar aquesta persona que necessita...
1: Clar. Un pis, mira, aquest pis està buit, mira, uh-huh. pregunta, no? O és d'una dona que està a una residència o de... estem donant una informació que potser per aquesta persona farà un mal ús d'aquesta informació.
0: Mm-hmm. Clar, no sé si també podem explicar la diferència, perquè diem la gent, parlem de persones grans que potser no vull marxar de vacances per si m'ocupen el pis. Mm-hmm. No sé si podem diferenciar el que és l'ocupació d'un pis que no una violació de domicili, perquè mm-hmm. al final si tu marxes uns dies de vacances i entren al teu pis... els poden fer fora en qualsevol moment, encara que tu portis dies fora sí. i s'hi hagin quedat, no?
2: Sí, és que... El tema és que sense... ja a vegades hi ha tertúlies
1: sí,
2: o programes a la tele que jo no vull entrar en debat de per què es diuen segons quines coses, però hi ha una cosa que està claríssima. O sigui, si ens posem amb el més radical i el més extrem, jo m'agafo un any sabàtic. Uh-huh. A mi em vaig donar la volta al món i quan torno és casa meva. I allà, qui sigui, marxa el moment. És casa meva. O sigui, l'ocupació és un immoble, un pis, un local, uh-huh. Que no hi ha ús de vivenda, que és desocupat. Quan és casa meva, o sigui, tant fa que estigui, portis un mes, un dia, o bueno, anava a dir 10 anys, no, però, uh-huh. però quan és casa meva, és casa meva. I a més, ho dic no, sense exagerar, me'n vaig un any de vacances, escolta, m'ho puc permetre, ojalà, no és el cas. Uh-huh. I torno, i és casa meva. És casa meva. Aleshores, també les segones residències. Per exemple, ara hi ha molta gent que té la segona residència al poble i, escolta, estan gent gran, que estan jubilats, i m'estic 3 mesos aquí, 4 mesos allà, torno 3 mesos aquí. És casa meva aquí i al meu poble. Uh-huh. I allà, aquí, l'ocupació no existeix. És allanamiento morada, que es diu en castellà, i l'entrenament d'aliena. Aquí s'avisa la policia. Jo com a policia, com si diguéssim, no és la meva propietat, uh-huh. no tiraré la porta a terra si no volen obrir, perquè no és la meva propietat, però la propietat és casa seva. I li dic, truqui vostè un manyà, si no ens obren la porta, el manyà obre la porta, i aquella gent marxarà sí o sí. Uh-huh. I aleshores... I
0: és... Això a vegades... La gent, doncs, que em dèiem, a vegades s'explica malament i acaba la gent barrejant conceptes i potser ens preocupem
2: no
0: de més.
2: No és ocupació.
0: Ens preocupem de més quan potser no caldria. No?
2: Per això. És que jo he sentit a vegades que vas a comprar el pa i t'han ocupat el pis. No. Sí. No,
1: bueno,
2: no.
1: De fet, s'estan enviant vídeos d'aquests per WhatsApp, d'això, no marxis de vacances, jo això ho he vist aquesta setmana. No marxis de vacances si és una persona gran perquè t'ocuparan el pis, no tindràs vivenda quan tornis. Clar, això crea una alarma social que uh-huh. és totalment incerta i innecessària.
2: Sí. I vull dir, anem a casos extrems, ho dic per posar exemples. Per exemple, i el que t'ha ocupat un pis, marxo a vacances, uh-huh. el que t'ha ocupat el pis és una dona de 30 anys amb 5 criatures, que el més gran té 6 anyets. És casa meva i marxa la dona amb les 5 criatures. Uh-huh. Són vulnerables, ho sento amb l'ànima. ja nosaltres
1: mirarem, gestionarem
2: ja gestionarem serveis socials, ja gestionarem, ja, m'entens el que vull dir-te? O sigui, tot i que sigui un delicte, que a nosaltres com a policia ens permet l'atenció d'aquestes persones, uh-huh, un criu evidentment no, però una persona adulta sí, si veiem que la intenció no era robar i era ocupar i bueno,
0: al final feu de més i de menys segons la situació.
2: Ah, exacte, però nosaltres estem obligats, la denúncia va cap endavant, uh-huh, tot i que ens autoritza a portar-lo detingut, a la primera. Però si obre la porta i diu, jo em pensava que estava buit, bueno, però el pis no està buit, fes el favor de marxar, però denunciat vas. I hi haurà judici contra aquesta persona. Ara sí, això sí, si la persona RQR no vol marxar, se'n va detingut. O sigui, és que no hi ha una altra alternativa, és així.
0: Clar, a més, moltes vegades jo suposo que el fet que potser s'han confós o han pensat que el pis no estava habitat i acaba sent més fàcil perquè automàticament la persona ja marxa per no buscar problemes majors.
2: I a vegades inclús han estat estafats, que diuen, mira, jo tinc un pis, que no sé quantos, que tal lloc, que no hi viu ningú, que, bueno... I aleshores, bueno, són estafes d'aquestes, una miqueta, em dones 1.000 euros, no hi ha contracte, vull dir que el que és estafat també és una miqueta d'aquella manera. Però, bueno, tot i així, pues, ho sento amb l'ànima. Pues, tu presenta denúncia com a estafat, per qui t'ha estafat, clar, perquè et pensaves que entraves bé en aquest pis, entraves bé, però si el pis té un propietari que hi viu, te'n vas. Te'n vas.
0: Doncs recordem, recapitulem una miqueta del tema que ens portava avui, que són aquest marxar de vacances i deixar el pis doncs més o menys bé. Recordem ràpidament què podem fer nosaltres abans de marxar. No sé si persianes millor tenir-les pujades o mig, com hauríem de fer,
1: pues,
0: això?
1: Que vagi canviant, que vagi canviant la situació del pis. Si
0: això seria com la premissa
1: algú,
0: més important, no?
1: Sí, si les finestres estan a dalt o a baix, no seria el més important. Seria que no estiguessin sempre igual, que vagi algun veí, algú de confiança, que obri la porta, vagi si ha de baixar les finestres el dimarts, pues que el dijous les pugi i que es vegi que hi ha moviment dintre del pis.
0: I al final també el fet de, això per una banda, si nosaltres marxem, però està a la guait de la nostra comunitat de veïns, i fins i tot també si hi ha confiança a parlar amb ells, no? De
1: clar,
0: dir,
1: clar. Doncs, parlar aquí quedarà, per exemple, la Gosqui quedarà aquí, no? Això es feia, jo recordo quan era petita que això es feia, quan jo era petita els veïns ho comentaven, qui quedarà aquí perquè estigui una mica pendent de tot? Doncs això, ara és veritat que potser no tenim tanta relació amb els veïns, no? Que ara tothom va una mica més a la seva, però sí que són moments que es pot parlar, això. Segur que sempre hi ha algun veí que tenim més confiança, pues, comentar-li per veure si coincidim en vacances, pot fer una guia del pis, tenir els telèfons també seria important, que algú de, no només parla pel tema d'un robatori, sinó se m'acut d'un tema d'inundacions, no? O algun tema
0: clar,
1: de
0: que a vegades
1: foc,
0: no hi pensem,
1: de,
0: pensem
1: clar,
0: allà picaré, però
1: cosa.
0: I si no hi és aquell
1: exacte.
0: Dia? O...
1: Clar, doncs tenir els telèfons i la informació dels veïns és important.
0: Perfecte, no sé si ens queda alguna cosa més per comentar. Recordar que el Prat doncs, té una bona situació pel que fa
1: sí,
0: a aquests
1: això...
0: delictes, no ens hem de preocupar en excés, però no costa res doncs, tenir, doncs, fer aquestes petites coses per evitar de totes que això ens passi, no? Doncs moltes gràcies als dos.
1: Igualment, gràcies a tu.
0: I ens quedarà una sessió ja abans de vacances, no sé si a tu t'acomiadem ja, Maribel.
1: Jo crec que ja estaré de vacances.
0: Tu ja t'acomiadem fins al setembre. I ens direu qui estareu per aquí. Gràcies.
1: Molt bé,
2: moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
2: Adéu, bon dia.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'auditori del Centri.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
3: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
6: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes, de 9 a 11 de la noche, en el Prat Ràdio.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara es present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats més poblades com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i creen nous organismes de seguiment per tal de garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus i els Mossos hi han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat treballen per controlar, diuen, aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que es va començar ahir dimecres, ahir a la tarda, i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, a Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empuria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
4: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
5: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Tens un comerç al Prat?
9: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
10: 93 478 5360
11: 93 478 5360
8: Al Prat tot resulta ben pagat. Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right.
12: The blues is all right. The Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/

0: 7 minuts per sobre de les 10 del matí, anem amb més temes i canviem radicalment perquè arriba el moment de parlar de festes majors de barri i començarem ara parlant de la festa major de la Barceloneta. Tenim via telefònica a la seva presidenta de l'Associació de Veïns, a l'Olga Paretes. Olga, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com esteu?
1: Bé, aquí amb les piles ja posades per començar les festes.
0: Com va aquesta preparació? Perquè queden un parell de dies perquè estigui ja tot en marxa.
1: Doncs, bueno, ja està tot en marxa, sí. Comencem el dissabte, 20 de juny. Comencem.
0: Seran 4 dies de festa, no?
1: Sí. El que passa que aquest any Sant Joan ens queda una mica així al mig d'una setmana. I llavors nosaltres aprofitem el cap de setmana, dilluns, que no tindrem activitat, i dimarts ja seguim amb la revetlla.
0: La dividiu una mica, aquesta festa, per poder-la aprofitar al màxim, no?
1: Exacte, sí.
0: Doncs vinga.
1: L'any que ve ja no sé.
0: Molt bé, explica'ns una mica com començarà. Va, anem dia a dia, perquè el 20 de juny, que serà aquest dissabte, que és quan doneu inici a la festa, doncs sempre sí, comença amb el tradicional pregó, no?
1: Sí, doncs aquest any tenim a la pretenca, la pota blava blanca Pampus, que serà la que farà el pregó d'inici de les festes. I després el que convidem és al veïnat i, bueno, a tothom qui vulgui, a sortir a sopar al carrer. I, bueno, nosaltres posarem les taules i cadires, en aquest cas, i soparem allà al parc de la Barceloneta.
0: Clar, no sé ara si amb el nou parc heu anat movent una miqueta les festes i els sopars i tot de lloc, o es mantindrà el gruix a Jardins de Mont-racó?
1: No, això és informació bàsica, exacte. Aquest any només es farà el que és la foguera, i arribarà la flama del Canigó als Jardins de Mont-racó, on sempre, però ens trobem que tenim el carrer Esplugues amb obres.
0: Clar.
1: I és una mica complicat muntar totes les festes allà amb el tema de les obres. Llavors hem traslladat totes les obres al parc de la Barceloneta. I ho farem allà.
0: Perfecte. Doncs seguim parlant del primer dia d'aquestes festes. Hem dit Blanca Pàmpols, tenim el sopar i un
1: el
0: final de festa de dia, no?
1: Sí, exacte. Llavors tenim karaoke, que vingui tothom amb ganes de cantar i de riure, i una miqueta de DJ. Això pel dissabte.
0: No sé si... que sou un barri bastant petit, no sou potser dels barris més grans de la ciutat, però sí que sou un barri que, doncs, molt participatiu, que tots els veïns, poc o molt, doncs, s'hi acosten a aquestes festes, no?
1: Sí, la veritat és que som un barri petitet, que som 3-4 carrers, però la gent està molt, molt implicada, i en aquest aspecte, doncs, és d'agrair, perquè, clar, som els de la Junta, els que portem el pes gran de tota la moguda, de tota la urbanització, però al darrere també hi ha molts col·laboradors.
0: Clar.
1: Sempre surten, o sigui, tu envies un missatge al grup que tenim de WhatsApp i dius, necessitem ajuda, i bum, apareix gent. La veritat és que això és molt d'agrair.
0: Clar, és important.
1: Sí,
0: vinga, va, anem amb el diumenge, perquè el diumenge sí que allarguem una mica el dia, no?
1: Sí, el diumenge comencem al matí amb el torneig de petanca, els petanqueros fixes que ja venen, i fem entrepans de botifarra. I després a la tarda fem el que ja portem fent així uns anys, és un partit de futbol alternatiu i generacional, que juguen en els dos equips i hi ha de totes les edats. O sigui, pots trobar un nen de 6 anys, el pare que també està jugant amb el nen, i les noies també, o sigui que aquí pot participar qui vulgui. Després tenim el concurs de dibuix, i a les 8 tenim la festa Holi.
0: La festa Holi, que repetiu, això és que deuria anar bé.
1: Sí, repetim. Això ja portem, jo crec que és el tercer any que ho fem. Sí, això agrada, això d'embrutar-se.
0: No sé si també aquest any, que ja és, doncs, l'any 51, que ja heu deixat aquests 50 anys enrere, no sé com ho porteu, si està sent un any més tranquil, si, o per contra, també us embarqueu a tot.
1: Bueno, pot ser una miqueta més tranquil, però hem fet també alguna altra activitat al llarg de l'any per fer per fer-nos una miqueta més al nostre parc de la Barceloneta, que hem fet un dia un vermut, una miqueta, però bueno, potser és una miqueta més tranquil. Uh-huh. Sí, en, respecte als, als últims anys, perquè clar, va ser el 2024 va ser la celebració del centenari,
0: clar.
1: El 2025 vam enganxar els 50 anys a l'associació i aquest any potser anem una miqueta més tranquil·les.
0: Ja va bé també de tant en tant frenar una mica, eh?
1: Sí, sí, sí, i tant.
0: Vinga, va, dèiem, tenim un dia pel mig, que és el dilluns, de una mica de descans, que també us anirà bé per agafar forces per aquest 23 d'abril, ai, d'abril, de juny, que és el dia més, sí, més gros, no? Que és el dia de la revetlla de Sant Joan.
1: Sí, clar, aquest dia doncs necessitem molta força perquè la nit és llarga. I bé, doncs a tope, començarem a les, bueno, cap a les 9 arribarà la Flama de Canigó, en aquest cas a Jardins de Mont-racó, però a diferència dels altres anys que passava, o sigui, quan fan la cercavila passava, sí, pel carrer Esplugues, aquest any passarà pel carrer Narcís Bages, que és el que dona al Parc de la Barceloneta. Uh-huh. Seguirem fent una miqueta la ruta perquè la gent també vegi que farem allà la revetlla, fins a acompanyar-los fins al Jardins de Mont-racó. Uh-huh. I després a les 11 començarem la revetlla. La gent pot venir a sopar allà, que nosaltres no posarem taules i cadires, això sí que no, però qui tingui ganes de venir a sopar, doncs allà serà benvinguts. Uh-huh. I ja comencem amb la música, que tenim el... Bueno, aquest any tenim Pota Blaves, tenim el DJ Rips, que és l'Albert Riballo, uh-huh, i la DJ Anòmela, que és la Imma Quesada.
0: Que bé!
1: Pretencs.
0: Déu-n'hi-do, quins, sí, DJs, sí, de luxe, eh?
1: Sí, sí, sí. No, tenim moltes ganes. De fet, la Imma havia viscut a la Barceloneta.
0: Sí.
1: Ella i la seva família, ostres, havien viscut durant molts anys allà al barri. I llavors ens feia especial il·lusió que també estigués ella.
0: Uh-huh. Expliquem, la revetlla de Sant Joan de la Barceloneta s'ha convertit com en la revetlla de referència de la ciutat, on tothom sí o sí la coneix i la majoria de gent s'hi passa una estona. No sé a vosaltres, que sí, això suposo que us deu agradar, que sigui doncs la referència, no sé si també us atabala una mica que doncs tothom acabi allà i potser se us fa gran que tanta gent vingui.
1: Home, doncs la veritat és que és el que comentes, ens agrada, però també ens fa una mica de respecte, perquè clar, nosaltres tenim una responsabilitat. El que sí que demanaríem a tothom que vingui, doncs que siguin una mica cívics, responsables, que hi ha papereres, que es comportin bé, bueno, totes aquestes coses que fan que la nit funcioni bé.
0: Mm-hmm. Clar, i amb el tema dels petards,
1: primordial.
0: Amb el tema dels petards, com funcionareu?
1: Amb el tema dels petards, doncs això ja són els propis, bueno, suposo que normalment ja ho fan, que ja quan estàvem a Mont-racó, el tema dels petards, la gent anava, més o menys s'agrupaven en una zona, doncs esperem, mm-hmm, que aquí també ho facin. Sí.
0: Perfecte.
1: Però res, fa una mica de respecte.
0: Clar.
1: Això sí.
0: Uh-huh. Hora d'acabada tenim de la nit de Sant Joan?
1: Sí, a les 5 de la matinada.
0: Ostres, Déu-n'hi-do. Sí, que...
1: sí, sí, a nosaltres se'ns fa llarg perquè després hem de recollir,
0: clar, clar,
1: i
0: clar,
1: l'endemà tornem-hi.
0: A les 5, 5 no acaba per vosaltres.
1: A les 5 per vosaltres no, no.
0: Uh-huh. Vinga, va, i ens situem ja el darrer dia d'aquestes festes, que és el dia 24, el dia que és festiu, que també doncs hi dediquem gran part del dia, no?, a celebrar aquestes festes.
1: Sí, és l'últim dia de festa, el dia de Sant Joan també és especial per nosaltres, i llavors comencem a les 12 del migdia fent l'homenatge a la vellesa i fem una missa allà al carrer, on tots els avis de la Barceloneta doncs venen, uh-huh, i bueno, és molt emotiu perquè allà es troben i bueno, els fa il·lusió pues, que d'alguna manera es reconeixen, els reconeguem.
0: Uh-huh.
1: I després els fem un vermutet pels avis i bueno, a la missa també pot venir qui vulgui perquè hi ha lloc, i després ja seguim amb la paella cap a les 2 i el quinto popular a 4:45, el concurs Toca Toca, que no sé si saps què és.
0: No, explica'm.
1: És un concurs que de fet fa molts anys que el fem, no et podria dir des de quan, però bueno, el va portar el meu pare del País Basc,
0: sí,
1: que és un pal de ferro amb unes fitxes grans que a una distància li has d'anar tocant el, has d'anar tocant el ferro, i guanya pues, qui, qui més tocs li fa.
0: Que guai.
1: Però és molt curiós perquè, perquè hi ha molt de pique, eh? O sigui,
0: clar, clar, clar, i arriba aquesta rivalitat.
1: Els que sempre guanyen, sí, sí, sí. És, però és molt divertit.
0: Clar, a més és, al final és un joc que ja tot el barri coneix, no?
1: Sí, sí, sí, tot el barri coneix. De fet, el mes passat, al maig, quan vam fer el vermut al parc de la Barceloneta, doncs vam fer un dia, o sigui, bàsicament el vam fer també per practicar el toca-toca. Perquè la gent es queixa que només juga un cop a l'any, que és el dia de Sant Joan. I llavors vam dir, bueno, doncs vinga, aquest any farem pràctica del toca-toca.
0: També va bé, quan... va bé jugar poques vegades perquè així ho agafes amb més ganes, eh?
1: Sí, això també, sí, sí, sí. A veure quants tocs li donen.
0: Què més tenim? Com acabem aquesta festa?
1: I ja després o sigui, és l'entrega de premis de les coses que fem i de tots els nens que participen, tots tenen un detallet. I ja l'atraca final de festes i ja està, ja en tenim prou, eh?
0: Bon, i és que tenim una festa super completa, eh?
1: Sí, sí, sí, la veritat és que sí.
0: Clar, com us ho feu per poder organitzar tot això? Perquè al final només amb la Junta sols no podeu, no?
1: Doncs és el que et comentava, el grup de col·laboradors, o sigui, que demanes... Ah, bueno, i una cosa molt important,
0: sí.
1: Això és bàsic. Sense el grup de joves que tenim, doncs moltes de les coses no tirarien. Ells són els... Bueno, ens ajuden amb tot el que és la intendència, la logística, el muntatge, i són els que estan sempre a darrere de la barra del bar.

0: Estem insistint de veure si ens volen substituir a nosaltres, però això encara no s'atreveixen. Poquet a poquet els anirem convencent.
1: S'ha de fer poc a poc dissimulat i quan ja s'adonin ja estaran al mig de tot.
0: I ja estaran allà dins, sí, sí, sí. Però bueno, és, el seu ajut és bàsic. I bueno, doncs ja fa mesos que estem organitzant-ho tot, o sigui, igual des de març, abril, doncs ja intentem tancar coses. És una feina de temps, de llarg temps. Però amb ganes.
1: I per últim, ja anem acabant, m'has parlat una mica d'aquestes obres del carrer Esplugues. Com està anant tot? Sí. Quina previsió hi ha de que acabin i com ho esteu vivint al barri? Perquè al final us tallen una miqueta per la meitat tot.
0: Bé, doncs, a veure, els primers dies hi havia així una miqueta de renou, de soroll entre els veïns, però la veritat és que no estan generant queixes. És normal amb aquestes obres doncs, que se sentin pudors, pues, veure passar alguna rata, perquè clar, t'aixequen tot, el clavegueram l'estan canviant, tot el tema de canalitzacions d'aigua també, doncs, que són coses que en el barri eren necessàries, perquè portàvem molts anys...
1: Clar, som un barri molt antic.
0: Jo crec que des dels anys 60 que es va fer, pues, que no ha hagut remodelacions, i clar, hi ha coses que s'han de canviar per renovar-ho tot. Això és necessari.
1: No sé si
0: però en general la gent...
1: Digues.
0: Sí, però en general la gent doncs, ho està aprenent bé, la veritat.
1: No sé si després d'aquestes obres que serà el carrer més agradable, més peatonal, més de plataforma única, no sé si també us permetrà doncs, poder-hi fer més activitats o com a mínim estar més a gust allà, no?
0: Sí, això esperem que sí. La veritat és que serà un canvi d'aspecte del carrer que permetrà gaudir-ne més amb arbres i que podrem estar allà més temps al carrer. Bueno, jo crec que sí. Ja ho veurem, a veure.
1: Molt bé, doncs segur que sí. Olga, ho deixem aquí. Recordem aquesta festa major de la Barceloneta que comença el dissabte, aquest dissabte dia 20, i que acaba doncs, amb la gran festa de la Revetlla i del dia següent, del dia 24. Olga, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi superbé.
0: Vinga, doncs. Esteu tots convidats.
1: I tant, ens hi passarem una estona segur. Que vagi bé.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
2: Aquest cap de setmana, diferents supermercats

0: Entitats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
1: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
2: La tradició, la cultura popular i sobretot el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
3: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
5: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
6: Time for DJ.
7: Time for DJ. Time for DJ.
8: Time for DJ.
9: Time for DJ.
10: Time for DJ.
11: Time for DJ.
12: Time for DJ.
13: Time for DJ.
14: Todo el techno, techno, todo el dance, dance, todo el house, house, lo quieres aquí.
15: I think it's time for DJ.
16: Time for DJ.
17: Time for DJ.
18: Time for DJ.
19: Time for DJ.
20: Sábados.
21: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
6: Time for DJ.
7: Time for DJ.
8: Time for DJ.
9: Time for DJ.
10: Time for DJ.
11: Time for DJ.
4: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
22: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.

0: Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
2: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
3: ¿Tens un comerç al Prat?
4: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
5: 93 478 5360
6: 93 478 5360
3: Al Prat tot resulta ben pagat.
7: Són 2:15.
8: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
7: Bon dia, us parla Noelia Aguilar Bueno. La taxa de residus serà un 15% més barata. Ho confirmava ahir el tinent d'alcaldia de l'àrea d'acció ambiental i serveis urbans, Joaquim Bartolomé, que també ha indicat que la rebaixa serà de caràcter retroactiu a partir de l'1 de gener de 2026. La mesura es va posar en marxa l'1 d'abril de 2025, quan els municipis amb més de 5.000 habitants van introduir per llei una taxa que cobrís el cost del servei de recollida de residus. A començaments del mateix any es va desplegar el sistema de contenidors intel·ligents amb mecanisme d'obertura, amb identificació a través de l'aplicació mòbil, la targeta o el clauer que s'havia distribuït des de l'Ajuntament. Segons el consistori, els contenidors intel·ligents permeten la bonificació de fins un 40%, juntament amb altres reduccions. Escoltem Joaquim Bartolomé, tinent d'alcaldia de l'àrea d'acció ambiental i serveis urbans.
9: Dintre d'aquesta millora amb el reciclatge, dintre de les subvencions que hem tingut de l'Agència de Residus i dintre també del concepte de que demanem, o sigui, farem una pròrroga dintre del servei, doncs tot això, aquesta suma, ens fa de que puguem rebaixar la taxa.
7: Avui el Cèntric Espai Cultural es vesteix de gala per celebrar una nova edició dels Premis Marta Mayordomo, amb els quals es reconeixen la iniciativa emprenedora, l'esforç empresarial i la contribució del teixit econòmic local al desenvolupament del municipi. Entre les categories d'emprenedoria hi ha primers premis dotats amb 3.000 euros i premis pels finalistes amb 1.500. Durant l'acte també s'entregaran els distintius al Prat Comerç de Qualitat als establiments que mantenen la qualitat, innovació i confiança del veïnat. També es farà un reconeixement als comerços més antics de la ciutat, que fan 25 i 50 anys. La gala de celebració dels Premis Marta Mayordomo arrencarà aquest vespre a les 9 a l'Auditori del Cèntric i es podrà seguir en directe a través del Prat Televisió, la nostra web. El videoclip i la cançó del meu ritme es presenta aquest vespre a les 8 de la tarda a la Capsa. És la 17a edició del projecte, que enguany reinterpreta la cançó Persona de l'artista folk asturiana Lorena Álvarez. La Declaració dels Drets Humans és la protagonista del videoclip, que ha comptat amb la participació d'artistes i ciutadans del Prat, amb la novetat enguany del cameo dels alumnes Joan Maragall, vinculats amb el projecte Entre Tradis de l'Escola d'Arts en Viu.
10: Esports.
7: I demà arrenca el Gran Premi de la República Txeca a l'Autòdrom de Brno, la novena prova del Mundial. Un circuit que és nou per Joel Esteban, ja que en la seva temporada de debut no formava part del calendari. El potable va arribar després d'una 13a posició a Hongria i un meritori 5è lloc a Mugello, que fan que ara mateix sigui 11è amb 44 punts a la general. El líder de la categoria continua sent Máximo Quiles amb 170 punts, 59 més que el segon classificat. Tornem en una hora en el següent butlletí i més informació.
11: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
12: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
13: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
14: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

The blues is alright. Roots Blues Radio es un mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/

0: 38 minuts per sobre de les 10 del matí. Anem amb més temes. Abans hem parlat de les festes, de la festa major del barri de la Barceloneta, i arriba el moment de la festa del barri de Jardins de la Pau, que sempre s'ho fan a venir bé per aquest inici de l'estiu, també amb Sant Joan. I doncs tenim per una banda Xavi Cebrián, que és el gerent de Jardins. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Marqueta.
0: Com estàs?
1: Bé, i vosaltres?
0: Bé, aquí estem desitjant que arribin les vacances. No sé si esteu igual vosaltres, amb ganes.
1: Nosaltres igual, però encara hem de viure les festes del barri.
0: Clar, us queda lo fort encara.
1: I unes quantes coses més de programació de l'estiu.
0: Mm-hmm. Molt bé, i tenim també el José Díaz, que ell és secretari de l'associació. Bon dia, José.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Molt bien, sí.
0: La preparació de totes les festes com van?
2: Pues como locos, sí? Como cada año.
0: Sempre,
2: sí.
0: No? Igual?
2: Sí, sí.
0: Molt bé, ens acompanya també el José Antonio Valera, que ell és vocal de l'associació. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Bien, ¿usted? Bien.
0: Molt bé, aquí estem amb moltes ganes de que ens expliqueu aquests dies, que són uns quants dies de festa major del barri, perquè doncs, és un dels barris que està molt, molt al centre del Prat i que sempre la gent del barri, la gent dels voltants, s'hi acaba passant una mica, no?, per la festa. O
2: sí.
0: Què?
2: Sí, sí, así es. Va gente, bueno, por una parte, personas que son socias de nuestra entidad, pero mucha más gente, gente del barrio en general, y a veces viene gente de un poco más lejos, porque el boca a boca es lo que al final hace que llegue todo a los oídos de casi todo el mundo. Uh-huh. Y sí, efectivamente va mucha gente, habitualmente va mucha gente.
0: Al final és una plaça, la de Jardins, fantàstica. A més, compartiu amb el centre cívic, Xavi, que al final doncs, moltes de les activitats que fan des de l'Associació de Veïns també són conjuntes al llarg de l'any amb vosaltres, no?
1: Sí, a més, l'Associació de Veïns i el meu despatx estem un al costat de l'altre, som veïns d'equipament també, i la veritat que sí que és que el que és la programació com a tal i les propostes es fan des de l'entitat, des de l'Associació de Veïns i Veïnes de Jardins de la Pau, però nosaltres des de l'equipament doncs, intentem donar tot el suport necessari a nivell de producció, a nivell de logística, que és amb el que podem acompanyar a l'entitat.
0: Clar, això suposo que també reforça una miqueta doncs, i ajuda molt a que pugueu fer molt millor les activitats, perquè abans comentàvem, hi ha altres associacions de barri que doncs, no tenen aquest suport i potser no, doncs, no poden arribar tant, no?
2: Correcto, así es. Nosotros tenemos la suerte de que al estar ubicados aquí dentro del Centro Cívic, pues aparte de la ayuda que nos prestan a veces hasta en temas, por ejemplo, informáticos, que nosotros somos bastante negados en eso, hacemos lo que podemos, bueno, pues hasta en eso, pero sobre todo a nivel logístico nos dejan todo el mobiliario de que podemos disponer. Xavi nos facilita, digo Xavi porque es nuestro contacto directo allí, y nos facilita mucho las cosas. No tenemos nunca ningún tipo de problema, y la verdad hay que reconocer que gracias a eso podemos hacer las cosas con, bueno, de forma mucho más ordenada y mucho mejor, sí, sí.
0: Parlem d'aquesta gran implicació. No sé, José Antonio, tu que portes poc temps a l'associació, però sí que portes anys participant de totes aquestes festes. Com és la implicació dels veïns, dels veïns del barri, en tot això, en aquestes
3: festes?
0: Sí,
3: la implicació és total. Digamos que se presten a todo, col·laboren en todo, y sí, no nos podemos quejar.
0: Tu portes anys participant, també.
3: Bueno, no, yo no llevo tantos años.
0: ¿No tants anys?
3: No, yo no llevo tantos años, yo.
0: I aquests pocs anys que portes, com ho vas vivint? Com sents aquesta pertinença de barri, de sensació de ser una mica més com família tots, no?
3: Sí, bueno, familia, ya te digo yo que yo llevo poco tiempo, pero bueno, que yo también, a mi sorpresa ha sido las actividades que se llegaban a hacer. Yo no creía que se hacían tantas cosas.
0: Clar, perquè ara tenim la festa gran, però al llarg de l'any hi ha un munt de coses, i a totes les festivitats que tenim sempre doncs, allà hi sou, no? Sempre participeu.
2: Sí, efectivamente, hacemos, bueno, todo lo que se puede, y mantenemos muchas cosas que siempre ha hecho la Asociación de Veïns Jardins de la Pau, las anteriores juntas que ha habido. Nosotros hemos procurado seguir el mismo formato, digamos, haciendo alguna que otra variación a lo largo del tiempo, pues quitando cosas que hemos visto que quizá ya no funcionaban,
0: ¿no?
2: Intentando introducir cosas nuevas, pero la base se sigue manteniendo la misma.
0: Sí. I pel que fa al relleu generacional, com ho porteu? Perquè les entitats es queixen bastant d'això, eh?
2: Muy mal. Se quejan, nos quejamos
0: con, razón,
2: con
0: ¿no?
2: toda la razón, porque no hay es muy, muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que alguien quiera coger el relevo. Entendemos que la gente joven que está trabajando, pues obviamente lo primero será su trabajo, como es natural, ¿no? Porque esto es dedicación voluntaria plena, con lo cual hay que disponer de tiempo, eso es entendible. Nosotros somos todos jubilados y me imagino que en todas las entidades es lo mismo. Gente jubilada, pues bueno, pues que tenemos ganas de hacer cosas y ahí estamos. Pero claro, todo cansa, todo cansa y con el paso del tiempo, si no hay relevo, pues puede, a lo mejor soy demasiado pesimista, puede que vayamos desapareciendo. Eso és així.
0: Xavi.
1: No, jo volia afegir això que comenta el Pepe també, que evidentment, o sigui, totes les entitats es troben en una situació similar, o moltes d'elles, amb el tema del relleu generacional, però també m'agradaria posar en valor, no?, que són poques persones que configura la Junta com a tal, però l'atenció que fan, no?, i les propostes que fan, perquè ells estan de dilluns a divendres, bueno, ara de dilluns a dijous ara mateix, a l'equipament, donant atenció a tots els veïns i veïnes, es reparteixen els torns i tal, però durant tota la setmana també tenen un seguit d'activitats i de propostes, de tallers, de dansa, de ioga, de pilates, que tenen llista d'espera la majoria d'aquests tallers, i això és d'admirar tota la gestió que implica, no? Perquè tots els equipaments tenim oferta formativa pròpia també, segons el nostre àmbit, però bueno, l'associació de veïns també està allà, i a banda del tema de les festes del barri, també treballen el tema del calendari festiu, amb el tió de Nadal, amb el Patge Real també, i després evidentment pues, organitzen els seus viatges, intents de creuers i una mica de tot, i jo crec que això també s'ha de posar en valor a totes les persones que mobilitzen a diari i que venen a l'equipament gràcies a l'entitat.
0: Clar, perquè al final el fet de que la gent participi a les vostres activitats és que feu activitats atractives que agraden, que la gent li vinguin ganes de participar, no?
2: Bueno, eso intentamos. Aparte de los de las actividades que se hacen allí dentro del centro cívico, que se pueden hacer porque, como he dicho anteriormente, nos facilita mucho el centro cívico y en concreto Xavi, pues que se puedan hacer. Y durante el resto del año, bueno, pues hacemos todo lo que podemos. Cuando toca que la castañada, la fiesta del barrio, lo que ha dicho Xavi, se van organizando salidas de tipo cultural y excursiones que siempre son para gente, para todo el que quiera ir. Van casi el 100% de la gente que va son socios de nuestra entidad. Nosotros lo comunicamos con antelación y bueno, y van acuden enseguida prácticamente pues para apuntarse. Apúntame para la excursión de tal, pues bueno, pues así lo vamos haciendo. Hacemos lo que podemos, lo mejor que podemos, y creo que de momento pues está funcionando medianamente de manera correcta, sí.
0: Vinga, va, doncs anem a explicar una mica aquests 4 dies de festa que tenim al barri i que acabem amb aquesta revetlla, però va, anem des de l'inici, perquè comenceu demà, no?
2: Exactamente.
0: Explica'ns com anirà.
2: Pues mañana empezamos por la tarde, a las 6:30 de la tarde, y se hace una, digamos, demostración de las actividades que se hacen en el centro cívico, como yoga, sevillanas, baile en línea, etcétera, todas las actividades que se hacen. Una pequeña demostración, iba a decir exhibición, tampoco es una exhibición, demostración de lo que se hace para ponerlo bueno, pues a la vista de la gente que lo vea y sepa lo que se hace.
0: Clar, aquí també és una mica un final de curs, no? De dir, doncs, això que hem anat fent durant el curs, que hem anat aprenent, ho ensenyem ara, no?
2: Exactamente. Es decir, aquí tenéis lo que se ha ido haciendo durante todo el curso, ni más ni menos. Y paralelamente a eso, pues se hace, bueno, pues para toda la gente que no esté tan implicada en ver la actuación, por así decirlo, lo de actuación de la gente que sale a hacer esa demostración, claro, habrá gente pues que le interese menos, y paralelamente hacemos partidas simultáneas de ajedrez, que cada año lo hacemos con la colaboración del Club de Escacs El Prat, que siempre va una, dos o las personas que pueden hacer, pues, lo que son partidas simultáneas. Y además ponemos unas mesas que nos deja el Central Civic para jocs de taula, juegos de mesa, parchís, rumicub, bueno, algunos juegos, pues para que la gente que está por allí quiera participar, pues que lo haga. És el primer dia, el dia 19.
0: Això el divendres, i pel que fa el dissabte comenceu ja des del matí, no?
2: Exactamente. El sábado empezamos siempre con una batucada, dels Diables del Prat. Es como una apertura de la fiesta del barrio, aunque ya hayamos hecho lo del día anterior, pero esto es ya la apertura de la fiesta, ¿no? Y una vez hecho esto, pues se ponen en marcha unos inflables para los niños y niñas. En este caso ya retomamos inflables con agua, que por causas de restricciones por sequía anteriormente y pandemias, etcétera, etcétera, no se pudo llevar a cabo. Este año se retoma y se hace. Luego por la tarde, ese mismo día, pues viene el monologuista, el Dani Luna, que es muy conocido aquí en el Prat, el que se conoce como el butanero.
0: Sí.
2: Y después el grupo de habaneras, que ya hace unos años que vienen a actuar con nosotros. Y bueno, o sea, paralelamente a las habaneras se hace el Ron Cremat, que van en un pack, digámoslo así, el grupo de habaneras y lo del Ron Cremat. Eso es lo que se hace el día 20.
0: ¿A quina hora acabarem més o menys aquell dia?
2: Pues más o menos sobre las 9:15, 9:30 aproximadamente.
0: Molt bé, que ens doni temps a descansar perquè el diumenge tornem al matí.
2: Exactamente. Empezamos el domingo con haciendo una butifarrada popular. Después, paralelamente también haremos la fiesta de la espuma. Mientras los padres están comiendo las butifarras, pues los niños a la fiesta de la espuma. Así están todos entretenidos.
0: ¿Es novedad la fiesta de la espuma?
2: No, ya la habíamos hecho también.
0: L'havíeu fet, però fa uns anys, potser, ¿no?
2: Exacto, hace unos años. También esto se dejó de hacer, pues, por las mismas causas de los inflables. Y después, por la tarde, bueno, pues tenemos una actuación del grupo Chirigotauros, que es de aquí del Prat, como una colaboración. Creo que son, yo no los conozco personalmente, que son relativamente nuevos. Y bueno, pues los vendrán con nosotros haciendo una colaboración, pues para hacer una actuación que esperamos que guste a la gente. Y a continuación de ellos, pues haremos un espectáculo de magia de tipo familiar, que supongo que eso le gusta a todo el mundo. Y de momento ya estará. Ya estará hasta el domingo.
0: Veiem també que doncs, hi ha bastanta participació d'entitats o de persones de la ciutat, no? Que no només sou vosaltres com a entitat i els veïns, sinó que doncs, Dani Luna, Chirigotauros, etc., també es presten a participar d'aquestes festes.
2: Correcto, sí. Siempre entre entidades procuramos tener colaboraciones. Por ejemplo, años atrás, en casos concretos, pues vino Casa de Aragón, pues bueno, pues estuvo un rato por allí. Otro año los ahora no me acuerdo el nombre, me vas a disculpar, pero bueno, que alguna entidad que también colaboró, bueno, pues van voluntariamente como participación. Y sí, eso es bueno, y creo que es bueno promoverlo y que se siga haciendo.
0: Vinga, doncs anem a l'últim dia, que és el dimarts, el de la Revetlla, perquè també feu festa grossa, no?
2: Exactamente, ese día es el último día, es el cierre de la fiesta. Solamente se hace la verbena, ya, porque el resto ya lo hemos hecho en días anteriores. Entonces, bueno, la verbena, pues, bueno, actúa el grupo que se contrate. En este caso es un grupo que se llama Sándalo, o creo recordar que no ha venido nunca aquí, han venido otros grupos.
0: I com feu vosaltres a Revetlla? Es comença després de sopar, se sopa tothom allà, com va?
2: Bueno, es después de la cena, a las 11, pero es cierto que precisamente el Centro Civic nos presta las sillas y mesas que están en la sala de la gent gran del Centro Civic. Sí. Y nosotros, la asociación de vecinos, lo que hacemos es dejar, prestar las mesas a quien quiera. Esto sí que lo hacemos para los socios, porque claro, no hay mucha cantidad de sillas y mesas, no hay para todo el pueblo, evidentemente. Entonces lo hacemos, le damos preferencia a los que son socios nuestros, se le deja la mesa y unas sillas y se llevan lo que sea para cenar, y bueno, y hay gente que cena allí. Generalmente la gente ya ha cenado previamente, pero mucha gente lo hace allí en el transcurso de la
0: verbena. ¿Y hora acabada tenim?
2: Sí, a les 2. És de 11 a 2.
0: I amb això acabaríem aquestes festes de barri que, doncs, tantes setmanes porteu preparant, no?
2: Exactamente. Todo lleva mucho trabajo previo, como es lógico, porque nada viene solo, nada se hace solo. Lleva mucho, mucho jaleo, mucho trabajo, pero bueno, lo hacemos a gusto.
0: Doncs això seria pel que fa a les festes del barri. I Xavi, un altre tema que volíem tractar també, doncs, és un tema ja tradicional, podríem arribar a dir, que organitzeu des de Jardins, que és aquest concurs fotogràfic de l'estiu, no?
1: Correcte, sí. Coincidint amb l'inici de les festes del barri, demà dia 19 comencem el concurs del Prat pel Món, que durant el llarg dels anys s'ha anat canviant també, no? Perquè abans era Viu l'estiu, sí. Després vam veure que podíem ampliar una miqueta l'horitzó i no només fer fotografies dins del Prat, perquè al final és limitat també, no? Fer fotografies clar, només a la ciutat del Prat. Llavors es va ampliar el Prat pel Món des de fa 3 o 4 edicions. Llavors el concurs és del dia 19 de juny al 31 d'agost, és quan la gent pot penjar les seves fotografies. Llavors és un concurs que és a través d'Instagram, i per participar simplement has d'etiquetar al Centre Cívic Jardins de la Pau, al nostre Instagram, i després també col·locar el hashtag del Prat pel Món 2026.
0: Important això, eh?
1: Important, sí. També hem comentat aquest any, perquè abans havia d'estar el perfil de la persona que publica aquesta fotografia obert, vale? I considerem que també hi ha persones que potser no volen tenir el seu perfil o el seu compte d'Instagram de manera oberta i el volen tenir privat, llavors poden enviar-nos per missatge directe, per DM, aquesta fotografia. Al final es tracta d'un concurs per fomentar la pràctica de la fotografia des de totes les seves vessants. Sempre hi participen persones que o s'hi dediquen o porten molt de temps vinculades al món de la pràctica de la fotografia, i d'altres simplement que els hi fa il·lusió poder veure, poder participar per acabar veient la seva fotografia exposada a l'espai del jardinet del Centre Cívic. Perquè després al setembre hi ha un veredicte professional, bueno, professional, perdó, professional no, l'únic que molts cops guanyen persones que s'hi dediquen al tema de la fotografia, i els guanyadors de l'any passat seran el jurat d'aquest any. Llavors, el dia 4 de setembre, si no m'equivoco, es fa aquest veredicte, i a partir del veredicte hi ha uns finalistes i dues fotografies guanyadores. Després també s'ha incorporat la votació popular, vale, que les persones de les fotografies seleccionades finalistes poden votar també in situ la fotografia guanyadora, com una tercera guanyadora. I, bueno, això seria el concurs. I
0: clar, després... és un concurs bastant lliure, és a dir, podem fer la fotografia allà on vulguem, pot participar tothom, és a dir, és un concurs super obert a tots els públics, no?
1: Correcte, sí, de fet l'any passat va guanyar un nen, bueno, no tenia perfil Instagram, el tenien les seves mares, aquest perfil, però ja es van dir que la fotografia l'havia fet el nen, i per tant el guanyador de la fotografia pues, havia estat aquest infant, no? És... poden participar qualsevol persona sempre i quan tinguin un compte a Instagram o algú els hi permeti penjar la seva fotografia a Instagram. I després és veritat que el dia de la inauguració és quan es presenten aquestes fotografies guanyadores, que acostumem doncs, a tenir-les tapades, no?, perquè ningú les pugui veure, i després la fotografia que selecciona el jurat s'imprimeix una miqueta més tard, perquè ja està aquesta fotografia impresa en un format més petit, però després per donar-li un espai més destacat, un cop ha guanyat, també doncs, fem una producció més gran. I aquesta exposició començarà la segona setmana de setembre i estarà un mes al jardinet i tothom podrà venir a visitar-la. I us animem a participar.
0: Això tots. Segur. Important també el tema de la IA. No sé si hi ha algun tipus de restricció que hauríem de fer.
1: Clar, el tema... O sigui, la veritat que al ser un concurs popular, que no és un concurs que es fomenti des d'una agrupació fotogràfica o que es fomenti des d'altres estaments. La veritat que a nivell de limitacions i de barreres intentem tenir poques.
0: Clar.
1: Sí que és veritat que l'ús de la IA és limitat, vull dir, tu pots una miqueta no modificar la teva fotografia, però sí millorar-la a mi, que a més segurament sigui imperceptible.
0: Clar.
1: Una altra cosa és que es pugui construir una imatge des de zero.
0: Clar, que no tingui res a veure amb això.
1: Correcte,
0: del concurs.
1: Que això canta més. I després també una altra limitació que hi ha és el tema de les marques d'aigua. Vull dir, entenem que hi ha moltes persones que volen dir o demostrar que aquesta fotografia és seva, però intentem que no surti reflectit, tot i que després no, a l'explicació o al full de sala que es fa de l'exposició o a la mateixa exposició, no, es fiquen les carteles amb el nom de les persones que han participat i concretament el de les persones guanyadores.
0: Doncs importantíssim aquest concurs del Prat pel món. I recorda'm les dates, perquè hem dit que comença tot just demà ja, no?
1: Demà.
0: I fins a finals d'agost.
1: Correcte, sí? Sí, fins al dia 31 d'agost. Les fotografies que entrin a partir del 31 d'agost doncs ja no podran participar, perquè en algun moment s'ha de tancar.
0: Clar, clar.
1: Perquè s'han de descarregar totes les fotografies.
0: Oi, que hi ha pocs dies per després que el jurat pugui decidir-ho tot, eh?
1: Decidir-ho i després fer la producció. Vull dir, és una miqueta com anar a contratemps, però clar, també ho podem perllongar, no? I fer al novembre la inauguració
0: de l'estiu,
1: no? Però ja llavors sí que els tempos són bastant limitats.
0: Doncs amb això ens quedem, aquest concurs de fotografia que ja és un dels habituals de l'estiu i que cada vegada participa més gent, i també amb aquestes festes del barri de Jardins, que déu-n'hi-do que us espera a tots plegats, perquè tindreu feina aquests dies, però bé, serà una feina agraïda, no?
2: Pues sí, sí, sí, mucho trabajo, eso ya lo sabemos, pero bueno, como el dicho este que hay, sarna con gusto no pica, o algo así, pues bueno, pues como queremos hacerlo, pues ya está. Y viene muchísima gente, que realmente esto es lo que más se agradece, que la gente responda, y lo hacen.
0: Doncs això és el més important. Xavi, José Antonio, gràcies.
1: Moltes gràcies. Igual,
0: que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosotros.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Laram. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar també la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa, de fet, és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com són l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté avui en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 d'aquest matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'enderroc el proper 2028. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop es van estabilitzar les flames. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià o Idecona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. i la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I pel que fa al temps, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat també d'algun ruixat aïllat, sobretot al sector occidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
8: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
9: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
10: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
11: Loco. Tu ets perfecta?
12: No ho sé.
11: I tu?
12: Pues clar que sí.
11: I tu, que ets perfecta?
13: Però n'hi ha algú perfecte?
11: No ho sé.
14: Clar que no.
11: No?
14: No, no hi ha ningú perfecte.
15: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
16: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
6: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Doncs arriba el moment del Paraules Habitables de la xarxa.
1: Paraules Habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Gaspatxo. Sopa freda, crua, feta amb tomàquet, all, aigua, oli, vinagre, sal i molla de pa ben barrejat, a la qual s'afegeix ceba, cogombra i pebrot trinxat.
3: Que bo que és un gaspatxo fresquet quan fa calor. En el capítol d'avui parlem de gastronomia, de com ens anem fent nostres els plats que ens arriben d'arreu del món i dels termes que els defineixen. La Montserrat Serra, del Termcat, ens n'ha preparat un de deliciós.
4: El gaspatxo, clar, és molt antic, la introducció d'aquesta paraula i d'aquest aliment que procedeix del sud d'Espanya i que ara ja és una paraula que surt al DIEC, al Diccionari Normatiu. Tothom fa gaspatxo. Ja es pot considerar un plat de la cuina catalana. Per què? Doncs la definició de què considerem cuina catalana és dues generacions de catalans fan una preparació i que allunyadament no són ni parents ni coneguts ni res, en diferents comarques del país l'elaboren si fa no fa de la mateixa manera. I com que la cuina es transmet oralment, doncs sempre hi ha més variants que no passi les coses que ens transmeten per escrit. El gaspatxo ja es pot dir que és català. La cuina és un reflex de la societat de la qual estiguem parlant. Tu vas mirant tots els aliments i tots els plats històricament, pots deduir amb qui s'han relacionat els catalans. Per tant, els primers problemes que vam tenir a l'hora d'adaptar noms de plats o així van ser els que venien del castellà, o del francès o de l'italià, que són les llengües més properes. Després comencem a trobar aliments o preparacions de llengües europees, no? De l'alemany o de llengües de l'Europa de l'Est. I actualment ens trobem aliments i plats del hindi, del japonès, molt del xinès. Ens estan dient que a Catalunya hi ha molta gent que ve d'aquella zona i que venen i porten els seus aliments. En el cas dels vegetals, és fàcil entre cometes. Es tracta de veure quina parentela té aquell vegetal, de quins cosins té, no? El cas de la bleda xinesa, o la col xinesa, o l'enciam espàrrec, com que el que no hi ha dubte mai és del nom científic, a partir d'aquí tu pots intentar trobar una paraula catalana que no sigui la simple transcripció o el manlleu de la paraula en la llengua original. En el cas aquest de la col o la bleda, doncs vam veure els experts en botànica quina mena de família vegetal pertanyien i com que eren de la família mateixa de les bledes, doncs se'l va batejar com una bleda xinesa perquè per nosaltres encara té aquesta marca d'origen, que ja et deia que potser d'aquí 15 anys ja no ens cal i li diem, jo què sé, bleda llarga o bleda... una altra característica pròpiament del vegetal.
3: Montserrat, bledes a banda, tots aquests aliments i cuines exòtiques es quedaran a viure amb nosaltres per sempre? De què depèn?
4: Hi ha coses que arriben en moda, com molt la cuina japonesa. Ja fa molts anys que és aquí. Primer doncs, hi havia allò dos restaurants a Barcelona, després per tot arreu, i ara tu vas a gairebé qualsevol supermercat i trobes el taulell de sushi, no? Això és una mica una moda, perquè aquí no hi ha gaire... Hi ha japonesos, però no n'hi ha tants com perquè justificar que sigui tant de moda menjar sushi. En canvi, altres coses sí. Sobretot la cuina que ha vingut de Centroamèrica i Sud-amèrica sí que ha vingut amb la gent que ha vingut. Excepte una part que seria la part de la cuina mexicana que ha passat per Estats Units i ha vingut des d'Estats Units. Els nachos i tot això va venir per la moda americana, cuina global, com les pizzas. Si tu quieres disfrutar los placeres de la vida. Les coses castellanes d'ara ja no ens venen de Salamanca, sinó que ens venen del Perú, ens venen de Xile, ens venen d'Argentina. El castellà tradicionalment doncs s'han fet, s'ha adaptat, que és doncs a partir de la pronúncia original de la llengua ho escrius a la catalana, com ara el gaspatxo, que s'escriu amb TX, no? I que ja diem amb la U final, ja no diem gaspatxo, diem gaspatxo, els que som del català central. Amb el castellà dels plats que han vingut d'Amèrica hi ha menys adaptacions que no hi havia doncs, fa 20 anys o 30 anys. Per una part perquè tot va molt de pressa i per l'altra perquè hi ha aliments com ara el ceviche, no? Que arriben aquí, arriben a Nova York, arriben a París, arriben a Roma, arriben al Senegal, arriben a Tòquio, tot alhora. Què passa? Que en català quasi que ja no podem fer ceviche amb TX. Per què? Perquè com que ha arribat a Nova York, a San Francisco, a Los Angeles i a Chicago, molt més ràpidament que Barcelona, i ells ja han adoptat la grafia del castellà, ha arribat a París i també ho han escrit a la castellana. Ja nosaltres ens obliguen, per un criteri d'internacionalitat, a escriure'l també tal com ho escriuen al Perú. I com que va tot així, pum, al moment, moltes de les preparacions culinàries de procedents d'Amèrica del Sud s'escriuen en castellà tal qual. Les llengües que ja no s'escriuen ni amb l'alfabet llatí, la primera va ser l'àrab, perquè el menjar àrab del Pròxim Orient va arribar molt abans, i ara doncs el xinès i el japonès, no? Què fem en aquests casos? Doncs intentem adaptar. Per exemple, en el cas de l'àrab hi ha un criteri de l'Institut d'Estudis Catalans de transcripció de paraules. Hi ha una manera que se'n diu transliteració, que és fonema per fonema, grafia per grafia, adaptar-la al català, i l'altra que és la transcripció simplificada, que és el que es fa servir normalment, que és adaptar les lletres d'un altre alfabet d'una manera que no distorsioni molt la lectura en català, que vol dir que no hi ha ratlles per sobre, puntets, ratlles per sota, sinó que es fa servir l'alfabet tal qual. Això va fer que, per exemple, en àrab, el shawarma en català s'escriu amb U, no amb doble V baixa, no? O l'hummus, que doncs, s'escriu amb H, per qui ho vulgui pronunciar amb l'H aspirada, però qui vulgui pronunciar-ho sense l'H aspirada, doncs que ho pronunciï amb la M geminada, que en àrab es fa i en català es fa. En el cas del xinès i el japonès no hi ha cap criteri de transcripció pel català, però hi ha gent que es dedica a estudiar i a fer propostes des de la universitat. O en japonès hi ha un criteri internacional que és, es diu criteri Hepburn, que és un criteri a partir del que es fa del japonès a l'anglès i a partir d'aquí a tota la resta de llengües. Això fa que el cas del sushi, conegudíssim, en català no escrivim S-U-I-X-I, sinó que escrivim aquest dígraf S-H, perquè prové d'aquesta transcripció Hepburn, que és internacional i que tothom s'entén i que tothom ho fa igual.
1: La pregunta TermCat.
3: Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta que ens contesta sense falta el director del TermCat, el Jordi Bové. Jordi, avui la cosa va de manlleus. L'anglès és la llengua reina? Si hem de fer un rànquing, guanya pel que fa a noves entrades?
5: Actualment, evidentment, en el que seria tota la recerca, l'anglès és la llengua hegemònica que entra a molts nous termes, els nous conceptes. L'alta recerca es fa en anglès, però no només aquí, es fa, va dir, arreu del món, o si més no, l'occidental. I ara tampoc sabria dir ben bé, potser la Xina o el Japó, ben bé com ho duen a terme. Per tant, gairebé tota la terminologia entra en anglès, però, evidentment, abans parlàvem, no? Si estàs en gastronomia d'un àmbit en concret, doncs, bueno, llavors pot ser que t'entrin, no? Paraules del japonès, de l'àrab. A vegades també el castellà en alguns àmbits, en el cas particular del català, sí que pot arribar, no? Fins a com a via intermèdia, que en castellà triomfi una alternativa a aquell anglès, i llavors nosaltres en veritat el que fem és copiar el que ha triomfat en castellà, fins i tot que a vegades potser podria ser que no fos ni prou adequat, no? Llavors hem de mirar l'origen, hem de veure, i potser algú diu no, hem de fer-ho igual que el castellà, però llavors quan ho mires dius, no, mira, perquè la resta de llengües han agafat una forma diferent, que és l'anglesa. Malgrat tot, ja dic, avui dia també majoritàriament el castellà està condicionat per l'anglès, almenys amb l'alta recerca.
1: Paraules habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
7: A General de Pirotecnia ponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito. No hace falta tarjeta macro.
1: Planeta Prat.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Benvinguda, Naila. Naila Martínez, My Nutritionist. Hola.
2: Hola, Pili. Què tal? Doncs
1: jo
2: molt bé.
1: Tu també.
2: Aquí sempre estic bé, jo. Després fora d'aquí ja ho veurem, però aquí jo sempre estic bé.
1: Sí, sí, sí. Estem bé. Jo també penso, com estàs? Bé. Si anem al detall ja, doncs... els detalls, hi ha altres coses que potser ja no tant, però,
2: però
1: en general...
2: Els nostres oients no els interessa.
1: Avui parlem d'economia, no només de menjar saludable, sinó d'economia. Perquè tenim aquesta imatge col·lectiva, no?, que menjar saludable és car.
2: Doncs
1: home,
2: sí.
1: La cistella de la compra és cara.
2: Sí, cada vegada més. Hem de dir que d'entrada tot està pujant de preu, per tant podem dir que la cistella en general és cara, però doncs hem de... O el que vull avui és posar una mica de llum, no?, amb aquesta frase de menjar saludable és molt car, perquè realment no tindria per què ser així.
1: Doncs com ho fem per tenir una cistella sostenible econòmicament,
2: doncs,
1: i saludable?
2: D'entrada, primer, entendre que és menjar saludable. Val? Perquè sí, clar, si associem menjar saludable a productes ecològics, supermercats healthy, llavors d'aquestes estranyes, no?, que cada vegada n'hi ha més, que no sabem ni com es diuen, snacks que ens venen amb publicitat saludable, productes proteics o receptes d'Instagram amb 50 ingredients, no?, doncs la realitat és que sí, que si fem això realment podríem dir que l'alimentació o que menjar saludable és més car, però la realitat és que la base d'una alimentació saludable no té per què ser aquests aliments, que la base és bastant simple. Parlem del mateix de sempre, Pili. Llegums, verdures, fruita, arròs, pasta, pa, ous, fruits secs, oli d'oliva, peix i aliments poc processats en general. Sí, és cert que alguns d'aquests aliments han augmentat el seu preu, però...

0: una molt bona font d'energia, perquè aporten hidrats de carboni, ens aporten ferro també, ens aporten fibra, perquè anem escassejats de fibra a la població en general. Per tant, doncs, a part de vitamines, minerals, i quan les consumim també ens aporten sacietat. Sí? I no parlo de me menjo els legums per després no menjar. Parlo de si jo menjo els legums em sacien, la quantitat de menjar que jo al final menjo durant el dia serà menor. És a dir, si jo incorporo aliments rics en fibra, aquesta fibra m'ajuda a que la digestió sigui més lenta i que, per tant, estigui saciada durant més estona. No? I per tant, si jo me menjo unes legums i em sacien durant 3 hores, aquelles 3 hores no aniré a buscar una altra cosa, que probablement sigui algo que hagi comprat processat i més car, sí? Perquè no em sacia. Llavors, les legums són una molt bona font per tenir a casa barata, no? I nutricionalment completa. Després també, important, sobretot si ens costa més cuinar, utilitzar verdures congelades, per exemple. Per què? Perquè redueix el malbaratament. Val? Hi ha moltes famílies que em diuen, és que nai, la compro les verdures, però clar, val, sí, potser les compro de temporada, de proximitat, però és que després se me fan malbé perquè no les acabo utilitzant. Doncs comprem, si us passa això, compreu verdures ultracongelades, que ultracongelades al final és que les han collit i les han congelat directament, i moltes vegades tenen conserven més les propietats que en algunes verdures refrigerades. Per tant, les comprem congelades i això ens fa que utilitzem la quantitat que necessitem per aquell àpat i la resta se'n torna al congelador i no malbaratem, no? I no llancem aliments i, per tant, perdem, no? Perquè és una pèrdua econòmica.
1: No, sí.
0: Després, aprofitar també, intentar fer cuina d'aprofitament. Fa uns dies, Pili, parlàvem que ens costa cada vegada més cuinar, com sí, perquè encara no haver de pensar...
1: Encara li dono voltes, que recupereu el podcast, de si ara cuines el futur o no.
0: Sí.
1: Encara li dono voltes, d'això sí. N'hem de tornar a parlar.
0: N'hem de tornar a parlar. Però clar, si parlem que cada cop cuinem menys, fer cuina de reaprofitament potser ens costa, no? Perquè abans, la meva mare feia molta cuina d'aprofitament, perquè al final comprava un pollastre sencer, aquell pollastre se n'aprofitava i tot gairebé, no?, d'aquell pollastre. Ara, clar, si algú compra un pollastre...
1: Sí.
0: La feinada és què es fa amb tot allò, no? És entendre que... Però bé, la cuina d'aprofitament bàsicament és... Doncs que si jo estic cuinant verdures, perquè no se me facin malbé, en cuino de més i les puc congelar o les puc guardar per després a la nit per fer aquest acompanyament. Val? És a dir, que quan cuinem una mica de més, aprofitem ja que ens posem a la cuina i això ho podem guardar.
1: O després inventar-te receptes, no? Amb aquells, allò, pues, amb els cigrons, les llenties, amb aquestes coses
0: després,
1: que,
0: Pili,
1: que has fet de més i ho barreges i
0: ja està. Hi ha bases que ho toleren tot. Val? Les legums,
1: sí.
0: L'arròs i la pasta... Ho toleraré tot, o sigui, tot vull dir, sobretot, què és el que més ràpid es fa malbé, a part de la carn i el peix? Pues les verdures, no? Si ja estan madurades, és que amb un arròs li pots posar les verdures que vulguis, és que amb una pasta li pots posar les verdures que vulguis, i amb unes legums també.
1: I fins i tot carns i peixos.
0: I carns i peixos, o sigui, que la pasta, l'arròs i els legums són una molt bona base per aprofitar allò que se'ns està, que ja a la nevera ja dius, bueno, és que això ja, o cuino avui o no, no? Llavors, ostres, són tres bases... Que ens permeten posar-hi aliments i que després també posar verdures amb aquestes bases els hi dona sabor. És que les verdures són... Quan parlem del xup-xup, no? Que no és necessari que fem un gran xup-xup, però quan parlem d'un sofregit de verdures és que són les que realment donen sabor. Perquè si no, doncs, trobem una pasta, un arròs bullit, és insípid, no? I moltes vegades acabem comprant salses que potser estan molt potenciades en sabor, però de forma artificial, no realment amb el sabor que té una ceba, un all, uns pebrots, no? I que ja us dic, que això, dius, ostres, quina mandra haver-ho de tallar. Si és que venen bosses congelades.
1: És
0: i dius,
1: cert.
0: És que és molt car. Més car és que ho compris i no ho cuinis i que ho haguis de llançar, no? O més car, perquè, i això també és important, encara que ens sembli que menjar és molt car, o sigui, més quin cost té o quin cost tindrà la meva salut, no? O el no cuidar la meva salut al cap dels anys, no? Després també hi ha una cosa important, que és que moltes vegades ens fixem en que és molt car les menjades principals, però allò que comprem per la perifèria, que jo li dic, no en som conscients, no? Refrescos, galetes, productes industrialitzats, snacks, menjar preparat... El delivery, no? El takeaway, el

0: el portar a casa, o sigui, aquests, això és molt car.
1: És que realment, si tu vas amb una llista de la Coixó, podem comprovar tots i totes. Sí. I segurament ho haurem comprovat totes i tots. Si vas amb una llista ben marcadeta, ben pautada, i et limites a la llista, el carro és molt més barat que si vas un dia a la babalà amb gana i comences a posar allà, venga, no?
0: Sí, sí. Si aneu amb una, una organització, no? Jo sempre dic que el diumenge, una hora al principi, després en mitja hora ho tindreu, de fer una programació del que voleu menjar durant la setmana, fer-vos la llista de la compra. Si és que ara la intel·ligència artificial us ho fa, la llista de la compra, i poses inclús l'organització de la setmana, no? Fiques l'organització de la setmana, fas la llista de la compra, ja la tens, i allò ho compres per després cuinar. Primer, arribaràs i no hauràs de pensar. Perquè quantes de nosaltres pensem en fer el sopar 5 minuts de començar a preparar-lo?
1: I tant.
0: I llavors entre l'angoixa, entre la culpa, no? Obres la nevera i la tanques 50 vegades a veure si apareix alguna cosa ja cuinada, no? I això no.
1: Ostres, això seria magnífic.
0: Clar, si ho tenim, sí, no sé si algun cop ens passarà això. Però és molt millor quan, després de tot el dia de treballar, si tenim fills, motxilles, deures, dutxes, pijames, si ja tenim pensat el que hem de cuinar, si ja ho tenim apuntat i tenim els ingredients a dins de la nevera, és que anirem amb el pinot automàtic i ja ho cuinarem i ja s'ha acabat. Uh-huh. Però si no ho tenim pensat, ostres, jo a les 8 de la tarda, Piri, ja dies que ja tinc mono amb un platillo dins que em diu, salva-ho com puguis i vés-te'n a dormir.
1: També el compartim, aquest mono.
0: Per tant, salva-ho com puguis és, mira, què tocava avui? Ah, mira, que tinc
1: truita.
0: Truita, vale, pues truita, perfecte. Truita, 4 fulles d'enciam i una patata al microones. Ja ho tinc salvat. Vull dir, i no és car això, no és car. Val? O sigui, que hem de marxar de menjar saludable és car, no és necessari anar a comprar productes ecològics, productes superhealthy i tot això de bio, no? I tot el màrqueting que ens posen als productes del supermercat, que al final és utilitzar aquesta base que hem dit, llegums, verdures, fruites, car, peix, que podem anar a comprar car i peix d'oferta, no? I que, a més, si augmentem el consum de llegums i ous, no n'haurem de comprar tanta, no? I per tant, també això equilibrarà el cost de la cistella. Cuinar plats senzills, receptes ràpides, utilitzar congelats, com hem dit, repetir menús. No passa res si avui mengem pasta i demà també mengem pasta. A la setmana hi ha 14 oportunitats d'àpats entre dinar i sopar. Perquè 2 dies mengis seguits pasta, no explota ningú, val? No ve un policia a dir-nos, t'has equivocat, ja no estàs fent equilibrat i saludable. Això no passa, val? Per tant, aprofitem, ja que estem cuinant avui, escolta, doncs si avui estàs inspirada, cuina per dos, i, no? O si dineu a casa, doncs cuineu una mica més i ja teniu la base per sopar, no? O sigui, intentem agilitzar-nos, que menjar saludable ni és car ni ha de ser complicat, perquè si no ens paralitza i al final no fem res.
1: Naila, gràcies per ser-hi.
0: A vosaltres per escoltar-me.
1: Petons.
0: Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric espai cultural.
2: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
3: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
5: Són 11:45.
4: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
5: Bon dia, us parla Noelia Aguilar Bueno. La taxa de residus serà un 15% més barata. Ho confirma ahir el tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Acció Ambiental i Serveis Urbans, Joaquim Bartolomé, que també va indicar que la rebaixa serà de caràcter retroactiu a partir de l'1 de gener de 2026. La mesura es va posar en marxa l'1 d'abril de 2025, quan tots els municipis amb més de 5.000 habitants van introduir per llei una taxa que cobrís el cost del servei de recollida de residus. Escoltem Joaquim Bartolomé, tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Acció Ambiental i Serveis Urbans.
6: Dintre d'aquesta millora amb el reciclatge, dintre de les subvencions que hem tingut i dintre també farem una pròrroga dintre del servei, aquesta suma ens fa que puguem rebaixar la taxa.
5: Segons el consistori, els contenidors intel·ligents que permeten la bonificació de fins un 40%, juntament amb altres reduccions, han fet possible aquesta rebaixa. Avui el Cèntric Espai Cultural es vesteix de gala per celebrar una nova edició dels Premis Marta Mayordomo, amb els quals es reconeixen la iniciativa emprenedora, l'esforç empresarial i la contribució del teixit econòmic local al desenvolupament del municipi. Entre les categories d'emprenedoria hi ha primers premis dotats amb 3.000 euros i premis pels finalistes amb 1.500 euros. Durant l'acte també s'entregaran els distintius al Prat Comerç de Qualitat als establiments que mantenen la qualitat, innovació i confiança del veïnat. A més, es farà un reconeixement als comerços més antics de la ciutat, que fan 25 i 50 anys. La gala de celebració dels Premis Marta Mayordomo arrencarà aquest vespre a les 9 a l'Auditori del Cèntric i es podrà seguir en directe al web del Prat TV. El videoclip i la cançó del meu ritme es presenta aquest vespre a les 8 de la tarda a la Capsa. És la 17a edició del projecte, que enguany reinterpreta la cançó Persona de l'artista folk asturiana Lorena Álvarez. La Declaració dels Drets Humans és la protagonista del videoclip, que ha comptat amb la participació d'artistes i ciutadans del Prat, amb la novetat enguany del cameo dels alumnes del Joan Maragall, vinculats al projecte Entretradis de l'Escola d'Arts en Viu.
7: Esports.
5: I demà arrenca el Gran Premi de la República Txeca a l'Autòdrom de Brno, la novena prova del Mundial, un circuit que és nou per Joel Esteban, ja que en la seva temporada de debut no formava part del calendari. El potable va arribar després d'una 13a posició a Hongria i un meritori 5è lloc a Mugello, que fan que ara mateix sigui 11è amb 44 punts a la general. El líder de la categoria continua sent Máximo Quiles amb 170 punts, 59 més que el segon classificat. Tornem d'aquí una hora amb més informació al següent butlletí.
3: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
2: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
5: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
9: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
10: Planeta Prat.

0: Vinga, anem amb més temes. I és que arriba el moment d'una ment desperta amb Auen Psicologia. Com sempre ens acompanyen la Montse Fernández i la Carol Aguirre. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Una Carol no té el micròfon avui. No, estàvem aquí xerrant i se'ns ha passat el més important. Bé. Què tal, com esteu?
1: Molt bé, ja pensant en les vacances.
0: I tant, últim espai de la temporada i a més amb un tema molt interessant com és la soledat no desitjada. I que a més en moments així com ara que arriba l'estiu la gent marxa a vacances i tal, pot ser que s'accentuï fins i tot una mica més, així que va bé que en parlem, no? Expliqueu-me avui, va, introduïu-me el tema que heu pensat.
1: Doncs mira, la soledat no desitjada habitualment s'enfoca en gent gran, no? Mm-hmm. És una cosa molt, molt invisible però molt real, perquè està darrere de moltes portes, de molts barris, de moltes cases, no? I bueno, li volien donar importància perquè malgrat són persones que en el seu moment vital actiu han sigut importants, quan les persones deixen de tenir un lloc a la societat, la veritat és que comencen a ser transparents, invisibles.
0: És fort, això. Que moltes vegades no, és a dir, tot i que passa i ho sabem, no en som del tot conscients que doncs de que acabin com relegades a un segon lloc, no?
1: Sí.
0: Carol.
2: Sí. No, jo penso que això també parla una miqueta de tots com a societat, no? Perquè és com una miqueta amagal que no volem veure. I bueno, són clar, no encaixen els cànons que la societat ens demana, no? Velocitat, bellesa,
1: producció, bàsicament, exacte. Producció.
0: Clar, també el fet de que l'esperança de vida cada vegada sigui més alta i que doncs ens jubilem als 65-67, però potser encara ens queden 20-30 anys més, que abans potser no passava fa molts anys, doncs la gent moria abans, doncs també això segur que ho condiciona, no?
2: Sí, clar, perquè la medicina i la ciència han aconseguit allargar l'esperança de vida, però potser no hem aconseguit dotar de propòsit i d'objectius aquests anys més de vida. Llavors, bueno, és una etapa vital en la que ens hem de buscar d'altres coses.
0: Parlàvem d'aquesta gent gran, no només afecta a la gent gran, però en gran mesura sí que afecta moltes vegades a la gent gran, o és com a mínim és el que tenim més en ment. No sé si hi ha altres societats que sí que doncs, tinguin a les persones grans molt més al centre, o com una persona sàvia de referència, o cada vegada s'està oblidant més a tot arreu?
2: Home, a veure, tradicionalment, i ara ens posarem en una tribu, però bueno, aquí també s'havia fet, les persones grans tenien veu i vot i formaven part d'aquells consells, però
0: està canviant això, no?
2: Està canviant, clar, i a més, mentre tenien capacitat cognitiva, tenien més experiència i més recorregut, clar, per prendre grans decisions, per transmetre el coneixement als joves, però ara no, s'està perdent tot això, sí.
0: Digues.
1: Els anys 60, no?, per exemple, o quan les famílies havien dos o tres generacions juntes, no?, i hi havia una labor, sempre tenia un rol, no?, el rol de l'àvia, de la tieta soltera, de la persona que portava els diners perquè estava tot més patriarcalitzado. Però ara tot això, no?, tendem a l'individualisme, i és veritat que ara mateix doncs hi ha molt poca societat, suposo que les més, lamentablement, les més endarrerides evolutivament relacionades amb el creixement industrial, que encara conserven tota aquesta estructura magnífica, perquè és veritat que amb aquesta estructura tothom té un rol, tothom té un paper, no? No hi ha una persona que deixa de servir, tothom serveix, aunque sigui per recollir la taula.
0: Clar, el que dèiem al final, el concepte de família ha anat evolucionant, ha canviat molt els tipus de família que tenim, també el estar més enganxat a la família o menys, que això també ha canviat, i tot això fa que apareguin aquests problemes, no?, podríem dir.
2: Sí, la família ara prima la família nuclear, que és els dos progenitors i els fills. Abans la família extensa es tenia més en compte, el que ha dit la Montse, tietes, àvies, avis.
0: També vivien tots molt més a prop, potser que ara, no? Ara, doncs, jo tinc una tieta al poble, sí. L'àvia, que potser ha tornat a viure al poble i jo visc amb la meva parella a una altra ciutat.
1: I més contemporàriament, germans, un viu a Canadà, uh-huh. l'altre sí, viu a Austràlia, sí, l'altre té una cosa en un altre poble de Catalunya, vull dir, si és veritat que es van disgregant, no? Jo crec que la tendència és anar més a l'individualisme i al... la autocomplacència, no?
0: Anem a parlar de conceptes que a vegades potser barregem, com són, per una banda, la soledat i l'aïllament. No sé si podem definir primer cada un què és, per poder entendre una mica doncs, que no són el mateix ben bé.
1: L'aïllament és absolutament voluntari. L'aïllament és una cosa que, a més, és mesurable. L'aïllament es pot mesurar de les vegades que tens contacte per telèfon, que surts al carrer, i normalment està... és més voluntari, no és una cosa que... i més estructural, no? de les coses que fas dia a dia. Però la soledat té més a veure amb una sensació normalment relacionada amb dolor intern, i és com un buit, no? el estar fora, el estar desplazado, no? La sensació aquesta de la soledat és més estar desplaçat, no? I l'aïllament és jo escullo, perquè que a vegades en la soledat hi ha aïllament, no? Però per veure la diferència, l'aïllament és algo més escollit per un moment vital, i la soledat és algo que poco a poco s'ha ido incorporando al teu entorn, a la teva vida, i s'ha quedat, perquè ja no s'ha transformat, vas transformar-te.
0: Clar, a més, la soledat pot ser que tu, doncs, la teva família et vingui a veure, que potser no estiguis sol del tot, no estiguis aïllat, però tu puguis pensar o puguis creure, com dèiem, és molt més personal aquest sentiment, que realment estàs sol, estàs desplaçat, i potser doncs, només ho veus tu, no, això?
2: Correcte, la soledat no té a veure amb el nombre. Tu pots tenir molts companys de feina o una família molt extensa, però no establir vincles propers i reals amb cap d'aquests, i llavors sentir-te sol o sola.
1: Sí, a més no és lo mismo, és que a vegades la gent gran, quan comença a ser cognitivament, que ara també parlarem, no, de les diferents àrees, no, on es comença a perdre, no, aquesta connexió amb lo social, també té que de sobte se'ls tracta com tontets, o se'ls tracta, mira, és que no oye, l'abuela no oye.
0: Deixa-la per allà, no?
1: Arronca. Deixa-la aquí, posa-la al racó, no? Però en realitat la cosa seria com per activar... Ells han tingut una vida enriquecida d'històries, no? Llavors seria preguntar-li honestament com et trobes, però segurament que la resposta no és bona, però fer-li partícipe de lo que està passant a la família.
0: I com
1: tu
0: podem fer també
1: part...
0: que et deixis de sentir així, no? Doncs si podem ajudar-te buscant activitats fora de per fer, o participant de decisions també de la família, o que sigui, no?
1: Tu què faries? Estàs molt bona, no? Avi, tu què faries? És que ara mateix tinc un dubte amb aquesta d'escollir aquesta feina A o aquesta feina B, aunque després no te l'aprenguis gaire, però amb això amb ell li dona una sensació de pertenència, de pertany amb una família i amb una societat, i aquesta és la via de que no decaiguin constant molt, no? Perquè a més està la medicalització, que crec que tu portaries, i van empitjorant a nivell cognitiu.
2: Sí, però amb aquest tipus de converses li vas donant un propòsit. No és només fer la visita de turno perquè, bueno, et toca visitar l'avi, sinó, bueno, donar-li un propòsit a la visita, encara que sigui, doncs, com diem, fer una pregunta que, bueno, després tu ja li faràs cas o no, però fer-lo partícip de decisions també, ostres, és una manera de valorar el seu recorregut i la seva opinió.
0: A més, porteu dades. A Espanya dieu que més de, o al voltant de 3 milions de persones pateixen aquesta soledat no desitjada. És una barbaritat.
2: És una barbaritat, sí. S'estima que un de cada tres persones grans. Clar, i això té un impacte a la salut també important. Són persones que no surten gaire, que no es mouen, llavors, bueno, sistema immune deprimit, el sistema cardiovascular també més fluixet, bueno, tot
0: que és una roda tot al final,
2: total,
0: no?
2: Sí.
0: Parlem, si voleu, d'aquestes pèrdues o de com mica en mica les persones van quedant-se més, més aïllades i patint aquesta soledat, que potser algunes no es noten molt perquè són mica en mica, com pot ser, per exemple, el fet d'anar perdent amistats al llarg dels anys, que doncs, ostres, tens 20 anys i pots fer plans amb amics cada dia de la setmana, a cada hora, però amb 70 anys, potser no, no? Segur que no.
2: Segur que no.
1: Sí, a més, és la pèrdua de vincles, no? Són vincles... Vincles important. A més a més dels amics, hi ha una pèrdua molt, molt important, que és la parella. O sigui, imagina't una senyora que ha estat 30 anys, 40, 50 anys amb una persona que estava amb ella, que se sap tota la seva història.
0: Tota la vida.
1: Tota la seva història, totes les seves misteris, totes les seves manies, i de sobte arribes a casa i dius, soledat, silenci, no? Jo trobo que aquesta és una de les pitjors, perquè que ara que toca, després de que el meu company de vida, la meva companya de vida, ja no està, que era, en realitat era com mi, no? La persona que em feia sentir-me, no? Alguna cosa, perquè els fills i tot això són com de segon grau, no?
0: Clar, al final saps, els pares saps que han de morir abans que tu, els fills saps que tard o d'hora doncs, volen i marxen, però la parella, que és amb la que sempre i que vols, quan ja tens una edat, tens clar que acabaràs amb aquesta persona per sempre.
2: Sí.
0: Clar, és complicat.
2: Ara em ve al cap la intro de la pel·lícula Up, no? Aquesta...
1: Ah, sí?
2: Clar, és que en 5 minuts és que és brillant aquesta intro. En 5 minuts et transmet, ostres, el pes d'aquest senyor en quedar-se vidu, no? Que s'ha anat la seva companya, i en 5 minuts t'explica tot el que han fet i que no han fet res del que havien planejat, però és igual, s'ho han passat molt bé. I, ostres, quan es queda sol, no? És una de les millors intros de pel·lícules.
1: Hi ha una la pèrdua de la identitat, no? Quan ens jubilem, quan es jubila la gent i ja no és com que professionalment tot envolta la nostra vida en el món professional.
0: Sí,
1: quedar, conèixer gent, quedar amb gent, els horaris, no? La programació de la nostra vida, dels nostres fills. Ja, però sí, quan deixes de ser el senyor ferreter del carrer Major, què fas? Qui ets, no? Perquè tot envoltava amb aquesta feina, amb la senyora que et venia i et deia, ei, senyor Joan, el que sigui, no? O la metgessa, o el que sigui, no? Hi ha una identificació amb una professió, la professió marxa perquè ja no ets, no? I llavors què queda? Queda la persona, però com que està molt enganxada a lo que era, llavors hi ha aquí un buit i una readaptació que també és molt curiosa.
0: Déu-n'hi-do. Deu ser també complicat, perquè et deixen de tenir també una mica com el referent en això, no? Llavors això també deu marcar.
1: Deu marcar.
2: Sí, la jubilació...
1: Per categoria.
2: Exacte, sí, trobo categoria social. Jo crec que la jubilació dona per un programa, perquè al final és un dol també de la vida activa, que ara és una altra cosa. Sí.
1: I per tant, allò que està el dol del cos, no? Del cos de la ment, no? De com... poc a poc anem perdent facultats i ja no estem activats en socialment i cognitivament, no? I com això molt sovint es converteix en una persona que nosaltres pensem que estem molestant, no? I llavors nosaltres mateixos...
0: Clar, aquí també actua una mica el nosaltres mateixos, posar-nos aquest pes a sobre de ja no serveixo, ja no és al voltant, sinó també una mica m'ho imposo jo, això, no?
1: Però clar, és que evolutivament en les tribus funcionàvem així, no? Si tu no sirves, no? Quedes fora.
0: Adéu, sí.
1: Llavors és com una mena d'adaptació que s'ha de fer. No sé si tu tens alguna cosa per dir, però també és molt curiós, no? com nosaltres mateixos, no només és la soledat de la social o l'aïllament, sinó que nosaltres mateixos veiem que no podem formar part, com ho feien abans. Sí, no vull molestar, nena, no et preocupis, ja vaig jo sola al metge, no et preocupis, ja faig jo sola el que sigui, no?
0: És també un dels punts que s'ha d'intentar fer veure de que al final és el ritme de la vida i el que toca, i que potser has de dependre més dels altres, però no per això ets menys vàlid en saviesa o en altres aspectes.
2: Exacte. Sí, però clar, ens ho fan creure, no? Ens fan... Hi ha tot un argument i un discurs al voltant de l'edat molt negatiu. es tracta l'edat i la bellesa com una cosa a evitar, no? Les cremes antiedat, revertir el envejecimiento, que revierten el envejecimiento. Dius, ostres, a ver, anem a analitzar això, revertir el envejecimiento. És que, i són expressions que les sentim cada
0: les
2: dia,
0: les tenim super interioritzades perquè
2: total.
0: Estan cada dia al voltant nostre i són molt perilloses, moltes,
2: molt, molt perilloses, clar, és que a ver, no es pot revertir el envejecimiento, no somos Benjamin Button. Llavors, què m'estàs dient? Que el que m'està passant és dolent? Ara favorablement hi ha tot un moviment al voltant del tema de la menopàusia per bueno, fer-lo sortir d'aquesta aura d'enfermetat, però fins fa dos dies la menopàusia també era una enfermetat. Bueno, pues mira, sí, ens arriba a totes i no és cap enfermetat. Llavors, hi ha l'edadisme, no?, que també ens fa caure amb aquests paranys.
0: Aquesta és una altra. Que hi ha aquesta discriminació també per edat.
2: Sí, sí.
0: Que, a més, moltes vegades, no sé, també aquest respecte que tenien doncs, els més joves per les persones més adultes, ara això ha canviat totalment. Aquest respecte s'ha perdut moltes de les vegades, no?
2: Sí, s'ha perdut, però perquè jo crec que com a societat també l'hem perdut. Llavors és una cosa estructural. L'han perdut els joves, però perquè, bueno, jo crec que l'ha perdut una miqueta tothom.
0: Ara que parlàvem de, doncs, de fer-nos grans, no sé si en home-dona hi ha diferències, si doncs, les dones potser s'espavilen més que els homes, no?
2: Bueno, hi ha estudis que diuen que sí, que les dones s'espavilen més que els homes, que la viudetat no la pateixen tant. Perquè, bueno, desenvolver-se, no?, a la casa, ho tenen per la mà, no se'ls cau la casa a sobre, i, bueno, hi ha més tendència a apuntar-se a activitats d'esport, activitats socials, i a fer vincles. Això afavoreix fer vincles i tenir una xarxa emocional i social més àmplia, una miqueta.
0: Clar, això en els homes moltes vegades no, quan veus cursos, tallers de gent més gran, hi ha molts menys homes, no?
2: Sí.
0: I és per això, perquè no acaben no apuntant-se.
1: També hi ha menys vidus que vidues, eh? Vull dir que el percentatge de... aquí també varia, no sé exactament quan, però les dones tenen més longevitat que els homes. Però sí que és veritat que no tenen aquesta... com es diria, com readaptació. Jo vaig esmorzar a un lloc on totes les mañanes hi ha una colla de senyores grans esmorzants tot el matí, em sembla fabulós. Bueno, tot el matí, el que facin, no? Dos o tres hores o una hora, però s'han allà xerrant del que han fet, de que han vist, del que...
0: Ei, és importantíssim
1: coses...
0: això per evitar aquesta soledat no desitjada.
1: Jo trobo que sí.
0: Dèiem també...
1: això no el veurem, no el veurem mai en un grup d'homes parlant i esmorzant junts a les 8 del matí.
0: És difícil.
1: Sí.
0: Què podem fer si doncs, diem doncs, nosaltres sentim aquesta soledat no desitjada o veiem que algun familiar doncs, està en aquesta situació i no sabem ben bé com revertir-ho, com ajudar a sortir d'això, perquè clar, a vegades podem veure el que passa però no tenim aquestes eines per revertir-ho, no?
1: Comences tu.
2: A veure, aquí tenim... bueno, hi ha una fundació que es diu Amics de la Gent Gran que, bueno, ofereix acompanyament presencial, és voluntari a senyors i senyores que estan sols. És gent gran. I després també tenim a Barcelona el programa Nexes, que pertany a la Diputació de Barcelona, que atén també a gent a partir de 65 anys amb soledat detectada.
1: Aquí a la Creu Roja fan curs... la Creu Roja fan curs, jo tinc una pacient que ve i està molt contenta perquè si fan curs, jo que sé, el que sigui, de pintura, de fer coses, perquè ells necessiten ser actius, necessiten veure que encara tenen capacitats per fer coses, no? Perquè quan ja es troben amb la seva pròpia visió de, ostres, ja no puc agafar un boli, això també és com que és complicat de transitar per espais, no?, comunitaris on se'ls recull i se'ls ofereix tallers o cosa. Ella pensa que s'haurien de fer més. Fa dos dies a la setmana diu que ella ha parlat perquè es fa 5-4.
0: A la que t'enganxes això doncs no vols parar, perquè al final una mica va lligat amb el que dèiem de jo mateix em veig que no sóc capaç de doncs potser anar a fer tallers de pintura o anar a fer un taller de, del que sigui, i potser quan començo veig que sí que puc fer-ho això, no? I que a més conec a, les, a unes amigues que no coneixia i sí, tal, no? I comences, doncs, aquests vincles comencen a crear-se o a fer-se més grans.
2: Clar, i a més, i tot això és com un peix que es mossega la cua, perquè estàs més despert, xerres amb més gent, bueno, no et sents tan sols, tan sol, bueno, et trobes millor físicament, això impacta en que sortis més, coneixes més gent, vull dir, és un cercle.
1: Hi ha una contradicció que és entre els nostres valors i les nostres prioritats, i aquí es veu, no?, amb la tercera edat, no?, que nosaltres volem, proposem, observem, però després tenim unes altres propietats que no ens deixa temps per dedicar-nos a aquestes persones. També per això estem aquí, no?, un poc per anunciar-lo con altavoz. Però a mi, fent aquest programa, jo he trucat més a la meva mare perquè he donat compte de la...
0: Sí, sí, tota l'estona vas pensant i vas dient, ostres, doncs he de passar-me més sovint per casa els pares, o he
1: el veí del segon, que fa dies que no el veig, va, no, aquestes coses, perquè en realitat es tracta de petits detalls de hola, te veo, de tot bé, si necessites ajuda, tens de tot, ja està, no?
0: Que també cada vegada més amb els veïns hi ha més aquesta distància, no?, de dir, doncs no interactuo, no hi parlo. No,
2: clar, que tot aquest sentiment de pertinença, aquest teixit social, sobretot a les ciutats grans, es va perdent. Abans els veïnats es coneixia tothom, a les zones rurals i més petites es coneix tothom. I aquí al Prat, bueno, no ens podem queixar, sí, aquí al Prat hi ha un sentiment potablava potent, però les grans ciutats això es perd.
0: I a més ara, en ple 2026, que doncs, estem hiperconnectats, estem amb totes les noves tecnologies, podem fer videotrucades, podem fer tal... I és per contra el moment en què estem més aïllats, eh?
2: Sí.
1: Sí que ho fem.
2: Sí, sí. Tenir eines a l'abast i tenir...
1: Jo crec que encara és pitjor, perquè t'atabales, vull dir que... No?
2: Sí,
1: és
2: pot ser.
1: El que no tenim més temps per fer-la servir. I anem prioritzant, el que anàvem parlant, no? Anem prioritzant que s'han d'emportar els nens al col·le, que tenen
0: la feina
1: reunió,
0: que t'ocupa tot el dia...
1: Sí.
0: Doncs vinga, anem a acabar, que ens quedem ja sense temps amb alguns recursos. Ens heu dit algun ja que hi ha aquí al Prat i també bibliografia, que sempre ens en porteu.
1: L'expertes, eh?
2: Sí, bueno, tenim aquest tenim un llibre que es diu Soledades Digitales, a més és un llibre molt nou, d'un autor que es diu Juan Ramón Ubieto, és un psicòleg psicanalista molt bo, si teniu oportunitat de veure'l en directe és espectacular, i aquest ens parla de comunitats digitals, però de gent més aviat jove, del nostre temps. Ens parla dels incels, de la gent que utilitza vots romàntics, com aquests de la pel·lícula de Her. Bueno, i ell ens defensa que això que estàvem parlant ara, no?, que per molt connectats que estiguem, no vol dir que tinguem millors vincles. I després tenim un parell de pel·lícules, Les vírgenes suïcides, bueno, que és uns pares, bueno, si no l'heu vist a aquestes alçades, la pel·lícula és de l'any 99, o sigui que no us faré cap spoiler si us dic que les vírgenes se suïciden per culpa de l'aïllament que li imposen als seus pares, com un aïllament extrem pot arribar a impactar. I després hi ha una pel·lícula també bastant antiga, de l'any 2000, que es diu Requiem per un sueño. No és tant la pel·lícula en si, però hi ha un personatge secundari, que és una senyora gran que està sola, i fins a on pot arribar aquesta soledat, fins a unes conseqüències molt extremes, molt recomanable.
0: I parlem de pel·lícules de l'any 99, de l'any 2000, que encara són vàlides i per
2: Totalment.
0: Dos, per tres, encara, doncs, tots aquests temes.
2: Sí, sí, sí.
0: Així que molt interessant, consell, estigueu més pendents de l'entorn, de la família, dels amics.
2: Correcte.
0: I segur que anirà tot una mica millor.
1: Serem més millors persones entre tots, podem fer molt millor.
0: Segur que sí, Montse, Carol, gràcies.
1: A vosaltres.
0: I bones vacances. Ens trobem la temporada vinent.
2: Bon estiu. Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
3: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen amb 12 dotacions en un nou incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues. L'avís s'ha rebut a 11:15 del matí i el foc afecta la zona de vegetació del municipi. Els equips d'emergència treballen per controlar les flames i de moment no s'ha informat d'afectacions personals. A conseqüència d'aquest incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi, de fet, se suma al declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on hi continuen també treballant una quinzena de dotacions i que ha afectat prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I també els bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès deixa vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AB10 a Santa Coloma de Gramenet direcció Nus de Trinitat continua deixant també un carrer tallat en aquest punt i congestions importants. A banda també, retencions habituals a les rondes, a la C31 al Prat i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos que són públics i que estan ocupats des del 2017 i que el consorci de la mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement, volíem dir, del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen també més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I en aquest sentit també la CGT ha anunciat que no assistirà a la mesa sectorial d'educació del divendres en protesta perquè considera una manca de negociació real amb el departament. El sindicat denuncia el caràcter burocràtic d'aquestes reunions i reclama abordar el conflicte amb els docents i les seves reivindicacions laborals. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per a la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
6: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia, ampliats fins al 26 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros, finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
7: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
8: A General de Pirotecnia ponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito. No hace falta tarjeta macro.

Moment, com sempre, el dijous a partir de les 12 per recuperar l'entrevista esportiva de la setmana.

0: 30 segons per arribar a dos quarts de 8 del vespre. Seguim aquí al Prat Esports. Moment ara per presentar el nostre convidat d'aquesta tarda, com dèiem a la portada, un convidat de luxe. Ens visita aquí als estudis del Prat de Ràdio l'entrenador fins al final d'aquesta temporada de l'Associació Esportiva Prat, David Vilajoan. A la seva sortida es va produir al cap poc de l'eliminació del conjunt pretenc contra el Sant Mauro, la tanda de penals, un final cruel i amb polèmica, que ara també parlarem amb ell en una estoneta. Però no serà aquest l'únic tema que tractarem, també volem fer balanç en línies generals de com ha anat la temporada. Per fer aquesta entrevista també ens acompanya el nostre company Ivan Conde. Bona tarda, Ivan.
1: Bona tarda, Jonathan.
0: Amb ganes d'aquesta entrevista?
1: Sí, tant, sobretot amb una miqueta més de calma. També sentia el David Vilajoana, que segur que té molt a explicar, perquè també, no, com al final ha sigut tan abrupte i amb tantes coses a comentar, vam tenir aquella roda de premsa que tant ha girat pel futbol català, però tenim ganes de més.
0: Vinga, doncs anem a saludar-lo, David Vilajoana. Bona tarda i gràcies per venir al Prat Esports.
2: Bona tarda.
0: Bé, de moment com van aquestes setmanes? Ja fa un parell des de l'eliminació i també des de la teva sortida del club. Per tant, doncs, suposo que tranquil, no, ara, sense futbol.
2: Sí, molta tranquil·litat, i que s'agraeix perquè les temporades es fan llargues.
0: Després de deixar la banqueta del Prat i de tota aquesta situació, es viu més tranquil? Després d'una temporada tan exigent?
2: Home, tranquil·litat en tens més, però entre altres coses tens més temps per ocupar en d'altres que no, a les quals no li pots dedicar quan estàs entrenant. Però vaja, el futbol forma part del meu dia a dia i vaja, és al revés, ho trobo més excepcional que no pas normalitat.
0: Està pendent d'aquest playoff d'ascens, per al tema de l'ascens compensat del Prat. No sé si vas seguint una mica la situació aquest cap de setmana, doncs cop dur,
2: poquet però després del resultat de 3-0 al camp del Compostela es fa difícil pensar que ho puguin remuntar, però vaja, també ho tenien molt cru a l'anada amb el Cornellà i van ser capaços d'això. El que passa que el Compostela, jo que tinc bones referències i tinc coneguts, doncs tenen bon equip, és un equip històric que té ganes de tirar amunt, han fet bona inversió i molta inversió i tenen bons jugadors i bon equip. Serà complicat, però en el futbol no hi ha res escrit.
0: Com van ser les 48 hores després de l'eliminació del Prat? Com les va viure?
2: Home, amb tristesa, però vaja, resignat al resultat, perquè en definitiva és el que és, vull dir, però vaja, amb tristesa perquè era un resultat no esperat, i menys després del partit que va fer l'equip i de les circumstàncies en què es va produir aquesta eliminació.
0: La decisió de la seva sortida es va prendre en aquestes 48 hores després? Era una cosa que ja teníem editada en el tram final de la temporada?
2: Bé, no, és a dir, a ningú escapa que si haguéssim obtingut l'objectiu de pujar, jo hagués estat encantat de seguir, però vaja, després del partit, després dels dos dies després, quan em van comunicar que no comptaran amb la direcció esportiva del club, jo evidentment sóc una persona, vaig venir per la intermediació del Pepe Delgado, i en definitiva, vaja, vaig considerar que el millor que podia fer era deixar el club i ja està, no passa res.
0: Aquesta decisió que va prendre, no sé si va també comentar-la també amb el vestuari i els jugadors una mica, no sé com va ser el feedback.
2: No, jo no comento res, és una decisió personal i els jugadors en definitiva no formen part de l'àmbit d'aquesta decisió, entre altres coses perquè hi ha molts jugadors que no tinc clar si no seguiran. Cadascú fa el seu camí i les decisions són personals.
0: Com valora aquest playoff de l'EPRA?
2: Doncs home, veníem de 5 partits duríssims, en el sentit de que veníem d'un pou sense fons, amb una situació anímica de l'equip molt complicada, i jo crec que en molt poc temps vam aconseguir revertir el que era un estat d'ànim pèssim. Jo crec que l'equip ha de donar una molt bona imatge al camp del Sant Mauro, camp molt complicat, no escapa ningú que guanyant allà és molt complicat, sinó que li preguntin a la Pobla de Mafumet. La primera part no va ser bona, però la segona hi va haver-hi una imatge molt diferent de l'equip, i en general en els 90 minuts hi va haver una actitud i una competitivitat que no havíem tingut en els últims 5 partits de Lliga. L'equip jo el veia entrenant bé, havíem treballat per fer canvis que poguessin tenir un resultat immediat o visualment ràpid i d'execució ràpida, es va complir. I et dic, i el partit d'anada d'aquests partits, el Prat en perdrà un de cada 20, perquè en general, per lo que va ser el joc, per lo que va ser les oportunitats i per lo que va ser la manera en què es va produir el partit, doncs va ser cruel, però no només pels penals, sinó també per la situació en general, que et dic que l'equip es mereixia molt més i evidentment en cap cas perdre aquell partit.
0: Pel que fa a la temporada en general, traiem el playoff i no sé si el darrer tram de la Lliga, on bueno, l'equip doncs, va passar una molt mala ratxa, quin balanç fa? Quina sensació l'ha deixat doncs, la imatge que ha mostrat l'equip, que segurament no era la que pensava a l'inici de curs, encara que ja doncs, coneixia la igualtat i la competència en aquesta Lliga Elite, que doncs, a final de la Lliga teníem un munt d'equips amb diferència d'un punt.
2: No, jo, la paraula no és la imatge. Per mi la imatge de l'equip ha sigut molt bona, com tot. En una lliga de 30 partits hi ha partits millors i altres pitjors, però la imatge de l'equip, jo crec que els que han seguit el dia a dia, com aquí una persona present, jo crec que la imatge de l'equip futbolísticament parlant ha sigut, en termes generals, bona i diria amb nota alta. El que passa que el futbol es tradueix també en resultats i els resultats no han sigut els que hem volgut. El que passa que jo també diria que l'equip en termes generals ha mantingut un to de joc alt. El que passa que, clar, per opinar s'ha de conèixer i s'ha de veure en quines circumstàncies s'ha produït o en quines circumstàncies s'han donat en aquesta lliga. El Prat era un equip que havia estat, que venia d'uns anys complicats, tant social com esportivament parlant. Venia de baixar de segona B, després d'un parèntesi d'intentar fer play-off descens, però va tornar a baixar a tercera i a ningú escapa que l'entrada del Pepe i la meva va ser en un moment convuls o de que es volien fer plantejaments de projecte immediat o resultat immediat per recuperar la temporada. A partir d'aquí es van fer fitxatges importants, però si algú rasca i té dades, que això jo les tinc, veurà que, vaja, que pràcticament el 50% dels jugadors, si en podem dir franquícies importants que s'havien fitxat, que per d'ells ha jugat més de 10 partits en tota la Lliga. Això, evidentment, que convertia el Prat. El que convertia un Prat potencialment per sobre de la mitja va convertir a un Prat, com tots els altres equips, amb bons jugadors, però no amb jugadors diferencials o, si més no, amb jugadors ja contrastats a la categoria. Adri Ribas, Carlos García, Adri Toro, Martín Lamelas, el Padilla, són jugadors, en definitiva, que havien estat fitxats i que tenien partits i experiència en categories de segona ref i tercera, que ja us dic que no han jugat apenes 12 partits en tota la Lliga. Per tant, què vol dir? Que aquest Prat s'ha hagut de construir i s'ha hagut de mantenir en tota la Lliga, perquè no cal oblidar que aquest Prat no ha sortit cap jornada de play-off i ha estat arribat a estar en posicions d'ascens directe i fins i tot en primera posició. Ha hagut d'afrontar una Lliga amb jugadors que podríem dir del mateix nivell o desconeguts de categories superiors i de categories. Un Àlex Plaza no té més de 3 partits a tercera divisió, va ser cedit l'any passat pel primer equip perquè consideraven que no era un jugador vàlid per la primera plantilla. Un Bonaventura ve del filial, un Xai Víctor ve del filial, un Ricky Vidal és un jugador que no té més de 4 partits, de fet el vaig fer jo debutar a segona catalana a segona ref, però no té més de 8 partits, de fet en té més a segona ref 6 quan vaig pujar jo, que no pas a tercera divisió. El Pol Aldebó no té més de 5 partits a tercera ref, és a dir, veníem d'un context que vam haver de fer un equip que de fet diferencials, que hagin tingut minuts i partits diferencials, ja no ho té un Àlex Sánchez, un Marc Muñoz. D'acord, són jugadors que sí que tenien recorregut en categories de tercera prou com per dir que els hem aprofitat, i jo crec que el seu rendiment ha sigut molt òptim i s'ha notat. De fet, ha sigut un dels recolzaments importants perquè l'equip mantingués aquesta trajectòria, però tot l'altre, ja us dic, s'ha hagut de construir sobre les idees de jugadors que podien ser tan bons o de la mateixa qualitat que molts dels altres equips que hi ha en aquesta categoria. Per aquesta categoria d'elit hi ha molt jugador que també ve de categories de dalt o jugadors que volen tenir oportunitats. Un Arcs és un nano que venia de juvenil del Cornellà. Hem aprofitat la recuperació del Renque de la lesió, però és un nano que també té la trajectòria que té a l'equip. És a dir, si rasques i veus el fons de l'equip, veus que aquest equip s'ha construït i ha hagut de competir, doncs et diria que amb jugadors amb les mateixes armes que tenen els altres, per tant posa en valor efectivament el que han fet aquests jugadors al llarg de la temporada, que no ha sigut gens fàcil, perquè et dic, moltes lesions de jugadors molt importants i per tant hi ha jugadors que han hagut de fer un pas endavant.
0: Precisament, comenta el tema de les lesions, sens dubte ha estat un dels grans hàndicaps de l'equip. En el mercat invernal, o posem data, a l'hivern, gener, reclamava un reforç que doncs va arribar d'aquella manera que finalment no es va poder fer efectiva per doncs entre lesió, situació de forma, i no va arribar cap més, va trobar a faltar això, aquesta peça que reclamava de banda.
2: No, jo no reclamo. Jo treballo amb el que el club em proporciona. A partir d'aquí haig de treure el màxim rendiment dels jugadors que tinc. També creiem que hi havia jugadors que podien fer un pas endavant, que per això els havíem fitxat, i amb això vam treballar. No ha estat una qüestió puntual de banda, sinó que ha estat una qüestió generalitzada. És cert que al final de Lliga també hem vingut molt justos d'efectius. Els últims 3 partits anàvem amb 12 jugadors de camp els partits, i amb jugadors de segon any del juvenil, és a dir, que s'ha fet costerut tot el que és el final de la Lliga, i també hi ha hagut lesions que ens han condicionat una mica la manera de fer. Per exemple, un Bona que havia agafat protagonisme en aquest equip, just l'últim partit que vam guanyar, i diria, home, no és el Messi, però de la manera que estàvem fent i de la manera que nosaltres tenim de defensar, és un jugador que per la seva intel·ligència futbolística ens ajudava moltíssim. Va ser ell que causés baixa per la lesió de l'espatlla, que n'hem tingut 3, no havia vist mai 3 lesions d'Espanya en un any en un equip. Va ser ell lesionar-se en el partit del Sadell B, i a partir de llavors no vam guanyar cap partit. Ell és un nano que transmitia, sobretot en el mig del camp. Vam haver de fer ja una mica d'invents, perquè els perfils són els que teníem i anàvem justos al mig del camp. Bé, també és una dada futbolísticament objectiva parlant que ens ha condicionat, però tot i així ja et dic, bueno, vam trobar solucions. També és cert que no era un tema, també ha sigut un equip de dinàmiques, perquè els 5 partits tampoc aquest equip ha merescut perdre els últims 5, perquè jo recordo el partit de Castelldefels, que torno parlant, al minut 80 anàvem 2-0 i fent un gran partit en els primers 70 minuts, però també la gent no oblida que en aquell partit, bueno, érem 12 de banqueta i vam fer els últims 15 minuts amb un xaval de segon any de juvenil. Bé, el filial s'estava jugant moltes coses i havíem de tirar amb el que vam tirar, i vam tenir els jugadors que vam poder. A partir d'aquí, ja et dic, el camp del Martinenc va ser un partit que crec que també ens va fer mal anímicament, perquè anàvem amb totes les opcions de si guanyàvem ens col·locàvem a dalt de tot. Va ser un partit no el millor, però tampoc dels pitjors, amb 2 jugades puntuals al final del partit molt claus, amb una de l'Ufano i amb l'altra del Pol al de Boca. Les dormiré tota la vida, que d'aquelles se'n poden fallar una cada 10.000, no se'n tornaran a fallar tan clares, que hagués canviat. Però bueno, ja et dic, tot això és parlar de circumstàncies puntuals, que també et dic que l'equip li ha mancat un pèl de sort en moments puntuals, perquè ha merescut molt més amb circumstàncies que crec que futbolísticament se les mereixia.
0: Si tiréssim el temps enrere, ens anem a l'agost o al juliol de la temporada passada. A partir d'aquell moment, faria alguna cosa diferent de la que va fer? No sé si, i quan dic tan enrere, no sé si en tema de planificació de plantilla canviaria alguna peça o alguna dinàmica en l'estil de joc, no sé, canviaria alguna cosa?
2: No, jo tinc molt clar la manera que tinc de jugar, tinc molt clar el que vull, tinc molt clar els jugadors que tenia, tinc molt clar el que venia al Prat, que veníem a un projecte d'un any, que si es pujava tothom estaria molt content, i si es perdia uns estarien contents, els altres estarien tristos. Llavors, a partir d'aquí, jo sabia que venia, sabia que me la jugava un one shot. Ja és un risc, que, bueno, no un risc, una situació assumida i coneguda, i per tant naturalitzada per part meva.
0: Ivan, no sé si vols preguntar alguna cosa a en David.
1: Sí, no, en diferents aspectes. Primer de tot, en el sentit també una mica del transcurs de la temporada, vam parlar, per exemple, del partit d'Olímpia, del partit de Castelldefels, etc. Ara amb una mica més de calma, què li ha passat a l'equip, no tant en partits concrets, sinó per, podríem dir, no tornar a caure en aquestes circumstàncies, no? On potser futbolísticament tenia recursos, però després sí que s'ha vist un equip que a nivell de mentalitat o a nivell de suportar escenaris fins i tot més favorables que no desfavorables, l'equip tenia problemes per mantenir avantatges o per refer-se d'obstacles que potser no semblaven futbolísticament tan grans com després han afectat a l'equip.
2: Bé, la mentalitat és una cosa molt personal, vull dir, la competitivitat en moments puntuals formen part de l'ADN de jugadors, però ja et dic, jo retrauria poca cosa. També és cert que aquest equip anava molt pressionat en general perquè hi havia un

0: molts altres equips, quan hi ha pressions i urgències històriques, moltes vegades fracassen per la pressió no ben assumida i no ben digerida per part de jugadors. Ja et dic, no sóc psicòleg, potser haguéssim hagut d'incorporar un psicòleg. A tothom pensant en jugadors, doncs mira, potser hagués sigut bo, que no dic que sigui dolent, tenir un psicòleg per tot això, poder-ho digerir, poder-ho treballar, i potser sí que hagués sigut una bona manera d'afrontar una situació, perquè evidentment la pressió és important i condiciona molt el comportament esportiu dels jugadors. I mira, si et diria una cosa, potser sí, mira, en aquest context potser sí que hagués sigut bo, en comptes de tenir 5 preparadors físics, tenir dintre de l'equip tècnic un psicòleg.
1: En aquest sentit sí que hi ha hagut disparitat de criteris amb el perdó de que són declaracions abans de finalitzar la temporada i no a posteriori, que no hem pogut encara parlar públicament com a mínim amb el president del Prat, Luis Quiñonero, però ell sempre ha insistit, no, que el fet de no ascendir seria un fracàs. Tu, en la carta que dirigeixes a l'afició, parles també d'èxits, com la quarta posició a la Copa del Rei. Tu has notat algun moment disparitat de criteris en aquest sentit?
0: No, jo tenia clar que venia a pujar, i tenia clar que passa que el fracàs, el president amb això hauria de ser una mica mesurat, perquè el fracàs arriba quan un no fa tot el que pot i l'esforç, i t'asseguro que l'equip que ha format part, tant els jugadors com el cos tècnic, com els preparadors físics, com els fisioterapeutes, no se'ls pot retreure que han sigut professionals i han complert amb les seves obligacions. El president deu desconèixer, i m'estranya perquè fa molts anys que hi forma part del Prat, que l'èxit o el fracàs, si només el mesura en un resultat, doncs, bueno, ell ho pot considerar així. Jo no ho considero un fracàs, jo considero que evidentment és una oportunitat passada, però en esport, si tot fos 2 i 2, 4, doncs tothom apostaria i tothom guanyaria. Jo crec que el president s'equivoca amb aquestes afirmacions, d'altres coses, perquè considero que és un despreci per la gent que hi ha treballat, que ha fet molt i en moltes circumstàncies precàries en molts aspectes, i jo crec que és una manca de respecte. Dit això, fracàs, home, l'objectiu era pujar. Si no es aconsegueix l'objectiu que es perseguia, doncs bueno, és un resultat no aconseguit, i per tant no és fracàs, però vaja, objectiu no complert. Per tant, els que estàvem al front del projecte, si ens van contractar per pujar i no aconsegueixes l'objectiu, doncs te'n vas a casa i tan tranquil, que vingui un altre i ho aconsegueixi.
1: Declaracions, reiterem, dites a mitjans de temporada,
2: dites ara,
1: hem d'escoltar també que diu.
2: Declaracions en el desembre. De tota aquesta etapa anar al Prat, quina lliçó ha pres Esporta? Bueno, et portes tu.
0: Quina lliçó? Bé, que és important anar a clubs on hi ha pensament únic. I en el Prat és el que li ha faltat, un pensament únic.
2: Quan diu pensament únic, refereix a que, doncs, no només entrenador, sinó que hi havia més pensaments?
0: Sí, bueno, però és normal. És a dir, el president Quiñonero té una visió de lo que és el primer equip unívoca. És a dir, ell considera que la part fonamental del club és el primer equip, i el vicepresident esportiu i la gent que forma el futbol base consideren que és al revés, que el primer equip està al servei del futbol base. Bé, són dues maneres diferents de pensar. També és cert que venien d'una època que es pensava de baix cap a dalt, i aquest any es va voler pensar de dalt cap a baix, que per això vaig anar-hi jo. És a dir, per pensar que amb una inversió grossa i amb gent que tenia experiència en la categoria, doncs es podria aconseguir de la millor manera l'objectiu d'ascens. Bé, era un projecte d'un any, també és llàstima, perquè això no vol dir que tant el senyor Pepe Delgado com jo no puguem treballar en projectes a més llarg plaç, però bueno, era una cosa que es va plantejar així i així ha estat. Dit això, confio i confiava molt en les meves possibilitats, i és com tot, tu arrisques, qui no arrisca no pisca. Vaig pensar que amb la feina que faríem podríem pujar, i era una opció clara per pujar. Bé, no s'ha aconseguit, doncs s'ha de donar pas a altres maneres, i per lo que s'està veient es torna una mica aquest pensament que és de baix cap a dalt.
1: I què n'opines?
0: Què n'opino d'aquest pensament? Bé, que ni un ni l'altre són incompatibles, i el problema és que aquí són bastant departaments estancs. Normalment el pensament bo és el que està a l'entremig. És a dir, jo penso que el primer equip d'un Prat no s'ha de pensar en termes de futbol base, és a dir, ha de tenir diferencial, però no vol dir que el primer equip hagi d'oblidar el futbol base.

0: Jo sóc un amant de donar oportunitats a la gent de baix, però no en qualsevol circumstància i sí o sí per manual de, per manual. Hi ha moltes coses que no encaixen en el manual d'estil i que s'ha de tenir prou de mà dreta i esquerra i prou de flexibilitat per encabir-ho. I per tant, en la intel·ligència està en la flexibilitat i en l'agafar el bo de les dues coses i no ser talibà ni d'una cosa ni de l'altra. Però vaja, ja et dic que els que prenen decisions i els que són responsables, cadascú ha de prendre les decisions i actuar en conformitat, i vaja, és una decisió que no m'incumbeix a mi, però vaja, ja et dic, content d'haver donat oportunitats a xavals de joves, que segur que alguns se'ls rifaran, i ja et dic, no és incompatible una cosa amb l'altra, però sí que és cert que jo crec que el primer equip ha de ser la prioritat i el futbol base ha de ser l'acompanyament, i dit això, el primer equip ha de pensar cap avall, però no tot que vagi de baix cap a dalt.
1: Quan estava el tema de sortir el nom de Pepe Delgado, li va sorprendre la seva sortida? Va ser pocs dies després de la seva.
0: Bé, no per un motiu, perquè jo crec que el Pepe Delgado, amb aquesta nova manera d'afrontar la vessant esportiva del club, no hi encaixa. És a dir, és una conseqüència lògica de la manera que es vol treballar. Dit això, jo crec que el Pepe Delgado és un home amb gran coneixement del futbol català, és una persona que aporta moltes coses, que podria aportar moltes coses, i dic, i tampoc veig que és una persona incompatible amb projectes. El que passa que sí que és cert que de la nova manera que es vol plantejar l'organització, doncs trobo lògic que no es volgués comptar amb la seva continuïtat.
1: No sé si vol, abans d'obrir carpeta futur, sí. Ivan, no sé si vols preguntar alguna cosa més.
2: No, en aquest sentit, i més també tenint en compte, no, aquest aspecte que ha comentat dels dos clubs, podríem dir, o de les dues visions de club, també a nivell personal, com ha sigut el fet de treballar en el mateix club que el seu germà, i sobretot fins i tot també com ha afectat a nivell d'entorn, que sempre sabem, no, que doncs es pot allò de dir no, perquè és el germà, no és el germà, fins i tot més enviat d'en fora a l'interior del club, com ha sigut aquesta gestió.
0: No, tot s'ha de dir que el Xavi no, durant tot l'any no hi ha parlat ni dues paraules del primer equip. Ell tenia clar que deixava aquest any la gestió al marge, i vaja, no hi he tingut ni dues paraules seguides al primer equip, que no vol dir que sigui el millor, però vaja, no les he tingut. A mi no m'ha afectat en res. Home, m'ha afectat en el sentit que m'hagués agradat donar-li un cop de mà i que hagués pogut deixar l'equip a tercera divisió, però ja et dic, a mi m'ha afectat zero. A mi el que m'ha afectat és la pressió de no pujar a l'equip, que això era al marge de que hi hagués el meu germà o no en la responsabilitat esportiva del club. Jo en aquest aspecte ja et dic, no venia pel meu germà, perquè ja et dic, el meu germà té un pensament en bastants aspectes diferent al meu futbolísticament. Jo, si vaig venir perquè el Pepe Delgado creia en el que jo podia fer, i bé, no passa d'aquí. És a dir, no és una cosa que hagi afectat a el que és l'esdevenir i el dia a dia de l'equip.
1: Ens quedem sense més temps. David, ha estat un plaer tenir-te aquí al programa. També gràcies per la teva atenció durant tota la temporada amb nosaltres, que ha estat de Déu, i molta sort en el futur.
0: A vosaltres, i espero que el Prat recuperi la categoria aviat.
1: També gràcies a tu, Ivan.
2: Que vagi molt bé.
3: Són 1:15.
4: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
3: Bona tarda, us parla Noelia Aguilar Bueno. La taxa de residus serà un 15% més barata, ho confirmava ahir el tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Acció Ambiental i Serveis Urbans, Joaquim Bartolomé, que també va indicar que la rebaixa serà de caràcter retroactiu a partir de l'1 de gener. La mesura es va posar en marxa l'1 d'abril de 2025, quan els municipis amb més de 5.000 habitants van introduir per llei una taxa que cobrís el cost del servei de recollida de residus. Escoltem Joaquim Bartolomé, tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Acció Ambiental i Serveis Urbans.
5: dintre d'aquesta millora amb el reciclatge, dintre de les subvencions que hem tingut i dintre també farem una pròrroga dintre del servei, aquesta suma ens fa que puguem rebaixar la taxa.
3: Segons el consistori, els contenidors intel·ligents que permeten la bonificació de fins un 40%, juntament amb altres reduccions, han fet possible aquesta rebaixa. Avui, el Cèntric Espai Cultural es vesteix de gala per celebrar una nova edició dels Premis Marta Mayordomo, amb els quals es reconeixen la iniciativa emprenedora, l'esforç empresarial i la contribució del teixit econòmic local al desenvolupament del municipi. Entre les categories d'emprenedoria hi ha primers premis dotats amb 3.000 euros i premis pels finalistes amb 1.500 euros. Durant l'acte també s'entregaran els distintius al Prat Comerç de Qualitat als establiments que mantenen la qualitat, innovació i confiança del veïnat. A més, es farà un reconeixement als comerços més antics de la ciutat, que fan 25 i 50 anys. La gala de celebració dels Premis Marta Mayordomo arrencarà aquest vespre a les 9 a l'Auditori del Centre, que es podrà seguir en directe a través del web del Prat TV. El videoclip i la cançó del meu ritme es presenta aquest vespre a les 8 de la tarda a la Capsa. És la 17a edició del projecte que enguany reinterpreta la cançó Persona de l'artista folk asturiana Lorena Álvarez. La Declaració dels Drets Humans és la protagonista del videoclip que ha comptat amb la participació d'artistes i ciutadans del Prat. Amb la novetat enguany del cameo dels alumnes del Joan Maragall, vinculats a aquest al projecte Entre Tradis de l'Escola Arts en Viu.
6: Esports.
3: I demà arrenca el Gran Premi de la República Txeca a l'Autòdrom de Brno, la novena prova del Mundial, un circuit que és nou per Joel Esteban, ja que en la seva temporada de debut no formava part del calendari. El Potablava arriba després d'una 13a posició a Hongria i un meritori 5è lloc a Mugello, que fan que ara mateix sigui 11è amb 44 punts a la general. El líder de la categoria continua sent Máximo Quiles amb 170 punts, 59 més que el segon classificat. Tornem amb les informacions més ampliades a l'informatiu de la una.
7: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els 10 dies Kia, ampliats fins al 26 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
8: Ven a Delta Prat, concesionario oficial Kia en Prat de Llobregat o visítanos en kia.com.
9: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
10: Tens un comerç al Prat?
11: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
12: 93 478 53 60
13: 93 478 53 60
10: Al Prat tot resulta ben pagat.
14: Mama, look up the mountain. Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.

I fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i les col·laboradores que fan possible el Planeta Prat. Gràcies a l'equip del programa, amb Sergio Villar a la part tècnica i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, el Marc Quinto Aires. Nosaltres tornem demà. Adeu!

0: Bona tarda al centre. El Cèntric Espai Cultural es prepara per acollir aquesta nit una nova edició dels Premis Marta Mayordomo, uns guardons que reconeixen la iniciativa emprenedora, l'esforç empresarial i la contribució del teixit econòmic local al desenvolupament del municipi. Una gala que es podrà seguir en directe per al web del Prat Televisió. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui, dijous 18 de juny del 2026. El videoclip i la cançó del meu ritme es presenta aquest vespre a les 8 de la tarda a la Capsa. És la 17a edició del projecte que enguany reinterpreta la cançó Persona de l'artista folk asturiana Lorena Álvarez. La Declaració dels Drets Humans és una de les protagonistes del videoclip d'enguany. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. Cap de setmana on l'agenda estarà marcada per les festes de barri a la nostra ciutat. Ahir vam parlar de les del casc antic, avui parlarem de les de la Barceloneta i la de Jardins de la Pau. Als esports, demà arrenca el Gran Premi de la República Txeca a l'autòdrom de Brno, la novena prova d'aquest Mundial. Un circuit que és nou per Joel Esteban, ja que en la seva temporada de debut no formava part del calendari. El temps, més calor que ahir en una jornada que avisa del que ens esperen els pròxims dies, amb l'arribada d'una onada de calor que amenaça a batre tots els rècords del mes de juny. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i Izan Trillo, i qui us parla avui, Ivan Conde Pérez. Com us avançàvem, a la porta del Cèntric Espai Cultural es prepara i es vesteix de gala avui per celebrar una nova edició dels Premis Marta Mayordomo, aquests guardons que reconeixen la iniciativa emprenedora, l'esforç empresarial i la contribució del teixit econòmic local al desenvolupament del municipi. Les categories inclouen premis a l'emprenedoria, al comerç local, al lideratge femení, a la restauració, l'impacte social i a la trajectòria empresarial. En les categories d'emprenedoria, els premis estan dotats amb 3.000 euros i els finalistes amb 1.500 euros. Durant l'acte també s'entregaran els distintius al Prat Comerç de Qualitat, als establiments que mantenen la qualitat i la innovació i la confiança del veïnat. A més, es farà un reconeixement especial als comerços més antics de la ciutat, aquells que enguany facin 25 i 50 anys. La gala dels Premis Marta Mayordomo arrencarà aquest vespre a les 9 de la nit a l'Auditori del Cèntric i es podrà seguir en viu i en directe mitjançant el web www.alprat.tv.
1: Cultura.
0: Avui mateix, de fet, aquest vespre, doncs es podrà conèixer el resultat de molts mesos de feina i un altre videoclip del Meu Ritme, el projecte que coordina i que elabora la Capsa, en el que, recordem, doncs, es versionen, es reinterpreten i es donen una nova vida també a cançons conegudes d'artistes doncs, que la gent coneix. I doncs, com diem, la Capsa fa una feina també doncs, amb moltes persones de la ciutat, amb músics, amb artistes, per donar-li una altra nova vida, com diem, i una altra volta. Per conèixer més detalls d'aquesta nova edició del Meu Ritme i del que coneixerem d'aquí a poques hores, ja és amb nosaltres el Willy Macià, tècnic de la Capsa i una de les ànimes indiscutibles del Meu Ritme. Willy, com estàs?
2: Hola, molt bé.
0: Explica'ns, primer de tot, com és aquesta gestió de les hores prèvies abans que la gent conegui, no?, que el món pugui veure el resultat de tots aquests mesos de feina?
2: Bueno, pues la verdad es que es un día de muchos nervios, porque la presentación también hay muchas teclas que tocar, de iluminación, de proyección, revisar que se proyecta bien, los horarios y sobre todo las ganas que tenemos de ver el resultado, que yo obviamente pues ya lo he visto y he de decir que ha quedado increíble como cada año. Pero bueno, en un proyecto así el resultado realmente no es lo importante. Lo importante es el proceso y el proceso ha sido como cada año pues súper bonito, muy emocionante, con una mezcla de gente de todas las edades, de todas las culturas, de todo, bueno, y eso pues todo un proyecto que gira alrededor de la música y que une a las personas, y es el alma del proyecto, es ese básicamente.
0: Clar, perquè són anys, evidentment, seguint-ho i parlant-ho, però hi haurà gent que potser no ho conegui, especialment la gent que ens escolta, que no és del Prat. Mm. Com és un projecte tan complex en el sentit en què es reuneixen tantes persones al voltant, intenta explicar-ho allò en 30 segons, què és el que cuineu exactament.
2: A ver, es un proyecto donde gente de todas las edades, todos los niveles musicales, hay gente que es música aficionada, hay gente que es músico profesional, y hay gente que canta en su casa y no ha cantado en otro sitio, ¿no? Incluso ha habido años que es que había gente que no sabía nada, pero que tenía ganas de hacerlo, y es una experiencia que se basa, pasa, bueno, los últimos durante estas 17 ediciones hemos evolucionado el proyecto muchas veces, ¿no? Y ahora mismo, desde hace unos años, escogemos un tema de un artista nacional. Este artista comparte unas sesiones de ensayo con la gente que participa. Después, una vez hecha la versión, se va al estudio de la CAPSA y se graba la canción en el estudio. Y después, con una productora de vídeo, se hace el videoclip pues por diferentes localizaciones de la ciudad. Y es la parte un poco de territorio que también es importante dentro del proyecto, ¿no? De darle importancia a la ciudad, a espacios y a dejar un testimonio. Al final, ya llevamos 17 años y es un trabajo de documentación también muy, muy bestia y muy importante. Dentro quedará archivado pues la historia de la ciudad. Ya se ven cambios en estos 17 años, pues de todo, de ciudad y de gente pues que ya no está. O sea, es una parte del proyecto que con el paso de los años te das cuenta que también es importante dejar, sí, esta documentación de la ciudad.
0: No, i s'ha de dir que la gent que després veiem els resultats, si et sents al Prat o coneixes el Prat, és que realment és una cosa que t'interpel·la, que et toca molt. Aquest any heu escollit, m'expliques una mica com és el procés també d'escollir persones, artistes cada any, la Lorena Álvarez, l'artista asturiana de folk. Era un nom que teníeu allò pendent d'altres anys, com ha estat la tria?
2: Pues sí, la verdad es que hacía años que salía en las listas. Y justo este año vino, bueno, la contratamos para Fiesta Mayor, que tocó en el fondo en Peixo, y entonces dije, esta es la mía, ya, porque hablar de estas cosas personalmente se hablan de otra manera y tienes más oportunidades de que se entienda el proyecto y de que acepte.
0: Tú vas en el fondo en Peixo, abans o després
2: del concert? Yo ya estaba trabajando ahí, claro, en el escenario, vale. Entonces... pues ya...
0: Y vas a aprovechar un momento y le vas a decir...
2: Oye, te voy a hablar de un proyecto, y nada, y aceptó porque, bueno, Lorena está muy acostumbrada a colaborar en este tipo de proyectos, y dijo que sí. Y nada, y pues eso, normalmente la elección del artista, pues proponemos nombres los que trabajamos en la CAPSA, y después pues lo elegimos y llamamos. Hay veces que tenemos suerte, hay veces que no, pero bueno, ya ha pasado gente como Mickey Puig, como Als Pets, como Sidoní, como Enric Montefusco, Los Ganglios, Alondra Bentley, o sea que han pasado gente importante, y el nexo de unión es que es gente encantadora, que la canción encaja totalmente con el proyecto, porque evitamos que sean temas de amor relacional, ¿sabes? Y que sea pues temas con mensaje positivo, vitalista y con profundidad.
0: En el cas d'enguany és Persona. ¿Teníeu clar que era Persona la cançó?
2: Sí, es que encaja perfectamente. Aparte, este año el hilo conductor del vídeo, que lo vuelve a realizar el Sabet Productions, que son los que hacen los vídeos musicales ahora en el programa Nervi de TV3, están muy acostumbrados a hacer este tipo de vídeo. Pues son artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Pues estando en los tiempos que estamos, pues nos parecía muy idóneo pues darle importancia a estos derechos, que realmente no les hacemos ni caso. O sea, son súper simples, pero los estuvimos leyendo y decíamos, no se cumple ni uno, o sea, es vergonzoso. Entonces, pues es darle un poquito más de profundidad al vídeo y poner nuestro granito de arena para per fer una societat millor.
0: Per generar una mica de hype i d'expectativa, com és aquest videoclip també conceptualment i a què sona aquesta reinterpretació de Persona?
2: Bueno, pues para empezar han participado 13 músicos, una base de 13 músicos, incluso está Yomen, que toca el guzheng, que es un instrumento típico de China, que es como una especie de arpa china, después hay dos guitarras eléctricas, un piano, 5 voces, batería, bajo. Yo este año participo tocando el ukelele. Y bueno, pues mucha instrumentación que una flauta también, que la toca Alba. Y pues le hemos repartido juego y cada instrumento tiene su momento y su aportación. Y pues la canción obviamente dura mucho más que la original.
0: I com va ser el procés de gravació, que sempre, ara ho comentaves també en una entrevista al Planeta Prat d'aquesta casa, no? que sempre fas un making of perquè la gent vegi,
2: sí,
0: tot el que hi ha darrere, no? L'any passat, per exemple, allà amb la gravació, també en els patis interiors, amb tot el que suposa la gent que viu dins, la gent que passa per fora i ho veu,
2: sí, sí,
0: com
2: sí.
0: Ha sigut també aquest any el gravar? Hi ha alguna experiència especial?
2: Bueno, se me olvidaba que también hay una participación súper especial, que son los niños y niñas del Joan Maragall, que están dentro del proyecto Entre Instruments de l'Escola d'Arts en Viu, y pues salen 25 niños tocando grallas, fabiols, percusió, o sea, eso es una orgía sónica, vamos. y nada, hacemos el making of precisamente pues un poco como lo que hablaba en la entrevista que me han hecho, bueno, que me hicieron el otro día, que es importante que la gente vea el proceso y el trabajo que hay detrás, no para que nos aplaudan, sino para que sean conscientes de cómo se monta un proyecto así y de que vean la parte de los ensayos, la parte del estudio y la parte de la grabación del videoclip, que es mucho trabajo y es dura, es súper divertido, pero vamos, que este año hemos salido hasta el mar, ¿eh? Hemos grabado en el mar. Sí, sí.
0: A ver, algún detall més així. Què vol dir gravar al mar, eh?
2: Pues que Lorena Álvarez la metimos en un catamarán con un monitor de la Escola de Vela y nos lanzamos al mar. Nosotros íbamos con una Zodiac al lado y filmamos navegando. O sea, esto ya es superproducción, vamos.
0: No, sí, sí. El que et toca pensar avui és, com dèiem, no?, amb aquesta presentació oficial a la capsa. Explica'ns una miqueta que es trobarà la gent, sobretot per a aquelles persones que estiguin interessades en apropar-s'hi d'aquí a res.
2: Pues nada, la proyección será a las 8 de la tarde, pero bueno, aconsejamos a la gente, abrimos puertas media hora antes, pues que vaya llegando escalonadamente, y a las 8, 8 y 10 como muy tarde se proyecta el Al meu ritme. Después subiremos todos al escenario los participantes para que reciban el merecido aplauso y que puedan contar lo que quieran, si necesitan expresar y explicar cómo ha sido su experiencia. Y después ponemos el making of y volvemos a poner el vídeo y después hacemos un pica-pica en el pati de promoció econòmica.
0: Quan es publica també a xarxes per la gent que no hi pugui anar i que ho vulgui veure?
2: Sí, esto se podrá ver en YouTube justo una vez estrenado, o sea, a las 8:20 hemos estrenado el vídeo, o sea, ya lo hemos visto, a esa hora ya se podrá ver en YouTube.
0: Doncs podrem, no? Ja sigui la gent que us s'apropi, ja sigui, sí, amb vosaltres en persona, com la gent que no pugui, ja sap que ho podrà consultar i que és una cosa que paga, sí, la pena veure.
2: Solo hay que poner Al meu ritme 2026 i ja te saldran ese y los demás.
0: I allà podrem entendre moltes de les coses que també ens ha explicat el Willy, no? Mm-hmm. Doncs amb la relació amb la figura dels drets humans, amb la Lorena, no?, endinsant-se en el mar, ella més que és asturiana. Per tant, doncs podrem ja, no?, veure tota aquesta feina. Willy, moltíssimes gràcies per
2: a
0: aquesta
2: vosaltres.
0: Estona i amb ganes de veure el resultat.
2: Molt bé.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material, que segons l'Organització Mundial de la Salut provoca més de 100.000 morts arreu del món. La llei, aprovada sense cap vot en contra ni abstencions, inclou la creació del Cens Català de Materials amb Amiant, un instrument en què els ajuntaments han d'informar la Generalitat de tots aquells elements arquitectònics que compten amb aquest material. Les darreres dades oficials indiquen que únicament un 11% dels municipis del país han enviat aquest llistat complet, d'entre ells el Prat. Les associacions i entitats de defensa dels afectats per l'amiant celebren la iniciativa, però volen veure que es du a la pràctica el més aviat possible. En els següents dies detallarem quina és la situació del Prat i també la història de la ciutat amb l'amiant, perquè ve des de molt enrere i desgraciadament també va ser un dels municipis més afectats per l'activitat industrial amb aquest material cancerigen. Fem ara una breu pausa per la publicitat i tornem amb més notícies.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminous certificats en la compra del teu vehicle seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminous certificats de més a la vora.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
1: Cultura popular.
0: El barri de la Barceloneta es prepara per celebrar les seves festes, que donaran el tret de sortida aquest dissabte 20 de juny amb el pregó a càrrec de la pretenca Blanca Pàmpols i el posterior sopar de germanor al parc de la Barceloneta. Ens n'amplia la informació la Noelia Aguilar Bueno. Bona tarda.
8: Bona tarda. Les festes comptaran amb activitats com ara el karaoke musical després del sopar inaugural, una festa holi el 22 de juny o la paella popular del 24 de juny. L'Associació de Veïns de la Barceloneta disposa també d'un grup de joves que ha col·laborat durant el procés d'organització de les festes. Escoltem l'Olga Paretas, presidenta de l'Associació de Veïns de la Barceloneta.
9: Sense el grup de joves que tenim, doncs moltes de les coses no tirarien. Ells són els, bueno, ens ajuden amb tot el que és la intendència, la logística, el muntatge, i són els que estan sempre a darrere de la barra del bar, i són una alegria. A nosaltres, quan els veiem, ja ens posem contents.
8: Les festes coincideixen amb la revetlla de Sant Joan. Quan arribarà la flama del Canigó als jardins de Montracó, s'encendrà la foguera i els Diables del Prat oferiran el seu espectacle de focs.
9: Començarem a les, bueno, cap a les 9, arribarà la flama del Canigó, en aquest cas a jardins de Montracó, però a diferència dels altres anys que passava, o sigui, quan fan la cercavila, passava pel carrer Esplugues, aquest any passarà pel carrer Narcís Bages, que és el que dona al Parc de la Barceloneta. Estem fent una miqueta la ruta perquè la gent també vegi que farem allà la revetlla, fins a acompanyar-los fins als jardins de Montracó.
8: A l'edició d'enguany, que és la 51a, la majoria d'activitats es traslladen al Parc de la Barceloneta a motiu de les obres que hi ha al carrer d'Esplugues.
9: Aquest any només es farà el que és la foguera, i arribarà la flama del Canigó, als jardins de Montracó, on sempre, però ens trobem que tenim el carrer Esplugues amb obres i és una mica complicat muntar totes les festes allà amb el tema de les obres. Hem traslladat totes les obres al Parc de la Barceloneta.
8: Les festes s'estendran fins al dimecres 24 de juny amb l'entrega de premis i la traca de final de festes.
1: Les notícies de la teva ciutat al Prat Ràdio.
0: Aquest cap de setmana també és festa al barri de Jardins de la Pau amb propostes per a totes les edats i gustos. La festa arrenca oficialment demà i s'allargarà fins diumenge amb balls, concerts, una festa de l'escuma i una botifarrada popular. Un seguit d'activitats que organitza l'Associació de Veïns i Veïnes de Jardins de la Pau amb el suport del Centre Cívic del barri on tenen la seu. Així ho destaca José Díaz, secretari de l'associació, i Xavi Cebrián, gerent del Centre Cívic Jardins de la Pau.
10: La programació com a tal i les propostes es fan des de l'entitat, des de l'Associació de Veïns i Veïnes de Jardins de la Pau.

0: logístico, nos dejan todo el mobiliario de que podemos disponer. Uh-huh. Hay que reconocer que gracias a eso podemos hacer las cosas con, bueno, de forma mucho más ordenada y mucho mejor.
1: La festa arrenca demà divendres a la tarda amb una mostra de balls a càrrec dels tallers de dansa de l'Associació de Veïns de Jardins de la Pau. També hi haurà jocs de taula, partides simultànies d'escacs i un espai de pintar cares.
0: Se hace una, digamos, demostración de las actividades que se hacen en el centro cívico, como yoga, sevillanas, baile en línea, etcétera, todas las actividades que se hacen. Una pequeña demostración, iba a decir exhibición, tampoco es una exhibición, uh-huh. Demostración de lo que se hace para ponerlo a la vista de la gente que lo vea y sepa lo que se hace.
1: Els Diables del Prat seran els encarregats d'encetar les activitats de dissabte amb una batucada pels carrers del barri a partir de les 11 del matí. Més tard s'instal·laran inflables amb aigua perquè la canalla pugui jugar i refrescar-se. I al vespre l'activitat es concentra davant del centre cívic amb un monòleg a càrrec del pretenc Dani Luna i una sessió d'havaneres a càrrec del grup Montjuïc. El concert, com no pot ser d'una altra manera, anirà acompanyat de ron cremat. Tot plegat serà a partir de les 7 de la tarda. I en el cas de diumenge...
0: Empezamos el domingo con haciendo una butifarrada popular. Paralelamente también haremos la fiesta de la espuma. Mientras los padres están comiendo las butifarras, pues los niños a la fiesta de la espuma. Y después, por la tarde, tenemos una actuación del grupo Chirigotauros, que es de aquí del Prat, como una colaboración. Y a continuación de ellos, pues haremos un espectáculo de magia de tipo familiar.
1: Habitualment, les festes del barri acaben quan dilluns torna a engegar-se la maquinària laboral. Gent a treballar, canalla al cola, al cole, compres per la setmana i l'ambient festiu es va esvaint. Aquest any, però, la situació i la col·locació al calendari de la Revetlla de Sant Joan mantindrà encesa la flama de les festes del barri amb un concert a càrrec de l'orquestra Sàndalo i un sopar de germanor per a socis de l'entitat veïnal. La Revetlla, per tant, a Jardins de la Pau, arrencarà a les 11 de la nit.
2: El temps.
1: Moment ara per conèixer l'actualitat meteorològica de la mà de Luis Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà al Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau.
1: I pel que fa a l'estat de la mar...
3: Una situació molt tranquil·la encara a tota la costa, per bé que el vent de gregal una mica llevantat s'anirà fent un palet més notori a la costa daurada, especialment ja entrada aquesta tarda, també aquest vespre i la nit d'avui fins a divendres. Això farà que hi hagi una mica de mar de vent, per tant, fins i tot onades de més d'un metre d'altura, especialment al sud del Baix Penedès, però no estarem parlant d'una situació gaire destacable. Sí que també hem d'advertir que en altura el vent començarà a girar cap a sud i això pot provocar alguna seixa en el cas de la costa Brava Sud, especialment al Baix Empordà. Per tant, compta amb aquestes oscil·lacions del nivell del mar, vents, ja diem, llevantats, una mica gregalats i de cas a la costa Brava Nord més de sud. Pel que fa al divendres, vent encara força feble en general, dominant aquest vent de llevant una mica de sud al matí a la costa Brava i en general marejol o una mica de maró al matí a la costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.

0: fins aquí l'informatiu migdia d'avui dijous 18 de juny. Us deixem de la mà del Jonathan Marín amb el Prat Esports. La informació torna a partir de les 5 de la tarda amb els butlletins informatius i a les 7 amb l'edició vespre de l'informatiu. Que passin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
1: Tens un comerç al Prat?
2: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
3: 93 478 5360
4: 93 478 5360
1: Al Prat tot resulta ben pagat.
5: Hey, hey, the blues is all right. Ah! Hey, hey, the blues is all right. Ah!
6: The blues is alright. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/radio.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 50 segons de dos quarts de dues de la tarda. Demà arrenca el Gran Premi de la República Txeca a l'Autòdrom de Brno, la novena prova del Mundial, un circuit que és nou per al potalava Joel Esteban, ja que en la seva temporada de debut no formava part del calendari. Parlarem en el programa d'aquesta prova i també tindrem, com cada dijous, la secció de l'hemeroteca d'en Manolo Gol. Avui ens visita un nedador i medallista olímpic d'aquí, de la nostra ciutat, del Prat. En una estona tindrem el plaer de poder conversar amb en Joan Carles Castanyer. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a X. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes a arrencar el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: Demà arrenca el Gran Premi de la República Txeca a l'Autòdrom de Brno. La novena prova del Mundial, un circuit que és nou per Joel Esteban. En la seva temporada debut no formava part del calendari oficial. El Pot Alabà arriba després d'una 13a posició a Hongria i un meritori 5è lloc a Mugello, que fa encara mateix sigui 11è amb 44 punts a la general. El líder de la categoria continua sent Máximo Quiles amb 170 punts, 59 més que el segon classificat. Pel que fan als horaris de les proves, demà divendres tindrem les primeres pràctiques i entrenaments lliures que arrencaran a partir de les 9 del matí i després a un quart de 2 de la tarda. Dissabte, la classificació a partir de 3 quarts d'una i la cursa serà diumenge a les 11 del matí. L'autòdrom de Brno és un circuit de gairebé 5,5 km que permet ventalls molt amplis per poder fer avançaments múltiples i que compta un total de 14 corbes, 8 a la dreta i 6 a l'esquerra. Factors a tenir en compte de cara a aquesta cursa de diumenge. Doncs bé, l'autòdrom de Brno té una diferència d'elevació de 73,75 metres amb pujades que arriben al 7,5%. Què vol dir això? Doncs que els motors de Moto3, que tenen una potència limitada, doncs qualsevol petita errada a la corba prèvia fa que la moto es quedi clavada a la pujada. També serà important la gestió del rebuf, ja que com que la recta més llarga fa 636 metres i la pista és molt ampla, rodar en solitari doncs penalitza i molt. Per últim, hauran de també pensar en el tema del desgast dels pneumàtics, perquè l'asfalt de Brno és exigent. Un bon reglatge de les suspensions és vital per mantenir el ritme durant aquestes 16 voltes que durarà la cursa de Moto3. Pel que fa al rècord de la volta ràpida, doncs el tenim registrat de la temporada passada. Va ser a càrrec del pilot andalús José Antonio Rueda amb 2 minuts, 5 segons i 454 centèsimes. Passen 4 minuts de 2 quarts de 2. Anem ara amb l'hemeroteca del Manolo.
1: Escoltes el Prat.

0: Avui ens acompanya el Joan Carles Castanyer, un gran nedador que va sumar medalles en els Jocs del 84-88 i, evidentment, la inolvidable cita de Barcelona 92. A més, va liderar la banqueta i la gestió tècnica dels èxits de les següents generacions de nedadors. Nascut al Prat l'any 1961, va començar la seva trajectòria nedant a les piscines locals del seu entorn, arran de la seva rehabilitació i tractament mèdic per poliomielitis, malaltia que va contraure durant la seva infància. Tot plegat ho tractarem, com sempre, de la mà d'en Manolo Gol. Què tal, Manolo? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Jonathan.
0: Déu-n'hi-do, el protagonista d'avui, dels més exitosos, pel que fa, doncs, evidentment, al seu currículum, que hem tingut aquí a la hemeroteca.
1: Sí, sí, es uno de los históricos pratenses de la natación y por eso hemos contactado con él para que estuviera aquí hoy con nosotros.
0: Joan Carles Castanyer, què tal? Bona tarda i benvingut al Prat Esports. Com estàs?
2: Bona tarda, molt bé. Ara, de vacances, ja fa uns quants anys.
0: Com dèiem, tu vas obrir un gran camí a la teva generació en els anys 80, també 90. Quan mires cap enrere, quins sentiments t'afloren?
2: Sentiments de gratitud, de comprensió per part de molta gent, perquè va ser una època en la que tenir una discapacitat, doncs, no és com avui en dia. Avui en dia, diguem-ne que hi ha moltes salvaguardes i molts, diguem-ne, entrebancs superats. Però en aquella època era molt més complicat. Jo no sé si la gent, segurament la gent de la meva època deu recordar la piscina de fondo d'en Peixo, doncs eren escales per baixar el vestidor, escales per pujar a la pileta, en fi, era hipercomplicat, doncs, dedicar-te com a esportista paralímpic a qualsevol esport, per tota la quantitat de barreres. Malgrat això, bueno, com deia a vegades en alguna conferència que donava, l'important és saltar el mur. I alumnes de l'INEF que donava postgrau els deia: mireu, el mur bàsic perquè una persona amb discapacitat faci natació, per exemple, és que el mur és atrevir-se a posar-se en banyador en una instal·lació pública i que sàpiga que tothom et mira, però que tu, un cop saltes aquest mur, després és entrenar.
0: Com van ser els teus inicis? Com neix aquesta afició? Dèiem, no?, que una mica, doncs, a causa d'aquesta malaltia, doncs, fas aquesta rehabilitació a la piscina, però no sé si aquesta afició per la natació neix d'abans, si la tenies abans.
2: No, la veritat és que gairebé tots els que hem tingut alguna patologia sempre és per recomanació mèdica, de fer natació, que és el més, diguem-ne, esport amable, el que pot ajudar molt més a treballar tot el teu cos, etc. I, bueno, en aquella època, estic parlant de l'any 71, aproximadament, 70-71, que vaig aprendre a nedar, doncs ho vaig fer a les instal·lacions del Club Nàutic del Prat, que ja no existeix com existia llavors, de la mà d'algú que també coneixeu molt, que era Miquel Corral.
1: Miquel Corral, que era atleta, futbolista, entrenador de futbol, però jo no tenia constància de que també estuviera en la natació.
2: Bueno, crec que era molt amic del meu pare i llavors, doncs, va aprofitar per ensenyar-me a nedar, perquè també era complicat trobar gent, doncs, que amb una discapacitat tinguessin coneixements de com ensenyar-te a nedar. I no només amb ell, sinó que a més amb el desaparegut Jordi Llopart també hi entrenàvem en alguna època, vam fer natació junts.
0: Joan Carles, explica'ns què és el que et provoca aquesta malaltia i també com van ser aquells primers entrenaments.
2: Aquesta malaltia, desgraciadament, va ser una malaltia agafada per culpa del franquisme. I per què ho dic això? Doncs perquè el franquisme, Franco, la dictadura de Franco, ens va tenir des de l'any 55, que es va descobrir la vacuna contra la polio, fins al 63, sense admetre que hi havia una pandèmia a Espanya i que, per tant, s'havia de vacunar els nens, que era bàsicament els que patíem aquesta malaltia. I per contactes amb un doctor d'aquí del Prat també, perquè a més vull aclarir una cosa, vaig néixer molt a prop d'aquí, que és a la casa del doctor Soler, un dels pocs que
0: aquí a la cantonada.
2: Aquí a la cantonada. I llavors, doncs, a través de contactes dels meus pares, jo evidentment no ho sé, perquè jo tenia 13 mesos, però quan vaig agafar la malaltia, però pel que em van explicar, doncs a través d'un doctor d'aquí del Prat es va aconseguir la vacuna, però malgrat això, doncs la vaig contreure. I bueno, la seqüela és en funció del moment en què l'agafes, doncs és quan el que t'afecta. Hi ha gent, doncs, que l'agafen més tardana, que arriben a morir, que acaben estant en pulmons de ser, en fi, una rehabilitació brutal, i gent, molts nens, calculem que estem parlant de 6 a 10.000 nens a tota Espanya que van morir en aquella època. I la intrusió en el món de l'esport, com me preguntaves, doncs, bueno, a partir d'aprendre a nedar, la inauguració del Fondo d'en Peixo al setembre del 72, si no recordo malament, crec que va ser Juan Antonio Samarán qui va estar a la inauguració, les nedadores del Club Natació Callípolis de natació sincronitzada, les que van fer la inauguració, era de la primera instal·lació amb sostre que es destapava. A partir d'aquell moment, doncs, vaig continuar fent la natació. Segur que coneixeu Antonio Subirana, monitor de tota la vida a la piscina de Fondo d'en Peixo. Em va veure nedar, em va dir t'interessaria, jo vaig sorprès, vaig integrar-me en el Club Natació Prat, i des de llavors, doncs, era l'única persona al principi amb alguna discapacitat. Òbviament et sorprèn perquè normalment no corres com els demés, tens les desavantatges en els viratges, doncs, que en el meu cas empenyies a la paret amb una sola cama, els altres t'agafaven avantatge, tu tenies que anar recuperant, i això al cap i a la fi, doncs, vaig veure que això em donava avantatge, per exemple, a les travessies, quan hi havia la travessia del Port de Barcelona o la baixada del riu Ebre, que vaig fer dues vegades, que vaig acabar amb 3 hores i 20 minuts, 15 quilòmetres i mig des de Tortosa fins a Amposta. Doncs em donava avantatge perquè no havia de recuperar en cada viratge, m'enteneu? Vull dir, vaig anar agafant força amb els braços, i a partir d'aquell moment, em sembla que va ser l'any 79, vaig participar ja directament als primers campionats d'Espanya de natació per a persones amb discapacitat física, que evidentment era desconegut pel món normal, doncs, que allò existís. Vaig anar a Pamplona i el primer any 6 medalles.
0: Està malament. Està molt bé, perquè de la teva desavantatge vas fer un avantatge, no?
2: Exacte. És el que sempre tracto de transmetre també amb qui parlo, amb qui a vegades entra en el món de la discapacitat, que de vegades el que s'ha de fer és interioritzar que allò no t'ho treu ningú, sigui el que sigui. Vull dir, en el meu cas va ser la polio, però en altres casos poden ser qualsevol altra cosa, però que allò no t'ho treu ningú, pots anar treballant per millorar, per estabilitzar, per, diguem-ne, tractar de tenir una vida més còmoda a l'hora de desenvolupar la teva vida, però que això no t'ha de limitar, doncs, a estudiar, treballar, entrenar, ser entrenador, directiu, en fi, el que tu vulguis proposar a la vida.
0: Manolo, explica'ns, quin és el palmarès? Com deia, no? 6 medalles, però no van ser les úniques.
1: No, estas 6 medallas son en las Paralimpiadas, en el año 84, 88 y 92, pero también tiene innumerables trofeos y medallas en los campeonatos de Europa y de España, ¿no, Juan Carlos?
2: Sí, yo ya he perdido la cuenta. He perdut el compte, la veritat és que no recordo ja ni el nombre de medalles de campionats d'Espanya. Dic, el primer any van ser 6, després, des del 79 fins al 84, que vaig anar a Nova York, als primers Jocs Paralímpics, doncs, els anys que van transcórrer, 5 per 6, 30, doncs continueu, vaig anar a nedar fins al 92, o sigui, 20 anys nedant, innumerables. A nivells de campionats d'Europa, també en algun europeu a París vaig guanyar 6, la Copa del Món de Göteborg vaig guanyar 2, la veritat és que no he perdut el compte, i no és per vanitat, és que no me'n recordo.
0: De totes aquestes medalles, suposo que encara guardes, no? Algunes, almenys de les Olimpiades.
2: Inclús la torxa paralímpica que vaig... que aquí també hi ha una anècdota, aquí sí que negativa, perquè quan va passar la torxa pel Prat, òbviament van cridar-me perquè la portés, i en aquell moment volien que agafés la torxa a l'autovia de Castelldefels, on no hi havia ningú. I la veritat és que vaig tenir que apretar molt, perquè al final ho vaig recórrer per la carretera Marina fins al carrer Lleida, on em va Lleida en Bunyola, que em va agafar el relleu, em sembla que era algun regidor de l'Ajuntament, i que finalment la darrera posta la va fer el Dani Plaza. Jo aquelles coses que no, i ara ho puc dir-ho perquè ja soc gran i ja no hi haurà represàlies, però entenc que si eren els Jocs Paralímpics, crec que la darrera posta com únic paralímpic en el Prat hauria d'haver estat la meva persona. Però clar, ja sabem que en el tema dels mitjans de comunicació nosaltres no existim perquè no sortim als mitjans, i per tant qui era l'abanderat, diguem-ne, mediàtic, doncs en aquell moment era el Dani Plaza. Finalment, pues, perquè has d'acceptar alguna solució, vaig acceptar aquella, i acompanyant de la meva mare, que en pau descansi, i de la meva família, doncs vaig fer aquell recorregut, i encara conservo la torxa amb molt d'orgull, evidentment.
0: Són coses que les tens a la vista quan entres a casa, o les tens com a
2: guardades? La veritat
0: és
2: que les tinc ja molt guardades, per diversos motius. He hagut de canviar d'habitatge unes quantes vegades, i per circumstàncies de la vida...
0: I al final s'acaben quedant en caixes, no?
2: Exacte, s'acaben quedant en caixes i allà estan.
1: Bueno, la primera medalla en Nueva York, he leído de que t'acordaste de Jordi Llopart.
2: Justament per això que explicava del tema mediàtic. Jordi Llopart el vaig veure guanyar la medalla del... la primera medalla en l'europeu de marxa, i ho vam poder gaudir tots mirant per la televisió i veient com guanyava. Però el que deia, nosaltres no existim, i com que no existim, tot i que eren els Jocs Paralímpics, que per cert no es van celebrar a Los Angeles sinó que es van celebrar a Nova York, tal com he dit, doncs estàvem en un campus universitari en el que hi havia una piscina amb grades retràctils molt petitones i que s'omplia amb alumnes d'escoles d'educació especial que anaven entrant i sortint, i pràcticament ningú més ens veia allà. És a dir, jo em vaig recordar quan em van entrevistar justament d'aquesta anècdota, perquè ningú va poder veure, per exemple, que la meva carrera, la primera medalla que vaig guanyar, vaig batre el rècord del món d'en els 200 metres estils. Llavors ningú a casa meva ho va veure. I aquestes són les coses per les que un ha de passar, per obrir camí, el que parlaves abans, per obrir camí perquè les generacions següents doncs puguin gaudir. Nosaltres anàvem a vegades amb equipatge xandall prestat, diguem-ne, que l'havies de tornar a l'acabar la competició. Imagineu-vos la situació. A vegades amb foradets el propi xandall, perquè ja l'havia fet servir algú. I a hores d'ara doncs tenen beques, tenen equipació com el primer equip de qualsevol altre esport. Aquí també puc explicar una anècdota negativa en quant al tema del tractament per part de les institucions. No sé si recordeu que no fa gaires dates es va fer un homenatge a Juan Antonio Samaranch, va venir el rei i demés. Vaig ser convidat a l'acte i evidentment vaig refusar anar-hi. Per què? Doncs molt senzill. Doncs perquè Juan Antonio Samaranch venia de l'època franquista, on havia sigut ministre, doncs pel rei, perquè a mi, per la meva manera de pensar, doncs no m'agrada, i deixem-ho aquí, però sobretot per una altra cosa, i és que no sé si recordareu també que per a les Olimpiades del 92 la Caixa va fer una llibreta anomenada Llibreta Campions, en el que els esportistes olímpics, i faig incís en olímpics, quan fessin els 50 anys els hi donaven un premi en funció de la posició obtinguda. Medalla d'or, em sembla que eren 50 milions de pessetes en aquella època, medalla de plata eren 35, en fi, no recordo les quantitats.
1: I un cotxe.
2: I un cotxe, exacte. Tu ho recordes bé. Què va passar? Nosaltres ens vam reunir, els esportistes paralímpics espanyols, i vam fer un escrit en samarang. Mai vam obtenir resposta. Si més no, pels mitjans es van dir que els paralímpics no entraven en aquest projecte i en aquesta entesa institucional que nosaltres també pues, estàvem, oferíem resultats i resultats molt, molt grans a tot el país. Per tant, evidentment, no hi havia d'anar jo en aquest acte, no sé si enteneu.
0: Sí, sí, totalment lògic.
1: Perfectament. Bueno, després d'aquestes dos medalles a Nova York, llegaron dos más en Seúl en 1988, uno en 100 espalda y otro un oro en 4x100 estilos. Correcto. Ahí ya tenías un poco más de experiencia, ¿no?
2: Sí, allá... Y a mí Seúl va a ser... l'antesala dels Jocs de Barcelona i això, tot i que en aquella època Corea del Sur era una dictadura, sempre me'n recordo del president Rotaewo, que era una dictadura, van muntar uns Jocs Paralímpics espectaculars que van fer, amb perdó de l'expressió, acollonir els organitzadors de Barcelona 92, i jo crec que per saltar doncs, que una dictadura fes un joc com els que havien fet allà, doncs Barcelona havia de ser una altra història. Penso que, tot i que molta gent diu Barcelona va ser un abans i un després dels Jocs Paralímpics, per mi ho van ser Seúl, perquè va ser la catapulta que va incentivar que es belluguessin.
1: Y bueno, después ya en Barcelona 92 también tuvo medalla de plata en 4x50 estilos y medalla de bronce en 100 braza. Y hablabas tú de las categorías que hay dentro de los paralímpicos, porque había la duda de si iban a unificarlos o no, a cambiar las normas. ¿Cómo quedó aquello al final?
2: Bueno, como todas las normas, todo va evolucionando, evidentemente. Hay unos criterios médicos que establecen que te fan una valoración de quin és el teu grau de discapacitat i en funció d'això doncs, subdivideixen les categories. Diguem-ne que per les persones amb discapacitat física n'hi ha 10 categories. Uh-huh. Pels cecs i deficients visuals n'hi ha 3 i l'última, la 14ª, és per a el que s'anomenen discapacitats intel·lectuals, que és una categoria que per molts és incomprensible perquè, bueno, no s'acaba de definir ben bé què és el que entra allà, perquè després, a banda dels paralímpics, existeixen els especial olímpics, que són els que pels deficients psíquics, i per tant, doncs, no sabem si podien entrar per allà, en fi, és igual. La qüestió és que des de la... el que defineixen les categories comença per la lletra S, que és de swimming, de natació en anglès, de la S1 fins a la S10. De la 11, de la U, diguem-ne, són les més grans afectacions, la 10, les que tenen més lleugera afectació, la mateixa divisió hi ha entre la 11 a la 13 en sex i deficients visuals, la 11 són els sex totals, els 12 una mica, diguem-ne, de deficiència greu, i el 13 doncs menys greu. Però els canvis, com que van avançar moltes coses, els estan ficant en funció també de les patologies que noves que van existint, no? I llavors van encabint, això és normal, això és una evolució normal.
0: Joan Carles, corregeix-me si m'equivoco, a Barcelona vas aconseguir la teva darrera medalla com a nadador, que va ser un bronze. En el moment que vas tocar la paret i vas guanyar aquest últim metall, tenies clar que era la teva última cursa, o és una cosa que doncs, va ser una decisió que es va prendre després?
2: I a més va ser una carrera molt decepcionant per mi. Decepcionant perquè en les eliminatòries prèvies vaig batre el rècord paralímpic i anava amb la segona marca de la final, i malgrat tot vaig acabar tercer, però inclús en el viratge, en els primers 50 metres vaig virar en primer lloc, però vaig desfondar en el tornar i em van passar un suec i un holandès, crec que van ser. Sí, jo, diguem-ne que des de feia més d'un any que jo ja me plantejava la retirada, i me la plantejava evidentment perquè en aquell moment en Barcelona jo ja tenia 31 anys, però que la il·lusió més gran del meu, de la meva vida era retirar-me a casa meva, i us ho dic, va ser una experiència inoblidable, inoblidable sortir a l'estadi, que tothom comença a cridar, que veus la gent a la grada que et coneix, que et saluda, que et crida pel teu nom. Us ho dic, és una vivència que recomano el que pugui fer-la algun dia, però per mi va ser bestial. I a la piscina igual, tenir la família a la grada, que t'estiguin veient, que t'estiguin cridant, bueno, els nervis us ho puc ben assegurar que... però bueno, sí, era ella, sabia que era l'última i que per tant me retirava amb tot l'orgull del món, perquè a més ho havia fet a casa meva.
0: Després seleccionador, com a seleccionador nacional vas anar a Sydney 2000, Atenes 2004. Com recordes aquells dos Jocs Olímpics? I també, no sé si també feies una mica la comparativa de com ha canviat tot des de que jo competia fins ara, quan estaves de seleccionador.
2: Sí, doncs pues fixa't, us he explicat l'exemple de Nova York, l'entorn que teníem. Anaves a Austràlia, va passar prèviament a Atlanta, i crec que la meva opinió és la prepotència dels nord-americans, que es pensaven que després de l'èxit de Barcelona, grades superplenes, que les piscines Picornell van començar a desmuntar les grades supletòries perquè es pensaven que no s'omplirien amb nosaltres i tal, i les van haver de deixar perquè hi havia una... Bueno, va ser brutal com es va volcar la gent per venir-nos a veure. Atlanta va pensar, aquí hi ha negoci, i van posar preus i tal, i preus molt alts, doncs que la van fastidiar, o sigui, no van a fer. Però en canvi a Austràlia van saber jugar a mitges entre, diguem-ne, la inversió privada, la pública, i sí que hi havia preus per la instal·lació de Sydney, de la piscina, 10.000 seients, i tots plens i tots pagant. O sigui, com canvien les coses. I després Atenes, doncs Atenes, o sigui, ja com a esportista em vaig retirar a casa meva, a la Meca de l'olimpisme em vaig retirar com a entrenador, o sigui, què més puc demanar a la vida esportiva meva, no? Penso que puc donar gràcies que malgrat un impediment, doncs potser he fet més coses que no hagués pensat mai.
0: I segueixes nadant? Segueixes vinculat a la natació?
2: He tornat després de molts anys a tornar-me a ficar a l'aigua, precisament perquè a més la polio, diguem-ne que és una malaltia degenerativa, existeix el que s'anomena la postpolio, que és a partir dels 40 anys, doncs, que comença a haver-hi una afectació degenerativa, i per una mica per mantenir el to muscular i per baixar una mica la segona discapacitat que dic jo, que és la panxa, els quilos, i tornar a mantenir una mica l'estabilitat física, que és important quan et comences a fer-te gran, evidentment.
0: O sigui que content, no?, d'una miqueta d'aquesta impressió, no?, de tornar a anar a l'aigua. Suposo que et va també, no?, aflorar també molts moments de la teva trajectòria.
2: Sí, i gent que t'hi trobes a la piscina, que et reconeix, que tal, malgrat els canvis físics i tal. Una cosa que també us volia afegir, i crec que és important de cara aquí al poble. En el seu moment, quan es va iniciar la nit de l'esport en el Prat, i ara es fa així, vull dir, hi ha separació de categories d'esportistes de 18 anys, discapacitats i tal. Una de les coses que jo vaig reivindicar molt en aquella època era que no em donessin un premi especial com a discapacitat. Em pensava que era un error, que la manera de discriminar justament era aquesta. És a dir, jo el que sempre vaig reivindicar és que en la nit de l'esport, doncs, se'm tractés, perquè al cap i a la fi en aquella època era l'únic, estava jo sol, o sigui, no tenia cap sentit que em reconeguessin com el millor, doncs molt bé, d'acord, però no era la qüestió. Jo preferia diguem-ne estar en una final amb en Jordi Llopart, amb el Dani, etc, amb el Fran de Taekwondo, amb ells com a tècnic, com a esportista, com el que fos, com a directiu, i que se'n reconegués bé o malament, però que estava amb tots els esportistes, amb tots els tècnics, amb tots els directius per igual.
0: Escoltem ja els senyals horari, per tant hem de deixar aquí l'entrevista. Joan Carles, ha estat un plaer parlar amb tu, ens ha quedat, com sempre, curta, no?, el que és el temps, però res, un plaer i gràcies per venir al programa.
2: Gràcies a vosaltres per en recordar-vos una altra vegada.
0: Manolo, fins la propera.
1: Hasta el martes.
0: I nosaltres, que anem tancant el programa d'avui, ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Que tingueu molt bona tarda. Fins demà. Adeu. No sabia res.
3: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
4: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
5: L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
6: Està clar que de confirmar-se es tractaria...

0: tractar-se d'operacions rellevants.
1: El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana.
0: L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
1: En cultura arrenca la 33a edició del Son, ara amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
0: El festival acull més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sonar Més D convida a explorar els models de convivència amb la tecnologia.
1: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol. Joan Barberà.
2: Avui arrenca la final de la Lliga CB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a les 8 del vespre al Roig Arena.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari, temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ival López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any, de fet, en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida. I per això Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
5: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
6: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
5: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
4: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al Parc de Bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no en forma part a les dependències de Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
7: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al Parc de Bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
8: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'un fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible examen.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Oasis FM. Ahora Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Pantina fa una prena. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiment. A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. La circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat restablerta un cop estabilitzat l'incendi de l'Albi a les Garrigues, segons ha informat Renfe i Adif. Els trens que havien quedat aturats reprenen progressivament la marxa. La circulació havia quedat interrompuda entre les estacions de Lleida Pirineus i Camp de Tarragona a causa del foc de vegetació que s'ha declarat a 11:15 del matí. L'incendi ha afectat camps de rostoll a la zona propera a la carretera LV-73 i també la línia ferroviària. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a la dona, que no forma part del cos, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batller, lamenta els fets.
3: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
2: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual. Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual en què els homes doblen el pes de les dones. I avui, nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes. El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, en càntics de 03 existeix i l'educació comença a la Bressol. I avui, amb l'electrònica com a protagonista, parlem de cultura perquè ha arrencat la 33a edició del Sonar enguany en tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda The Prodigy, el raper Skepta i les sessions de Charlotte de White. I el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, arrenca la final de la Lliga CB, l'últim del curs. El Barça de Xavi Pasqual s'enfronta al València en el primer duel, que juga a les 8 del vespre.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 18 de juny, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem del Dia Mundial de la Música que es commemora aquest diumenge i de la presentació del Meu Ritme del Prat de Llobregat amb Billy Macià, tècnic de la CAPSA. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar les polèmiques declaracions sobre els joves del president de la COE de Castella-La Manxa i l'ús de les platges a aquest estiu. A partir de les 5 coneixerem la castellarenca Ana Hernández, campiona de la Queens League. Continuarem amb alguns consells per tenir cura de les mascotes durant l'estiu. Ho farem de la mà de la Maria José Blàvia, directora de Veterinos. I acabarem amb cultura i la tasca de programar la temporada d'arts escèniques al Teatre Auditori de Sant Cugat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi, és també bona tarda.
1: Bona tarda. El servei de menjador escolar a Terrassa es prorroga un any més mentre s'inicien els tràmits per licitar un nou contracte. Així es va explicar a la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Educació. La nova licitació hauria d'estar enllestida abans del 30 de juny de 2027. Els plecs haurien de recollir tota la informació aportada per les comissions de menjador i per la tècnica que controla el servei, i també la que se'n derivi de l'expedient informatiu que l'Ajuntament va obrir a l'actual empresa Mediterrània de Catering. L'objectiu és que el servei es continuï prestant amb totes les garanties aquest últim curs, tot i haver-hi incidències, i ja de cara a la nova concessió corregir i millorar algunes mancances que s'han detectat durant el seguiment i control de l'empresa actual, com per exemple racions petites, manca de productes de proximitat i falta d'informació sobre el funcionament intern. Si el ple aprova el dictamen, els serveis d'educació iniciaran l'elaboració del plec de clàusules. El nou contracte vestirà 32 centres i entrarà en vigor el curs 2027-2028. Tindrà una durada de 2 cursos i podrà prorrogar-se anualment fins a un màxim de 3 cursos addicionals.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La Generalitat avala el projecte del Sabadell Centre de Cultura. La Comissió d'Urbanisme de l'Art Metropolità ha aprovat definitivament el canvi del pla general que permetrà fer realitat aquest equipament al centre de la ciutat, a la plaça del Gas. Un fet que Adrián Hernández, tinent d'alcaldessa d'Urbanisme, ha celebrat.
3: I ens hem d'imaginar la futura plaça del Gas amb una millora de l'espai públic i amb un edifici, de fet amb dos edificis, tant l'actual Casa Grau com l'actual edifici del que coneixem com a Museu del Gas, en el que serà un pols de l'acció cultural de primer nivell, de caràcter no només municipal, sinó supramunicipal.
2: Recordem que el projecte contempla la reconversió de l'antic Museu del Gas en la nova seu del Museu d'Història i també incorpora la Casa Grau, que es rehabilitarà gràcies a una aportació econòmica de la Fundació Banc Sabadell i acollirà part del fons de l'actual Museu d'Art i també de la col·lecció Banc Sabadell.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. El PP ha defensat la feina feta durant els darrers 3 anys, mentre que l'oposició ha carregat per la gestió d'aquest mandat. Aquesta ha estat la dinàmica principal del debat de grups de Badalona Comunicació, emès ahir a les 10 de la nit, que també ha abordat qüestions en matèria de seguretat i d'habitatge. El balanç del mandat ha centrat la primera picabaralla entre els grups polítics. David Mejía, regidor del PP, ha defensat que la transformació de la ciutat està en marxa i prova d'això és la projecció internacional i les obres i reformes que s'estan duent a terme.
5: Per nosaltres la ciutat està molt millor que fa 3 anys. Només fa falta sortir als carrers de la ciutat, als diferents barris, als diferents districtes, per veure que aquesta transformació efectivament sí que s'està duent a terme. Hi ha una ciutat aixecada per obres, s'estan realitzant accions i projectes històrics reclamats per part de la ciutadania de Badalona.
4: L'oposició, en canvi, ha coincidit a qualificar el mandat com una oportunitat perduda i fins i tot un fracàs en diversos àmbits. Escoltem Rosa Trenado, portaveu dels Comuns, i Dolors Sabater, presidenta de Guanyem.
6: Aquesta legislatura és la legislatura de la decepció. La gent ens diu que tot allò que l'Albiol havia promès que passaria en un any, 2 anys, 3 anys, encara no ha passat, i ara el que els demana és una segona legislatura per poder continuar.
7: Fracàs en la gestió, fracàs en el respecte a la ciutadania, fracàs en la humanitat, en la política.
4: La seguretat ha estat un altre dels punts controvertits. El govern ha assegurat que la criminalitat ha baixat en el primer trimestre i ha defensat l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana. En canvi, els grups de l'oposició han denunciat un augment dels delictes, la manca de plans preventius en moments crítics com la revetlla de Sant Joan i una gestió que, segons afirmen, no ha complert les expectatives generades.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
8: Bona tarda. El Cèntric Espai Cultural es vesteix de gala aquest vespre per celebrar una nova edició dels Premis Marta Mayordomo, amb els quals es reconeixen la iniciativa emprenedora, l'esforç empresarial i la contribució del teixit econòmic local al desenvolupament del municipi. Entre les categories d'emprenedoria hi ha primers premis dotats amb 3.000 euros i premis pels finalistes amb 1.500 euros. Durant l'acte també s'entregaran els distintius al Prat Comerç de Qualitat als establiments que mantenen la qualitat, innovació i confiança del veïnat. A més, es farà un reconeixement als comerços més antics de la ciutat, que fan 25 i 50 anys. La gala de celebració dels Premis Marta Mayordomo arrencarà aquest vespre a les 9 a l'Auditori del Cèntric i es podrà seguir en directe a través del Prat Televisió.
0: Gràcies, Víctor. De retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. El restaurant Garbí i Yuyu Cakes es van proclamar guanyadors del premi del jurat de la desena edició del Corretapa en l'acte de lliurament de premis celebrat ahir dimecres a la terrassa del Mirador. Garbí va obtenir el guardó a la millor tapa salada gràcies a la seva proposta Roll Carnívor. El seu propietari, Carles Calcina, va assegurar que cada vegada hi ha més participants i més nivell i que van rebre aquest premi amb molta sorpresa i molt d'orgull. Alhora, Yuyu Cakes es va endur el premi a la millor tapa dolça amb el cor salat d'un postre dolç. D'altra banda, també es van lliurar els premis del vot popular determinats a partir del recompte de les butlletes amb 5 segells dipositades pels castellarencs i les castellarenques participants. En aquesta categoria, Cuinats es va imposar com a establiment més votat amb la seva proposta anomenada Beef Loop. En segona posició va quedar la costella lacada Korean Barbecue de la Piparra. Finalment, el restaurant Garbí va completar el podi amb el tercer lloc. En essència, els 36 comerços participants en aquesta darrera edició del Corretapa van fer possible que, tot i les inclemències meteorològiques, es servissin entre el 3 i el 6 de juny un total de 32.000 tapes.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat, Saravella.
10: El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial, un PAE, a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents, com són diferents magatzems i sales de reunions. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, el Plater, on el terreny, propietat de l'Incasol, estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. L'origen del conflicte neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre de 2025, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal.

0: Passa minut i mig de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia a tres bandes, avui la compartim amb en Xavier Soley, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma. El tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
1: Bona tarda i amb força calor des d'aquí, des de Badalona.
0: Sí, ara ja ens comencem a queixar. Diu la Lourdes del Mau, que no calla ni sota l'aigua. Lourdes, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Què dius? Fa calor? Però, sí, tu estàs bé ara, però
2: bueno,
0: fa calor.
2: És estupendo poder treballar aquí amb vosaltres, que hi ha un clima, no? Tenen aire condicionat i tal, vull dir, és una sort.
0: Home, també hem passat les nostres penes, eh? Què vols que et digui? I llavors ningú no celebrava, eh? Anna Muñoz, periodista a Terrassa, què tal, com estàs? També fa calor a Terrassa?
3: Molta, molta calor.
0: Mare
3: però estic resguardada a casa i encara és suportable.
0: Encara bueno. Suportable. És suportable, eh? Imagineu-vos, no, perquè ella... encara ha de venir el pitjor. Ella o sigui sent... que no sé per què ens hem de queixar ara.
2: Sent de Terrassa, agafa el cotxe, puja allà al Pla del Bonaire, Mata de Pera, escolta, amb tu allà un airet i bé. Bé.
0: Home, i a Badalona.
3: I a Badalona. Caminar fins a la Mola i allà
2: amb airet
3: segur.
2: Ho veus? Ostres, que bé.
0: Sí, però ara vols dir fer una mica de muntanya ara asfixiant, eh?
2: Quan caigui el sol.
3: Però aquest any està molt verd, eh? I jo crec que encara es deu passejar força bé.
0: Però no ens confiem, eh? No ens confiem que el verd aparent no vol dir que la cosa estigui fresca. Ni molt menys. Ni molt menys. Escolteu, a propòsit d'una intervenció, d'unes declaracions del president de la COE de Castella la Manxa, parlant de les baixes dels joves, una intervenció, diríem que prou desafortunada per les paraules que va fer servir, per les expressions, per com es va referir a aquests joves que estan de baixa. Va parlar de població jove que no és comparable a la nostra, eh? Això són paraules d'ell, eh? Els va tractar de ximplets i entre altres joies va dir que qualsevol cosa que els passa a la feina ja és un problema. Estàvem parlant de baixes per la salut mental dels treballadors joves. Clar, davant d'aquesta situació és possible que hi hagi gent que pensi com aquest senyor. I que això no ho negarem.
2: Una mica.
0: Una mica. I tu has tractat
2: més,
0: amb gent jove.
2: Sí, sí, no, però a més t'argumento. A més, he llegit molt sobre
0: a veure.
2: Psicòlogues que, per exemple, contemplen que d'avui en dia... joves criatures, vull dir, estan tractades amb tanta cura que els fem dèbils davant de l'adversitat. I jo he vist alguna experiència, crec que un cop t'ho vaig explicar, que estava al CAP, i m'estaven atenent a la barra, i entra una dona...
0: Al mostrador,
2: amb una criatura d'uns 3 anys, li tapava la cara, entra plorant desesperada, l'ha mossegat un gos, jo em separo de seguida, i tothom s'hi va abocar, no?, perquè una criatura entra així... Quan treu les mans i tal, les infermeres li van dir, escolti'm, senyora, estava fent un drama i no tenia ni una rascadeta. No tenia ni una rascadeta. Aleshores, clar, aquesta criatura com puja? Vaja, jo si fos la seva filla crec que pujaria una mica histèrica. Si la meva mare em caic a terra i es pensa, ella m'hi mort?
0: A veure, tu m'estàs dient, Lourdes, que... té una part de raó, aquest senyor? M'estàs dient això?
2: Amb que la gent és menys intolerable a l'adversitat, en part. I en part també, per exemple, i afortunadament no tothom, eh? No tothom. Però quantes persones que estan prenent substàncies, que diguem-li, les posen desequilibrades. Escolta, jo sóc d'una generació que els dilluns no teníem ressaca. La quantitat de baixes que hi ha i les empreses, per exemple, com posen detectius per veure baixes que no són
0: ara
2: reals.
0: Ara arribarem a
2: tot
0: això.
2: És que, clar, que hi hagi gent que efectivament pot tenir... A més, també depèn molt del caràcter, però també és una cosa que es treballa com la musculatura, no?
0: A veure, esteu d'acord amb aquestes afirmacions? Compartiu les declaracions d'aquest senyor?
3: No, mira, jo crec que en certa part crec que és possible que haguem educat els nostres fills d'una manera amb excessiva protecció, però afortunadament jo els últims anys de la meva vida laboral vaig compartir feina amb gent molt jove, i jo et puc assegurar que jo no vaig observar aquest tipus d'actitud que sembla denunciar a aquest senyor. I quan treballava amb gent de la meva generació, també hi havia el que li havia crescut més la ungla del peu i també s'agafava la baixa per anar al
0: psicòleg. Això són, són tarannàs, no?
3: Jo crec que hi ha una part important de tarannà. Tampoc hem d'oblidar que els joves d'avui dia van passar per la pandèmia, que ara tots hem oblidat, i que amb ells els va enganxar en una època complicada, i que això també pot haver influït en el nivell general de la seva salut mental, i que aquestes coses s'haurien de solucionar protegint els metges perquè donguessin la baixa quan és necessària. I els problemes de salut mental no són una broma.
0: Vinga, la teva reflexió, Xavier.
1: Jo penso que les declaracions d'aquest senyor, més que desafortunades, jo diria que són bastant desgraciades. Jo posaria un adjectiu una miqueta més. A veure, jo crec que, a més, tocar el tema de la joventut i associar-la, doncs, amb debilitat i amb que, doncs, no aguanten i que són una colla fluixos i això, de fet, si anem enrere, això des de fa més de 2.000 anys ja ho deien els antics, els filòsofs, parlant de la joventut, que ja, això he mirat una mica. Escolta, el Sòcrates ja en parlava, ja deia que els joves d'avui, els segles V abans de Crist, estimen el luxe i menyspreen l'autoritat i no respecten a les persones ancianes, no? Però aquesta idea sempre hi ha existit, que els més grans sempre han qüestionat lògicament el paper dels joves i sobretot les seves exactituds més així més dèbils o més disbauxades, no? Ara bé, clar, aquí toquem un tema que és el de la salut mental, i amb això s'ha de ser molt seriós. El tema de la salut mental no es pot fer broma, i efectivament hi ha hagut sempre problemes de salut mental. El que passa que ara actualment es detecten més que no pas abans. Vull dir que tampoc, no, és que abans no, ara es detecten més. Hi ha moltes situacions que ara afloren i abans no afloraven. Diu la salut mental, diu tema d'agressions sexuals, diu tema d'agressions infantils, de pederàsties, de tota sèrie de coses que ara les hem aflorat i les posem de relleu. I aquest és un tema molt important, i no en podem fer broma. Una altra cosa és, sí que és veritat, que cal controlar, i això també em sembla que ho deia, doncs, el president de la COE, rectificant les declaracions d'aquest senyor de Castella-La Manxa, sí. Escolta, que hem de controlar més les baixes. Sí, d'acord, hi ha algun tipus de baixes, aquelles baixes d'absències d'un o dos dies, que són els que provoquen realment una alteració important a les organitzacions laborals. La baixa del dia d'endemà de la nit de Sant Joan, la baixa del dissabte perquè no es cobra el complement del festiu i aquell dia ja tens una indisposició. En canvi, el diumenge, com que es cobra el complement del festiu, aquell dia hi ha més gent. Aquest tipus d'incidències, això s'ha de controlar. I potser segurament, doncs, i a l'àmbit de l'administració, que jo conec prou bé, doncs aquí sí que tenim un forat negre importantíssim. Ara bé, dir que els joves tenen aquests adjectius, escolti, no, són fluixos, són dèbils i tal, i això barrejar-ho amb el tema de la salut mental, imposant exemples que són absurds, com que diu, escolti, agafa una baixa perquè el deixa la nòvia. I, escolti, hi ha situacions molt serioses, no juguem amb el tema de la salut mental, no ens n'enfotem, perquè hi ha situacions molt serioses que d'entrada des de fora poden semblar, mira, aquest o aquesta està aquí, se n'aprofita la situació, i que després tinguem un ensurt important perquè aquell dia que no se li ha fet cas, doncs l'endemà per aquell forat negre on està ficat i no en pot sortir i ningú sap com rescatar-lo d'allà, doncs fa un disbarat i es tira pel balcó. Doncs aquestes situacions s'han de tenir molt en compte. I una altra cosa és, contra, controlar bé les baixes, sí, evidentment, i aquí l'administració i la Seguretat Social ha de fer un esforç important, perquè això està provocant un perjudici important al sector empresarial i a l'administració en general. Però bueno, són dues coses diferents.
2: Com un metge en 10 minuts pot diagnosticar i quan tens temps per visitar un psiquiatre o fins i tot una psicòloga? No n'hi ha. Aleshores, el metge, d'una manera bastant racional, clar, pensa, no sé què li pot passar a aquesta persona amb el que m'està explicant, i d'entrada, doncs, ofereix la baixa. És més, moltíssima gent el que va és a buscar la baixa. I llavors, mira, hi ha xifres, val? O sigui, jo no t'estic parlant de sensaciositat, però la tassa d'absència en els llocs de treball ha augmentat d'una manera considerable. Ja et diré més.
0: Però en general, eh?
2: Sí, estic parlant en general. Sí. Però, i després, allò, us deia, nosaltres som fruit de la nostra generació, del temps que hem viscut, i el que estic dient d'avui, aviam, jo, quan tenia 4 anyets, amb el meu germà, em porta 2 anys i 9 mesos, anava sola a l'escola, això avui no es pot fer, perquè ni per als cotxes i tal, però vull dir, t'espavilaven, queies, t'aixecaves, vull dir, escolta'm, et sobreposaves. Lògicament, jo no dic que els joves hagin arribat a aquesta situació per la seva responsabilitat, de tot hi haurà, n'hi ha gent que li agrada la vida més fàcil que d'altres, però el que passa és que, clar, som fruit de la nostra generació, i la nostra generació, doncs, és d'aquesta manera. Els nens no juguen a l'escola, sempre tenen un adult que els vigila. I llavors us haig de dir una cosa, amb la tassa d'absència, i us ho dic perquè el meu gendre és detectiu, i una de les coses que més li encarreguen i tal, és gent que té una baixa i treballa en una altra banda. No fa massa aquí a Sant Cugat, un que tenia la baixa de la seva empresa i estava treballant en un restaurant fent un tipus d'obra i tal, i retratat i tal. Vull dir, per què s'estan contractant tant? Perquè és una realitat. I llavors, clar, els primers 15 dies de baixa és l'empresa que ho ha d'assumir, el cost. Clar, si tu parles d'una empresa i té aquests treballadors que si no n'hi ha un, hi haurà un altre que el cobreixi, que el cost es repartirà entre tots, vale. Però quan li diguis a una empresa que té 3 treballadors i li toca això, com ho superes? Com ho supera?
0: Efectivament, és un problema generalitzat que intenten combatre les empreses i que és un problema, és realment un problema, perquè a més és un
3: però
0: cost...
3: Però que existeixi aquest problema no es redueix a que els joves siguin més dèbils. Jo crec que...
0: No, són dues qüestions diferents.
3: Clar, són dues qüestions diferents que ell barreja, jo crec que d'una forma interessada.
2: No, el senyor està totalment inoportú, la manera d'expressar-ho. La manera d'expressar-ho ha estat inoportuna. Però jo sí que opino, i, per exemple, jo he estat professora i he estat amb els alumnes de 17, 18 anys i tal, i veus això, veus que, a més, venen els pares a parlar quan ja són adults. Vull dir, a mi, els 18 anys, que, i venen els papàs a parlar i, escolta'm, s'han de fer... Jo, per exemple, ara que tinc nets i així, sempre dic el mateix. Els nens tenen dret a estar educats. No educats a ser tous i tendres. Vull dir, a una realitat de la vida que no és fàcil. Que no és fàcil.
0: Deixeu-me que...
3: Lourdes, crec que et refereixes a un sector de la població, és a dir, mai havíem tingut tanta pobresa infantil com ara. Sí, és a dir, no tothom viu amb aquestes condicions. Però això que, en certa manera, estic d'acord amb tu, en que possiblement hem infantilitzat durant massa temps els nostres fills. Jo això ho puc compartir. Ara, quan s'incorporen a la vida laboral, jo no tinc la sensació... Tinc la sensació, no tinc dades exactes, de si hi han moltes més baixes amb joves que amb gent de 45 anys, m'entens?
2: Mira, el primer que pregunten molts cops és quin és el meu horari, quan tinc les vacances i quins dies hi han de festa.
3: Ja fa 50 anys que ho demanen.
2: No.
0: Deixeu-me que us pregunti...
2: Deixa'm dir una altra cosa. Mira, escolta'm, abans, als 14 anys, la gent la posaven a treballar. D'avui en dia veuríem... És una criatura... No, què? Que no estic defensant que treballin als 14 anys, ni molt menys. Ni molt menys. Però vull dir-te que jo havia treballat als 14 anys. Vull dir, i m'ho passava molt bé, per voluntat i tal, però vull dir que tampoc no passa res, que ara veiem uns nens petits.
3: Escolta'm, i jo també havia treballat als 14 anys als estius, quan tenia vacances.
2: Exacte,
3: de l'escola, però
2: vacances.
3: Tu, escolta'm, als bars, quants estudiants veus treballant fent de cambrer o a les botigues fent reforç a les poblacions d'estiu? És a dir, és una cosa que, a veure, jo poder sí que hi ha una tendència això, a sobreprotegir o a que hagin estat més protegits, però jo no crec que siguin generacions tan diferents de la nostra, a excepció de que les circumstàncies són diferents.
2: Totalment.
0: Mireu, vull aprofitar algunes de les, algun dels exemples que posava abans el Xavier respecte de les causes, no?, d'aquestes baixes. Ho dic perquè jo no sé si enteneu que hi ha com un xoc generacional en la manera d'entendre la feina. És a dir, nosaltres l'hem entès d'una manera, els joves, avui dia, i jo crec recordar que en aquesta tertúlia n'hem parlat per diferents motius i en diferents
2: tenen
0: ocasions,
2: raons.
0: Que per ells la feina bueno, és... S'ha establert un altre paradigma, per entendre'ns.
3: Nosaltres vivíem per treballar i ells treballen per viure.
0: Sí,
3: però
0: sí, sí.
3: Aquest
0: està.
3: És un canvi dolent?
0: No estem valorant que sigui dolent, millor o pitjor, és un canvi.
2: S'ha de tenir les dues coses, no? Sí. Jo crec que per una banda hem d'aspirar a viure bé i tal, però per una altra banda tenir un compromís. Són compromisos, és el mateix, allò, de vegades diuen els joves no es casen, no es casen, és el compromís. No ho sentim mai a dir els joves s'escapen del compromís?
0: De la responsabilitat, en el món de l'empresa, sí. Xavier,
1: vinga. El valor feina s'ha baixat una mica en l'escala de valors el que potser teníem fa 50 anys o fa 40 anys. I, per tant, per molts joves, això, diguéssim, bueno, evidentment s'ha de tenir feina, però s'ha de tenir feina per què? Doncs per aconseguir tenir altres objectius a la vida. Si la feina no és l'objectiu de la vida, sinó és una eina per aconseguir altres objectius. Viure potser més bé, etc. Ara bé, ojo una cosa, el tema de l'absentisme, jo crec que afecta totes les edats, i aquest és un problema que no només afecta els joves, afecta totes les edats. L'altra cosa, escolta, jo si una persona jove amb una situació d'absoluta inseguretat laboral, inseguretat al seu habitatge perquè no sap on anirà a viure, o bé no sap si podrà pagar el lloguer el mes que ve que el desnonen, o amb una situació d'aquestes, com no pot tenir problemes, potser fins i tot que vagin, que redundin en la salut mental si hi ha aquest entorn d'inseguretat tant laboral per la incertesa que té de les feines, doncs, que hi ha amb molts pocs ingressos, com aquestes situacions que poden tenir en el seu entorn a nivell de vivenda, etc. No? Vull dir que hi ha una certa sèrie de factors a tenir en compte que potser fa 40 o 50 anys doncs, no hi eren tants. Abans, doncs, escolta, un començava a treballar i sabia que estalviant una miqueta, començant a treballar, doncs es podies tenir l'entrada per un pis. I això era una cosa...
2: No tenia l'entrada per un pis treballant, com a mínim
1: el que passa és que anaven de dos en dos,
2: no individual.
1: Sí, però jo recordo que sabies que començaves a treballar i, escolta, als pocs mesos podies anar a comprar-te un cotxe, pagar una entradeta i pim-pam. Ara això és més difícil.
2: Però no recordeu la realitat. El temps us fa millorar. L'any 1983, el 1983 va pujar el Felipe González fent un nou canvi laboral, va implementar els contractes temporals per crear 800.000 llocs de treball, perquè en aquell moment hi havia una tassa d'atur molt elevada. I, per tant, la gent que sortíem a buscar feina no ho tenia tan fàcil. Jo us haig de dir, vaig dir, Andon, 3 mesos per trobar feina del que jo he sortit, i si no me'n vaig a fregar escales. El que no faré és estar a casa esperant aviam si em surt una feina. Vaig dir, si en 3 mesos no he trobat el lloc, diem-li, amb la meva formació i preparació, doncs me'n vaig a fregar escales, que no se'n cauen cap anell.
0: No, però part de raó té el que estava explicant el Xavier, que abans... O sigui, ara no sé si heu sentit a parlar de la societat líquida.
2: Sí.
0: Societat líquida és el que trobem ara, tota aquesta precarietat, no saps per quant de temps tindràs un lloguer, podràs tenir aquesta feina, o sigui, no hi ha res estable, res que et doni una seguretat, cosa que abans, doncs, amb una mica d'esforç, amb sí. una mica de temps, doncs, sí que veies
2: estudiava
0: com podies
2: si tenies...
0: aconseguir petits seguretat. Objectius. I clar, és veritat clar. Que aquesta precarietat, aquesta pressió, tot doncs, va patar al mateix lloc. Aquesta salut mental que els joves doncs, a més que els afecta doncs, no se n'estan de dir que hi ha
2: per això
0: que
2: és obligació nostra fer-los forts davant de l'adversitat perquè la vida no és fàcil
1: I no, això per una banda.
2: Hem de crear els
1: això
2: nostres
1: una banda.
2: Fills
1: sí, sí.
2: I les generacions siguin resistents. Vinga, ara.
1: I és negativa la sobreprotecció infantil o dels adolescents que estan exercint molts pares. És absolutament negativa. Però, per altra banda, jo deixeu-me dir, aquest senyor de Castella de la Manxa, si tingués una filla o un fill amb problemes greus, ansietat, de depressions i de salut mental, no hagués dit aquestes barbaritats.
2: Això
1: és així de clar, perquè si coneixes una mica el problema de prop, ets molt prudent dient aquestes coses o fent aquestes equiparacions.
3: Anna. Escolta'm, Xavier, també hauríem d'afegir altres aspectes i la COE hauria de ser autocrítica. És a dir, quan contracta molts joves, eliminant places de feina de gent amb més experiència, ho fa perquè sap que li sortirà més econòmic i perquè sap que al cap de 3-4 mesos el pot fer fora i hi haurà un altre que vindrà al darrere. És a dir, moltes vegades acusem a les noves generacions de falta de compromís amb el seu lloc de feina, però si amb el seu lloc de feina no són valorats, és normal que ells tampoc no facin un exercici de compromís amb ella mateixa. Insisteixo, jo crec que l'afirmació pot tenir alguna arista de veritat, però hi ha molts aspectes que han canviat molt amb l'experiència que la Lourdes o jo puguem tenir, que perquè la manera que parla devem ser d'una edat similar.
2: Soc del 58.
3: Jo soc una mica més jove que tu, del 61. Però...
2: Criatura.
3: Que sí. Però és evident que les circumstàncies han canviat molt i que el que hauria de fer tant l'administració com la gent que pot prendre decisions és eliminar elements d'inseguretat, de precarietat, i veuríem si aquesta falta de compromís no faria també un canvi absolutament radical.
1: Per descomptat.
0: O sigui, aquí hi ha per tots,
3: I sobretot, imagineu-vos també que tu et pots trobar malament, demanes visita al teu metge i te la dona per d'aquí 15 dies, o perquè d'aquí 3 dies, o perquè tot està absolutament saturat. Tu pots tenir un problema de mobilitat perquè tens un problema al genoll i mira, pots passar-te 6 mesos abans que et visiti un traumatòleg. Poder també estem allargant les baixes d'una forma absolutament allò irracional perquè no hem dotat de prous serveis ni de prous equipaments allò que pot portar a agilitzar les solucions dels problemes de salut.
2: I és el que dèiem, sí. Si en 10 minuts un metge ha d'anar... O sigui, els metges més maltractats no poden estar, francament. I ja posen tot el que poden. Però ara imagina, tenen allà una llista, vinga, cada 10 minuts, un. I si s'estan més estona, han de sortir més tard, perquè, clar, se'ls han acumulat i no els hi diran vagin a casa seva.
0: Ara també et pots trobar... A veure...
2: De tot, allà, la vida
0: també
2: del senyor.
0: També et trobes de tot, perquè també et trobes que vas a una visita... què li fa mal, això? I... Com s'ho ha fet? Val, d'acord, és que ni et miren. I què necessita? La baixa.
2: És així, perquè, clar, què han de fer? Què han de fer? A més, ells han de complir amb la seva norma.
0: Sí,
2: tenen els seus protocols. Sí, home, et diuen què poden receptar en primera instància i un altre medicament que potser la Seguretat Social els hi surt més car, aquest si pots evitar-ho. Escolta'm...
0: Que hi ha de tot, però que sabem que també passen aquestes coses.
2: No, sí, vaja, jo penso això, que no tenen temps per abarcar, per entendre... és, vamos, tornem a pensar de fa molts anys, no? Però anaves al metge i t'estaves una estona parlant, i a més era el metge que et coneixia de tota la vida, del dia que havies nascut, i d'avui en dia, pues això, tots són... Aviam, què és el més probable que tinguis segons les xifres, no les estadístiques? Ara està corrent una passa de tal cosa? Pues, tens aquests símptomes, tu tens això, encara que en realitat no sigui així.
0: Molt bé, doncs hem deixat a la platja i els gossos per un altre dia, que serà demà. No sé si vosaltres sou de platja, si teniu gos, però la veritat és que és un tema també apassionant i el tractarem demà amb els tertulians que correspon. Senyores,
3: perfecte.
0: I senyor, que vagi molt bé la tarda. Moltíssimes gràcies.
3: Jo molt igualment, Carme.
2: Molt bon estiu, perquè crec que avui ens acomiadem fins molts
0: alguns
2: dies, no?
0: Possiblement. Jo. Gràcies, que tingueu bon estiu.
3: Adéu. Igualment.
0: Adéu.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AEPRAT.
6: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els 10 dies Kia, ampliats fins al 26 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
7: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat, o visita-nos en kia.com.
8: A General de Pirotecnia disponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito. No hace falta tarjeta macro.
9: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
10: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
11: La música del siglo pasado.
12: Música del segle passat.
11: La música del siglo pasado. De la música del segle passat. Música del segle passat.
13: Música del segle passat.
14: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM, a Prat Ràdio.
15: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
16: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
15: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
16: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
17: Son las 5.
18: Serveis informatius, el Prat Radio.
19: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Avui el cèntric Espai Cultural es vesteix de gala per celebrar una nova edició dels Premis Marta Mayordomo, amb els quals es reconeixen la iniciativa emprenedora, l'esforç empresarial i la contribució del teixit econòmic local al desenvolupament del municipi. Entre les categories d'emprenedoria hi ha primers premis dotats amb 3.000 euros i premis per als finalistes amb 1.500 euros. Durant l'acte també s'entregaran els distintius al Prat Comerç de Qualitat, als establiments que mantenen la qualitat, innovació i confiança del veïnat. A més, es farà un reconeixement als comerços més antics de la ciutat, que fan 25 i 50 anys. La gala de celebració dels premis de Marta Mayordomo arrencarà aquest vespre a les 9 a l'Auditori del Cèntric i es podrà seguir en directe a través del web del Prat.tv. El videoclip i la cançó del meu ritme es presenta aquest vespre a les 8 de la tarda a la Capsa. És la 17a edició del projecte que enguany reinterpreta la cançó Persona de l'artista folk asturiana Lorena Álvarez. Escoltem el tècnic de la Capsa, Willy Macià.
17: Es darle un poquito más de profundidad al vídeo y bueno, nuestro granito de arena para hacer una sociedad mejor.
19: La Declaració dels Drets Humans és la protagonista del videoclip que ha comptat amb la participació d'artistes i ciutadans del Prat, amb la novetat d'enguany del cameo dels alumnes del Joan Maragall, vinculats al projecte Entre Tradis de l'Escola d'Arts en Viu. I el Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La llei, aprovada sense cap vot en contra ni abstencions, inclou la creació del Cens Català de Materials amb Amiant, un instrument amb què els ajuntaments han d'informar la Generalitat de tots aquells elements arquitectònics que compten amb amiant. Les darreres dades oficials indiquen que només un 11% dels municipis del país han enviat aquest llistat complet, entre ells el Prat.
20: Esports.
19: I pel que fa als esports, demà arrenca el Gran Premi de la República Txeca a l'Autòdrom de Brno, la novena prova del Mundial. Un circuit que és nou per Joel Esteban, ja que en la seva temporada de debut no forma part del calendari. El Potablava arriba després d'una 13a posició a Hongria i un meritori 5è lloc a Mugello, que fan que ara mateix sigui 11è amb 44 punts a la general. I això és tot de moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de les 6.
21: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio.
0: Cinc i tres minuts de la tarda, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Anem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
22: Hola, què tal? Bona tarda. Aquestes aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, però sense cap gran incidència. Sí que parlem d'retencions, 2-3 quilòmetres, per exemple, a l'extrem nord de Barcelona, darrer tram de l'autopista C33 i de la C58, entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona, o a la C-17, també aturades puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig, primer a la zona de Mollet del Vallès, i més endavant entre la Llagosta i Montcada i Reixac, sempre en sentit Barcelona, aquests petits trams de retencions a la C-17. A l'extrem sud ens quedem amb l'autovia A2, aturades intermitents de 4 a 5 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, sobretot en sentit Martorell. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.
23: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: La King i la Queens League van arribar per revolucionar el món del futbol. Castellà del Vallès ha tingut representació en les dues competicions i aquesta temporada la futbolista Ana Hernández s'ha proclamat campiona amb l'equip de Porcines Futbol Club.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, l'Anna té una dilatada trajectòria en el futbol. Després d'haver-se format a la Unió Esportiva Castellà, va passar per l'Espanyol, l'Inter de Milà i la Societat Deportiva Huesca, entre d'altres, abans de fer salt a aquesta lliga, a la Queens League. Anna Hernández, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Aquesta temporada s'ha estat lesionada, però has format part del Porcines de l'Ibai Llanos, campiones de lliga.
2: Sí, la veritat que molt contenta. Al final... és futbol, la lesió pot venir a qualsevol moment, però bueno, contenta igualment per aquest títol i és l'important.
1: Com va aquesta lesió? Perquè era una lesió de creuats, que és la pitjor que pot tenir un futbolista.
2: Sí, bueno, al principi, bueno, em va passar fa quasi 2 mesos, al principi sí que va ser el futbol... Ara ho porto una mica millor, sí que estic una mica centrada en la recuperació, en posar-me fort, que vingui l'operació ja, i abans possible poder tornar al camp.
1: Poder millorar, perquè com has viscut aquesta fase final, tu no l'has pogut jugar, aquest playoff, que vau guanyar la setmana passada, com es viu des de la grada, acostumada a estar al camp?
2: Haig de dir que més nervis allà dalt que al camp, o sigui, molts més, eh? Però, bueno, és molt diferent. Sí que, bueno, al final era una jugadora més de l'equip, em sentia igual, però és dur, és dur.
1: Dèiem abans que has passat per diversos clubs importants, has passat per l'Espanyol, vas estar en el segon equip i vas debutar en el primer, vas marxar posteriorment a l'Inter de Milà, que va ser una aventura que va durar poquet, després a la Societat Deportiva Huesca, també força important. Quina d'aquestes etapes en el món del futbol ha estat més determinant per tu?
2: Per mi, bueno, jo és que al final haig de destacar l'Espanyol. Vaig estar 7 anys i crec que és on més he crescut com a jugadora, com a persona i com a futbolista. I a mi és l'època que més marcada tinc al cap, la veritat.
1: Perquè la teva carrera s'ha caracteritzat una mica, no?, per aquests períodes d'estar a l'alta competició i períodes de més de reflexió, més de descans, no?
2: Sí.
1: Com has gestionat aquests canvis? Perquè si és a un nivell més amateur és fàcil fer-ho, però a un nivell així tan professional és força complicat.
2: És difícil, o sigui, al final, des de petit allò, jo, bueno, lluitava per estar allà, vaig arribar i quan ja ho havia aconseguit, bueno, em va passar allò d'Itàlia, vaig tornar, em va... bueno, pensaments al cap que vaig dir, haig de deixar el futbol perquè m'estava consumint. I és difícil. No és que m'arrepenteixi a dia d'avui, perquè tampoc és així, però és difícil. És que no sabria explicar-ho bé, però és difícil.
1: Perquè Itàlia va ser una experiència molt complicada. Tu sorties de l'Espanyol l'any que va descendir l'equip, arribes a l'Inter de Milà, ostres, que no sé si hi ha gaires jugadores espanyoles a Itàlia. En aquell moment jo crec que devia ser l'única, però va ser una experiència difícil. Vas estar un parell de mesos, si no recordo malament, i vas tornar perquè no estaves bé allà.
2: Sí,
1: no et senties còmode.
2: No estava còmode. Just acabava de fer els 18, vaig marxar i era estar allà els meus pares, els meus amics... Bueno, que al final és una decisió que... el futbol, el professional, arriba un moment que l'has de prendre, però no vaig poder.
1: Després d'això ja vas tornar, vas estar en període de descans, com dèiem,
2: sí.
1: I vas fitxar pel Huesca, que vas estar una temporadeta allà, i després arriba ja la Queens League, no?, que deixes, diguem-ne, el futbol, per dir-ho d'alguna manera, normatiu, no?,
2: sí.
1: del futbol 11 normal de tota la vida, per fer un canvi a la Queens League, que
2: sí,
1: és totalment diferent.
2: Sí, sí, és un canvi molt, molt gran. Haig de dir que, per mi, aquests anys a la Queens han sigut espectaculars, per mi, m'ha agradat molt, potser també pel format que han fet, les normes que han fet, crida una mica més l'atenció també de cara al públic, però hi ha hagut nivell, perquè hi ha hagut nivell, i a mi m'ha agradat moltíssim, la veritat.
1: S'ha de dir que tu vas arribar allà partiendo la pana, no? com diuen alguns. Sí. Vas arribar i vas fer un MVP ja als primers partits. Ostres, va ser un boom la teva entrada sí, ja a la Queens
2: sí.
1: League.
2: No, això sí que no m'ho esperava. Bueno, jo al principi, de fet, em van dir... Hòstia, presenta-te, que estarà guai. I, bueno, s'havia de mandar un vídeo, jo em vaig presentar. I, clar, quan arribo allà i em diuen la primera, em fitxen la primera, i dic, ostres, em vaig quedar una mica...
1: Perquè quines són les principals diferències? Clar, tu venies de jugar a partits de 90 minuts, ara jugues menys, amb unes normes clàssiques, ara és tot sí. molt estrany. Quina és la principal diferència que has trobat entre un futbol i l'altre? Perquè al final la base sí que és el mateix, però el joc no.
2: Bueno, vaig notar molt el que és el camp. Al final la Queens és futbol 7 i ho vaig notar. Però és que vaig veure... O sigui, era el mateix. Era... Tot el món t'exigia, era més curt, però jo crec que em canso més a la Queens que a futbol 11. És molt diferent, però és que és molt guai. A mi m'agrada molt, la veritat, m'agrada molt.
1: A més, molt més mediàtic. Sí. La Queens League, no? Que sí. Tu que has estat a equips de professionals, però tot i això és molt més mediàtic, no? La Queens League i tot el que envolta. Al final és més show, no?
2: Sí, jo ho diria així. És més show que futbol, però bueno, hi ha una part de futbol dins de... dins d'aquesta lliga.
1: Què compensa més? Jugar a futbol normal a la Queens, que és...
2: A veure,
1: és més,
2: jo...
1: més que compensar, més satisfactori per la jugadora, en aquest cas.
2: A mi m'agradava més la Queens. És a dir, ara que l'he provat, sí que és veritat que a mi m'encantava, aquest format m'encantava. Però també he estat aquest any jugant a futbol 11 i no podria descriure exactament la sensació, però sí que he de dir que ho vius més a la Queens que a futbol 11, almenys jo.
1: Perquè és un món... amb tant glamour com es veu des de
2: sí,
1: fora.
2: Sí, també, sí.
1: Perquè des de fora sempre es veu...
2: Sí, és així, és així.
1: La Queens també, com deien, no, ha contribuït a donar molta visibilitat a jugadores que abans no la teniu. Com ho valoreu vosaltres tot això? Perquè al final sou les jugadores les que esteu aquí al centre del focus mediàtic, no?
2: Sí, a mi la veritat és que em va agradar. Bueno, al principi va sortir la Kings, normal, dels nois... I quan va sortir la Queens, bueno, ens vam donar compte que era, bueno, que al final ens estaven donant una imatge també al futbol femení. Vam demostrar que podíem estar, les visualitzacions anaven a la part dels nois. Per mi va ser, m'hagués molestat que no ho fessin, però és que m'ha anat molt, sí que és veritat que han fet més com més torneigs, més campionats de nois que de noies. Però al final, de visualitzacions i tot, hem anat més o menys a la part, o sigui que...
1: Perquè t'has convertit també en una influencer, tu.
2: No. Jo ho conec, em porto molt bé amb molts
1: perquè
2: presidents...
1: Una de les parts d'aquest joc, no?, és que
2: sí.
1: Xarxes socials, al final, després sou...
2: Sí, això sí. Però no m'he ficat molt, a aquest món. Jo em porto molt bé, si... Bueno, aquesta, a l'últim període, sí que he estat allà... i he estat amb els partits en directe, amb la meva presidenta, amb els influencers aquests, però jo estic apartada d'això, no...
1: Bueno, de fet, una de les persones més mediàtiques que teniu, no?, és l'Ibai Llanos, no?, que sí. És, crec, si no m'equivoco, és un dels presidents del Porcinos masculí, no sé si sí. Té res a veure amb el femení, crec que també.
2: Bueno, el club és seu.
1: Sí, és seu el sí. Club, i com és estar amb una persona sí. Tan mediàtica, amb milions de seguidors, perquè al final, ostres...
2: És molt bona persona, la veritat. Sí que al final ell també té la seva vida, té el seu treball, perquè al final és influencer, però és youtuber, però té el seu treball. I potser no ha estat tan físicament, però sempre que hi ha hagut un problema, sempre que hi ha en reunions, ell sempre ha estat. Així que molt bé, la veritat és que és molt bona persona i molt... Està. Quan ha d'estar, està. O sigui que...
1: Perquè parles ara del dia a dia. Com és el dia a dia d'un equip com aquest, no? Perquè potser el que es veu des de fora és tot el show, tot l'espectacle, però al final aquí també hi ha una preparació, hi ha uns entrenaments, sí. Hi ha una disciplina d'equip, no? Entenc?
2: Sí, al principi, bueno, els anys que jo he estat, sí que és veritat que hem fet un estatge, hem marxat de potser una setmana o quatre dies per treballar. Durant la setmana 3-4 entrenos hem fet, arriba el dissabte, és partit. Això sí, és una disciplina que és igual que el món del futbol normal, per dir-ho d'alguna manera, perquè és que t'impliques igual, tens entrenos igual, has d'estar igual, o sigui, tot és molt igual, això. No hi ha...
1: Perquè en el cas de la Queens League es pot viure d'això? O és complicat?
2: No. Viure no es pot. Estàs allà, al final sí que és... Per una dona sí que al final t'emportes X diners que, bueno, van bé, a tothom li va bé, però no, com per viure només d'això, no.
1: Però millor que el futbol normal, entenc.
2: Per la... Clar, és que tampoc ho puc comparar com a categoria, perquè no hi ha categoria, és una lliga i és una lliga, però sí.
1: Bastant millor. De fet, tu, als teus primers partits de la Queens, com dèiem abans, vas destacar amb gols i assistències. Et vas adaptar superràpid del canvi del futbol normatiu, com dèiem abans, del futbol normatiu al futbol de la Queens League. Com vas viure aquell moment, aquella adaptació?
2: Va ser, bueno, va ser complicat, perquè al final és això, passaves de futbol 11 a futbol 7, al camp donaves tres passes que ja estaves a l'altra porteria, és a dir, era molt... Però bueno, crec que per sort sempre he sigut una persona que... amb unes dimensions més petites com que desenvolupa millor, i per això sí que crec que m'he adaptat molt millor i he tingut aquesta sort, i no sóc una persona de velocitat i córrer per la banda, no, per això no hi ha... Així que molt bé, la veritat, l'adaptació va ser molt, molt ràpida.
1: I ara rescataré una frase que em vas dir fa uns 3-4 anys en una entrevista que vam fer pel diari, segur que te'n recordes, és que l'esport no hauria de tenir gènere. Creus que el futbol des de llavors, ja fa 3-4 anys, creus que ha avançat prou en aquest sentit, o encara hi ha moltes barreres a superar en l'esport femení, sobretot?
2: A veure, hi ha moltes barreres, crec, a nivell potser de visualitzacions, a nivell econòmic. També és veritat que no tot el món veu el futbol femení. Al final el futbol masculí és tothom, o sigui, és tothom. Llavors... també els sous i de més es basen en això, no poden... És que no és el mateix. No ho puc comparar perquè no és el mateix, però sí que és veritat que estic veient ara que el futbol femení sí que està creixent una mica més. Bueno, de fet, aquesta setmana passada vam fer un torneig de les categories més inferiors, de com si fos la Liga F, que estava el Sevilla, estava el Barça, de les nenes petites. I al final això també, per una dona que juga a futbol, és emocionant, és... A mi m'agrada que sigui així.
1: Perquè què s'hauria d'aconseguir per acabar-ho d'igualar? Perquè a nivell econòmic ara mateix potser està en llum, perquè el futbol mou uns milions que és difícil, no ja per l'esport femení, sinó per qualsevol altre esport, al final, arribar. Però què s'hauria de fer? Perquè al final s'ha demostrat, no?, que amb recursos, amb dedicació, amb entrenadors i entrenadores que saben fer la seva feina, no com fa uns anys que potser hi havia entrenadors que no sabien ni de futbol.
2: Exacte.
1: Que s'ha demostrat que es pot aconseguir.
2: Sí, al final, bueno, és això. Jo crec que sí que ho han aconseguit. Ha crescut molt el futbol femení. Els sous també han crescut. Però és el que et dic. Al final, les visualitzacions i la gent que està ficada aquí va per davant. És el que mou. I el futbol femení, per sort o per desgràcia, doncs mira, no dona el mateix que els homes. Però bueno, tampoc a dia d'avui no em puc queixar, jo. Ja no estic, encara que no estigui jo, a primera. O sigui, a mi m'agrada veure, a mi m'agrada que estan allà dalt, que la gent ho veu, que la gent va. Però bueno, aconseguir el nivell dels homes...
1: I parlant ara que parlaves de primera, una divisió on has jugat, quins reptes personals de futur tens en el món del futbol, perquè encara ets jove?
2: Bueno, ara principalment ara recuperar-me, perquè és l'única cosa que penso. I bueno, fins ara estava, aquest any he estat jugant a Canàries, he estat allà jugant, i la veritat és que molt bé, estava molt contenta, és com que havia tornat a sentir aquestes ganes de futbol i de créixer. Ara m'ha passat allò de la lesió, potser en un moment que dic, ara que arrencava, otra vez para atrás, però crec que no em frenarà res, continuaré, ja sigui Queens, ja sigui futbol normal, per dir-ho d'alguna manera. Així que no tinc com a tal un objectiu directe, però m'agradaria continuar i seguir créixer.
1: Doncs Ana Hernández, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i explicar-nos com et va. Esperem anar parlant amb tu i veiem que continues guanyant i continues gaudint, que al final és el més important d'aquest món del futbol.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
6: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
10: Ràdio Castellà.
11: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: Avui ens endinsem en una peça clau del funcionament d'un teatre, la programació. Parlarem del que implica la feina de programar una temporada, com es construeix una oferta cultural atractiva i quin paper juga la programació educativa. En parlem amb Maria Ferriol, directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat, i Fran Laera, programador adjunt i responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Vilarasau.
1: Molta feina, això de programar?
2: Molta, molta.
1: Sí?
2: I tant.
1: Això és com el tema de la moda, que quan has enllestit una programació ja estàs pensant en la propera i vas empalmant i no s'acaba mai?
2: És que nosaltres al Teatre Auditori Emma Vilarasau treballem amb molta projecció de futur. Clar, nosaltres ara mateix estem treballant en el 27 i en el 28, o sigui, i estem en el 26. Llavors hi ha una projecció de futur i una feina de treball, de picar pedra, d'anar a mirar propostes, d'assistir a moltes fires i de trobar l'encaix també amb un calendari molt, molt contundent, no? amb molts actes, amb molts compromisos, i és una feina... interessant, però que s'ha de treballar molt, també, s'ha de treballar molt.
1: Això deu ser com una mena de trencaclosques, no? Que vas trobant les peces i ara dius, i ara com les encaixem, no? Fins que tens la gran imatge, el resultat final, que és la programació. Maria, expliquem com és el procés real de la selecció d'un espectacle.
3: A veure, com és el procés? És una mica el que et deia el Fran, Nosaltres partim d'un timing, és a dir, nosaltres hem de saber quin dia hem de tenir tancada la programació. A partir d'aquest dia anem tirant enrere i llavors tenim tot un període on hem d'escollir quines propostes volem. És a dir, deixo el timing a part. Primer de tot, hem de saber quines propostes volem o quin tipus de propostes volem i llavors ens n'anem a fires. La majoria de vegades anem a fires, allà busquem coses que ens agraden o estem molt al dia de l'actualitat a nivell de propostes escèniques. Això què vol dir? Que si la Sala Beckett estrena un espectacle que ens sembla que és molt interessant, anem a veure aquell espectacle de la Sala Beckett. Si resulta que l'Orquestra Simfònica del Vallès ens ve a nosaltres i ens proposa una sèrie de concerts de cara a la propera temporada, doncs ens els mirem i ens els estudiem. I, o sigui, en coses concretes, i després anem a fires. Per què les fires? Perquè allà tenim durant 4 dies, no sé si alguna vegada ho he explicat, durant 4 dies o 5 dies tenim 20 espectacles cada dia per veure. Llavors, això és com qualsevol altra fira de qualsevol altra cosa, no? Ho tens tot allà i durant 4 dies et pots veure 10 espectacles al dia i has vist tota una sèrie de propostes que després tu la incorporaràs en la teva programació. Un cop tu vas veient tot això, és el que deia el Fran, anem a quasi bé un any vista i llavors tenim un calendari i en aquest calendari anem posant les diferents propostes que ens sembla que ens quadren per la nostra línia de programació, una, per la nostra fitxa tècnica, és a dir, que ens hi càpiguen bé en el teatre. No podrem posar una cosa que sigui massa petit o que sigui massa gran o que necessiti d'una infraestructura o d'uns focus o d'un que nosaltres no tinguem, i en funció del caixet, del preu. Llavors, un cop tenim més o menys, sabem el preu, això és molt important, de la proposta, perquè clar, ens basem en un pressupost. Un cop sabem el preu de la proposta, sabem la fitxa tècnica, per tant, si ens quadra en el nostre teatre, i després el temps, o sigui, quan es farà, la data, doncs a partir d'aquí l'anem col·locant en el nostre calendari i anem creant tot aquest calendari a 6 mesos/un any vista. De manera que ara ja estem tancant la primera part del 2027 i aviat ens posarem ja a fer la segona part del 2027. Llavors, cada dia has d'anar estant absolutament amatent a totes les propostes que hi han i combinar-ho amb fires. No sé si m'he explicat.
1: Sí, el que passa és que jo ara tinc un dubte, perquè jo interpreto que quan vosaltres teniu l'espectacle i teniu la data també quadra, els hi quadra a ells, els que han de venir.
3: Clar.
1: Que han de venir.
3: Ells, la companyia et diu, tinc aquestes dates, a tu et quadra, i llavors jo miro el calendari i miro en el calendari i en principi m'hauria de quadrar. Com ho combino perquè em quadri? Normalment en el calendari de dilluns, per dir-ho així, de dilluns a dijous sol tenir el teatre amb lloguer d'espai, en el qual poden companyies, entitats, escoles, conferències que lloguen l'espai i fan allà el seu acte, i jo sol tenir divendres, dissabte i diumenge lliure per la programació estable. De manera que jo sempre demanaré un divendres, un dissabte o un diumenge. I en principi els he de tenir lliure, sí? Perquè sí, tot el que és lloguer d'actes i d'activitats que no formen part de la nostra programació, en principi és de dilluns a dijous. Això ho fem amb l'estable, però el Fran fa exactament el mateix amb la seva educativa. Ella diu, el Fran diu, doneu-me 2 setmanes a l'any per poder col·locar la meva programació educativa. I el Fran té una setmana al febrer i una altra setmana al novembre. O una al novembre i una al febrer, perquè el Fran va per curs escolar.
1: Clar, sí,
3: vale?
1: Sí,
3: llavors té les seves primeres propostes, les posarà al novembre i unes altres es posarà al febrer. Aquelles setmanes estan absolutament lliures per ell. Quan ell parli amb les companyies, li haurà de dir a les companyies d'espectacle familiar, et puc donar o una setmana, els dies de la setmana del novembre o els dies de la setmana, i tot és com un, diguéssim, trencaclosques, on els dos programadors, que és el programador que ens acaba d'arribar, el cap de programació Andreu Gomila i el Fran, han de parlar-se i treballar les dues programacions en un mateix calendari. Cada mes s'han de posar d'acord amb el cap tècnic, que és qui gestiona les sessions d'espai o lloguer d'espai. Sí?
1: Sí, sí.
3: Llavors, complicat, comparteixen calendari.
1: Heu de tenir una bona quadrícula, eh?
3: Absolutament, i molt bona coordinació entre ells.
1: I tant. Per tant, entenem que el que podem veure al llarg d'una temporada en la programació del Teatre Auditori prové de fires, de propostes que poden fer els mateixos artistes.
3: Exacte. I managers, companyies, representants.
1: Correcte. I també allò que heu trobat en altres sales.
3: Exacte.
1: No? Aquestes serien les tres fonts.
3: Sí, sí, les fires, el que veiem a altres sales o el que ens ve directament en el mail, que podem tenir cada dia, doncs no sé, 20 o 30 mails de,
2: o més,
3: de persones que ofereixen la seva proposta artística, ja sigui el mateix artista o ja sigui a través d'un representant. Això és constant.
1: Clar.
3: Llavors, el que ens agafa el telèfon sempre ens diu, bueno, et venen a vendre. És que et venen a vendre. Et venen a vendre el seu producte,
1: oh,
3: i en el seu cas el seu producte és una proposta artística que tu et pot quadrar o no et pot quadrar pel teu teatre.
1: I el Fran, parlem de la importància que té una programació com aquesta educativa que s'encarrega el Fran. Pel teatre, Maria, és una programació...
3: És importantíssima
1: és
3: pel teatre.
1: És molt important, sí, no?
3: I ara deixarem per al Fran, que ell és el protagonista d'aquesta, però ho acabo de dir ara amb una presentació, que just venim ara de presentar la nova proposta de la programació educativa, i ho acabo d'explicar, és a dir, pel nostre teatre passen uns entre 10 i 15.000 alumnes per cada programació educativa. Això són molts. Llavors, no es coneix massa. Per què no es coneix? Perquè nosaltres anem a informar i a difondre-la en el col·lectiu de mestres.
1: Aneu directes.
3: Anem directes als mestres. Llavors, la resta de la població potser no és conscient de que des del Teatre Auditori i Emma Vilarsau es fan dues programacions molt importants, l'estable, però també l'educativa. I l'educativa és important per tots els objectius que tenim i tots els valors, però és important perquè passen 15.000 alumnes pel teatre aquí, entre 10 i 15, un any 13, 14, 12, ens movem cap aquí. Per tant, per nosaltres és molt important, encara que sembli que no es conegui, però a més la fem des del mateix departament, és a dir, des del Fran i l'Andreu són els responsables de tota aquesta quantitat de programació. Vull dir que...
1: L'equip de programació són ells dos?
3: Són ells dos i la persona adjunta a producció que té una mica de part de programació amb programes molt concrets. O sigui, són 2.5. Per dir alguna cosa. I jo, que intento ajudar amb tot el que puc...
1: I deu en faltar mans, segur.
3: Clar, sempre. Sempre.
2: Si vols venir, sempre. Estàs invitada, eh?
1: Jo, mira, per passar una estona, si vols.
3: I la direcció que m'hi poso tant com puc, el que passa que em poso a tot arreu. Però de fet, són ells.
1: La Maria ja té la mà trencada.
3: Són ells. Bueno, perquè...
1: La programació Maria ja ho ha fet temps enrere.
3: Trencada no ho sé, però n'he fet. Però són ells, són els dos nois, bàsicament.
1: Fran, si parlem de criteris, explica'ns una mica com es decideix la tria dels espectacles per presentar aquests alumnes.
2: És el que comentàvem abans. Jo crec que un programador artístic ha de tenir un perfil molt analític, però també ha de tenir una sensibilitat artística molt potent, molt intensa, no? Jo que vinc del món de la interpretació, ho hem presentat ara fa unes hores al Servei Educatiu, la programació del programa Escoles Escena, del curs 26-27. És una programació on no només volem buscar les propostes més multipremiades o que les propostes que tothom conegui, sinó hem buscat propostes que interpretin interpel·lin en el discurs amb l'alumnat, és a dir, que sigui una proposta que interessi a les aules, no? Tinc una filla de 5 anyets i el seu discurs és el que més m'importa, no? I llavors entendre com funciona la joventut, aquestes edats tan, tan importants, no? per créixer en la vida, és el que m'interessa. I hem anat a buscar 17 propostes que es presenten aquest any, el 26-27, com diu la Maria, en el mes de novembre i de febrer. Obrim amb un espectacle inaugural el 18 de setembre. És un espectacle totalment gratuït per les escoles públiques i privades també de tot arreu del territori, Sant Cugat i voltants. I després tenim una sèrie de propostes tant programades al teatre com a projectes participatius on totes les escoles poden participar de forma que completa el servei d'una forma extraordinària, perquè al final són propostes no només per a les escoles, sinó també poden participar les famílies de SAFAS. O sigui, tot l'entorn educatiu ha de poder estar involucrat en aquesta programació.
1: Mm. Després hi ha una cosa que és també molt important. És a dir, més enllà de l'espectacle, més enllà d'oferir el que oferiu als alumnes, hi ha un treball, no? Un treball que fan els docents abans, després, però vosaltres també hi col·laboreu?
2: Clar, justament ho comentàvem abans, que nosaltres aquest any hem parlat molt amb les companyies perquè preparin també una feina prèvia i posterior, no?, amb aquests dossiers pedagògics, no?, proposar activitats prèvies a les aules i posteriors perquè no només quedi en el visionat d'un espectacle, sinó que puguin treballar-ho prèviament a les aules i després quan tornin a l'escola, tornin amb aquest, no?, amb aquesta idea, amb aquest missatge del muntatge i puguin treballar-ho a les aules també de forma dinàmica, pedagògica i que tinguis recorregut, no? Que arribin després a casa i ens diguin, papa, mira, m'ha agradat això perquè hem treballat aquesta idea, potser, i que tingui una mica de continuïtat. I ja no només el fet pedagògic, sinó que també fer conèixer aquestes companyies que després aquests alumnes portaran a les seves famílies, no?, els espectacles i el podran veure en un altre entorn, no?, un altre horari, potser un familiar d'un diumenge a les 6 de la tarda en el Teatre Auditori.
1: Per tant, un doble objectiu.
2: Hi ha molts, eh?
1: Sí? Vinga, fem una llista, va.
2: Hi ha moltíssims, però sí que és veritat que és un doble objectiu, no? El trobar aquest discurs potent pels alumnes a les escoles, però també que facin arribar aquest discurs a les famílies i que tot allò plegat creem entre tots una comunitat, al final, i que puguin gaudir del Teatre Auditori amb tota la seva programació, no només l'educativa, sinó també l'estable.
1: Imaginem que una bona experiència assistint a aquestes activitats pot garantir un aficionat més, no?, a les arts escèniques...
2: De fet, hi ha 4 projectes participatius dintre del servei educatiu que donen aquesta via d'accés als alumnes que tinguin aquest neguit artístic, no?, i escènic, que es fan participar de la proposta, no només com a visionar, no?, visionat aquest, el fet de poder veure aquesta proposta, sinó també de participar. Mm. Hi ha 4 projectes, que són la cantata, l'escruix, la cantània i el torneig de dramatúrgia, que en totes les seves vessants artístiques ajuden els alumnes a descobrir si els agrada o no aquesta professió, si finalment en un futur voldran participar d'aquesta professió, no només a la part de davant, sinó també a la part de darrere.
1: Clar,
2: no?
1: Sí,
2: això,
1: sí.
2: Fem molt hincapié en això en les visites guiades. Nosaltres també oferim visites guiades al Teatre Auditori de forma gratuïta per tot l'alumnat i expliquem totes les funcions de l'equip tècnic del teatre, no només de l'artístic, no?, sinó el dia a dia de tot l'equip que tenim al Teatre Auditori, que no és poc. Falten mans, quan vulguis pots venir a ajudar-nos, però sí que és veritat que treballen dia a dia, no només de divendres a diumenge, sinó també de dilluns a diumenge, o sigui, és casa nostra.
1: Què és el que més els enlluerna del teatre quan feu aquesta visita?
2: Jo crec que la capsa escènica, no?, quan entren a la platea i quan estan mirant l'escenari sense les cortines, no?, el taló, tot el que és dintre, les barres, l'equip tècnic, com parla l'equip tècnic també. Jo moltes vegades em quedo mirant les cares dels alumnes com el nostre equip, que porta 30 anys d'història al teatre, encara s'emociona parlant, no?, amb aquesta energia, no? És el que més m'agrada de treballar en aquest teatre, no?, que hi ha molts companys que treballen de forma valenta, exigent, i estan i parlant amb un discurs molt energètic que a mi m'agrada, no?, i d'aquesta professió, no?, i aquests alumnes agafen aquest discurs d'una forma molt potent i els interessa al final.
1: Fran, parlem de formats. No sé si, clar, diuen, és que els nens, els infants, són un públic molt exigent. Jo no sé si allò d'algú que surt a escena a explicar un conte, això ja està caduc. Han canviat molt,
2: no,
1: els temps?
2: Ha canviat molt, evidentment. Tots els formats han canviat, però hi ha públic per tot. És a dir, totes les companyies petites, jo he treballat en altres teatres i hi havia companyies molt petites que encara continuen treballant en propostes molt tradicionals, diguem-ho així, que encara funcionen, hi ha públic per tot, no? Hi ha edats, també. Potser les edats més compromeses amb aquest tipus d'espectacles més tradicionals serien les de 0 a 3, però després quan arriben a aquesta part de cicle de I3, I4, I5, ja comencen amb formats diferents. Nosaltres aquest any, per exemple, proposem dos tipus d'escenari diferent, i això proposa un canvi, no? Proposem que vinguin a la platea a mirar l'espectacle de forma tradicional, però també tenim dos espectacles que es farem a sobre de l'escenari, en contacte directe amb els artistes. Després també fem un format de podcast. Aquest any hem agafat un format de podcast per a alumnes de l'ESO. És una proposta que es diu Quatre Gats, que jo crec que funcionarà molt bé també per fer entendre que les arts escèniques no només són la típica obra de teatre funcional que entenem tots, sinó que hi han entrat altres formats que potser funcionen, no?, també, i aquest, i un podcast potser és la idea que podria ajudar a treure aquests alumnes al teatre. I també fem activitats complementàries que ajuden també a entendre que la proposta no ha de ser del tot tradicional, sinó fem col·loquis postfunció amb aquesta gent i expliquem com funcionen aquestes propostes. O sigui, tot és complementari i tot està evolucionant, però hi ha lloc per tothom.
1: Déu-n'hi-do, eh? Com han canviat els temps?
3: Hi ha feina, clar. Com? Hi ha molta feina perquè s'ha de posar molt en valor aquesta programació educativa i s'ha de posar en el mateix esforç que es fa amb l'estable. El que deies tu de que els nanos són exigents, ho són molt, i no s'hi val dir, bueno, com que són nens, això ja els hi agradarà. No, no, no, no, perquè a més els nanos són molt sincers. És a dir, si tu veus els nanos embadalits, saps que allò funciona, és que és la prova. I si els veus fent xivarri o molestant-se els uns als altres, allò no els està agafant. Per tant, és molt important, per mi és importantíssim, i per l'equip, per descomptat, ser igual d'exigents a l'hora de programar una programació estable que una educativa, igual o més amb els nanos, perquè la frase aquesta de mama hem anat al teatre o papa hem anat al teatre i no semblava teatre vol dir que s'ho han passat bomba i que potser tenen una idea del teatre que no és el que ells han disfrutat aquell dia, no? I per tant el que deia també el Ferran, aquests nanos els diran anem-la a veure un altre cop que la fan a no sé on, no? I no els importarà repetir-la perquè han disfrutat aquella experiència, i això és el que hem d'aconseguir, que no sigui per ells un pal, diguéssim, en el teatre, que puguin tornar entusiasmats.
1: Que no s'ho sentin com una obligació,
3: que no
1: s'ho sentin,
3: no? Que ho disfrutin, que els conmogui, que és molt important.
1: I Frank, quants espectacles programeu cada temporada aproximadament?
2: Mira, aquest any som 17 i aquí tenim les quatre activitats participatives, o sigui, els quatre projectes participatius, però intentem sempre proposar entre 2 i 3 propostes per cicle educatiu. Tenim entre 2 i 3 propostes per això, per la primària, per l'ESO, batxillerats i cicles formatius. També tenim alguna proposta que està fora del servei educatiu perquè la tenim ja programada a l'estable per 0-3, que fem normalment en col·laboració amb el festival El Més Petit. O sigui, hi ha proposta per totes les edats i entre 2 i 3.
1: Què volies destacar, Maria?
3: Mira, volia destacar una cosa molt important, que és el segon any que ho farem, que és que nosaltres inaugurem, avui hem fet una roda de premsa explicant-ho, però inaugurem la temporada real al setembre i oferim un espectacle inaugural en el Teatre Auditori absolutament gratuït per tots els alumnes. Llavors, les mestres i els mestres ja ho saben, que es poden a partir del 15 de juny, ja poden inscriure's, i és un espectacle gratuït que fem, que se'ns omple el teatre i que és meravellós veure tot el teatre allà celebrant, diguéssim, una mica com l'inici d'aquestes propostes educatives. I era per dir-vos això, que el dia 18 de setembre, ho dic bé, Fran? Sí. El 18 de setembre es fa aquest espectacle inaugural i que segurament tornarem a omplir el teatre amb The Increïble Box, que es va ser el millor premi espectacle de carrer el 2018, però que també es fa sala i que és meravellós. És una manera també de premiar-los o de ens agrada també poder donar aquest tret de sortida a tots els espectacles que
1: hi ha. És la segona vegada, dius, que es fa?
3: És la segona, ho vam fer l'any passat, per primera vegada la gent va estar molt contenta, els nanos van venir contents, va ser molt bonic, i aquest any el Fran ha tornat a programar un espectacle pel dia 18 que ens sembla que serà fantàstic com a tret de sortida.
2: De forma totalment gratuïta, sí. Això és el que volíem també remarcar, que l'inaugural és totalment gratuït per les escoles, en ordre d'inscripcions, però és l'aposta, no? La gran aposta d'iniciar el curs amb aquest espectacle inaugural.
1: No ens hem deixat res important? Ho dic perquè no ens queda...
3: Segur que sí, però és igual, ja tornarem a venir.
2: Tornarem a veure, segur.
3: Ho anireu veient per xarxes, perquè ho anirem explicant per xarxes, les nostres xarxes del Teatre Auditori, Emma Blesau, ho anirem explicant. Fins ara no ho explicàvem tant, lo d'educatiu, per això que et dic que anàvem més a un públic, però tothom ha de saber que hi ha un programa educatiu potent, interessant, i que per nosaltres
1: és molt
3: important.
1: Els primers, els alumnes, i els alumnes hi aneu directament a visitar-los, o sigui que
3: ens anireu sentint a parlar cada vegada més.
1: Molt bé. Doncs a la Maria i al Fran els agraïm moltíssim la visita que ens han fet avui al programa. Que vagi molt bé, ja queda poc per acabar el curs.
3: Ja queda poc, moltes gràcies. Per
1: tots. Gràcies. Adéu. I a nosaltres no ens queda res per acabar el programa d'avui. Hem arribat al final. Gràcies un dia més per la companyia. Ja sabeu que demà tancarem una nova setmana. Ja s'acosta a final de curs, però us hi esperem. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí serem. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia, ampliats fins al 26 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
4: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
5: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
8: Són les 6.
9: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
8: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Avui al Cèntric Espai Cultural es vesteix de gala per celebrar una nova edició dels Premis Marta Mayordomo, amb els quals es reconeixen la iniciativa emprenedora, l'esforç empresarial i la contribució del teixit econòmic local al desenvolupament del municipi. Entre les categories d'emprenedoria hi ha primers premis dotats amb 3.000 euros i premis pels finalistes amb 1.500 euros. Durant l'acte també s'entregaran els distintius al Prat Comerç de Qualitat, als establiments que mantenen la qualitat, innovació i confiança del veïnat. A més, es farà un reconeixement als comerços més antics de la ciutat, que fan 25 i 50 anys. La gala de celebració dels Premis de Marta Mayordomo arrencarà aquest vespre a les 9 a l'Auditori del Cèntric i es podrà seguir en directe a través del web del Prat.tv. El videoclip i la cançó del meu ritme es presenta aquest vespre a les 8 de la tarda a la Capsa. És la 17a edició del projecte que enguany reinterpreta la cançó Persona de l'artista folk asturiana Lorena Álvarez. Escoltem el tècnic de la Capsa, Willy Macià.
10: Es darle un poquito más de profundidad al vídeo y bueno, nuestro granito de arena para hacer una sociedad mejor.
8: La Declaració dels Drets Humans és la protagonista del videoclip que ha comptat amb la participació d'artistes i ciutadans del Prat, amb la novetat d'enguany del cameo dels alumnes del Joan Maragall, vinculats al projecte Entre Tradis de l'Escola d'Arts en Viu. I el Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La llei, aprovada sense cap vot en contra ni abstencions, inclou la creació del Cens Català de Materials amb amiant, un instrument amb què els ajuntaments han d'informar la Generalitat de tots aquells elements arquitectònics que compten amb amiant. Les darreres dades oficials indiquen que només un 11% dels municipis del país han enviat aquest llistat complet, entre ells el Prat.
9: Esports.
8: I pel que fa als esports, demà arrenca el Gran Premi de la República Txeca a l'Autòdrom de Brno, la novena prova del Mundial. Un circuit que és nou per Joel Esteban, ja que en la seva temporada de debut no forma part del calendari. El Potaula va arribar després d'una 13a posició a Hongria i un meritori 5è lloc a Mugello, que fan que ara mateix sigui 11è amb 44 punts a la general. I això és tot de moment. Tornem amb més informació a l'informatiu vespre a les 7.
11: A General de Pirotecnia ponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito. No hace falta tarjeta macro.

0: Hola a tothom, sóc la Carmen Simancas del Col·legi Mare de Déu del Carme.
1: Jo, la Sharon Soat, també del Mare de Déu del Carme.
2: Jo sóc la Romina Rosales, de l'Institut Valdir Aguilera.
3: I jo, la Rosmari Contreras, també de l'Institut Valdir Aguilera.
0: Som estudiants de quart d'ESO i hem triat com a servei comunitari participar en aquest programa de ràdio. Girem al món.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou programa d'aquest podcast que posa el focus en els drets humans, la justícia global i la cooperació entre pobles. Un espai de promoció de la pau a través de l'educació i que sorgeix d'un procés de deliberació entre les entitats del municipi. Tot plegat amb la col·laboració entre els instituts i el Prat Ràdio i amb el suport de l'Ajuntament.
2: Aquest mes de juny el programa el dediquem a parlar del col·lectiu LGTBIQA+.
3: En aquest capítol reflexionarem sobre les desigualtats que encara avui dia segueixen patint les persones del col·lectiu.
0: Ho farem parlant amb la Lluna Mata, activista trans. Ens acompanyeu? Arrenquem una nova edició de Girem al Món.

0: En el capítol d'avui parlarem sobre el col·lectiu LGTBIQA+, i els seus drets. Malauradament, tot i viure en un ple 2026, moltes persones segueixen sense ser respectades simplement per la seva manera de ser i sentir-se.
1: Les entitats de defensa dels drets LGTBIQA+, alerten que a Catalunya continuem registrant xifres rècord d'incidències LGTBIQ-fòbiques, 353 casos documentats al 2025, mentre que les denúncies oficials continuen augmentant durant el 2026.
2: Una dada interessant és que la Generalitat ha remarcat que les persones joves lideren les consultes i l'ús de serveis d'atenció LGTBIQA+, fet que suggereix una major conscienciació i disposició a denunciar situacions de discriminació.
3: Efectivament, aquest és un tema que s'interessa i que creiem que és important tractar. Encara hi ha molta desinformació i invisibilització sobre els drets de les persones del col·lectiu i nosaltres volem posar el nostre gra de sorra parlant-ne a través d'aquest podcast.
0: És un tema que costa posar sobre la taula per l'estigma que continua envoltant-lo. A classe, moltes vegades ens trobem amb situacions desagradables i amb paraules que estan molt normalitzades però que no deixen de ser insults i faltes de respecte.
2: Per això passem que l'educació a les escoles i però també a casa és clau, perquè tal que els infants creixents sent una ciutadania integradora i compromesa amb la igualtat d'oportunitats.
1: En aquest sentit, volem destacar el 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQA+. Una jornada dedicada a reivindicar els drets de la dignitat, la igualtat i la visibilitat de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals, queer, asexuals i d'altres identitats, orientacions i molt més.
2: Aquesta data commemora els avalots de Stonewall, que van començar a la matinada del 28 de juny de 1969 al bar Stonewall Inn, ciutat al barri de Greenwich Village de Nova York. Aquests fets van sorgir com una resposta a les constants batudes policials i els consideren un punt d'inflexió en el moviment modern dels drets de les persones LGTBIQA+.
3: Així doncs, el 28 de juny reivindica la igualtat de drets i la no discriminació, dona visibilitat a la diversitat afectiva, sexual i de gènere, i recorda les persones que han lluitat pels drets del col·lectiu.
0: Creiem que és molt important que commemorem aquestes jornades, perquè a dia d'avui encara hi ha agressions i discriminacions del col·lectiu i cal seguir conscienciant la ciutadania.
1: Precisament per commemorar i celebrar el Dia de l'Orgull, us recomanem la desfilada Orgull Parat, que tindrà lloc el proper dissabte 4 de juliol. Una proposta festiva i reivindicativa que el Prat acull per 5è any consecutiu, per fer visible la diversitat sexual, afectiva i de gènere. La festa arrencarà a la tarda i la seva arribada a la plaça Catalunya està prevista a les 7:45, des d'on continuarà a la capsa, on culminarà una nit d'actuacions i música en directe.
2: Sobre aquests conceptes volem reflexionar plegats al programa d'avui i volem fer-lo també a través de la música. Per això, durant aquest capítol d'avui, us recomanarem dos cançons relacionades amb els temes que estem tractant.
3: Comencem amb Born This Way, de Lady Gaga, un himne de l'acceptació i l'orgull personal que defensa que totes les persones neixen tal i com són i mereixen ser respectades.
4: Put your paws up, 'cause you were born this way, baby.

0: I d'aquesta manera donem per finalitzada el capítol del mes de juny del programa Girem al món, l'últim capítol de la temporada. Avui hem reflexionat sobre les desigualtats que continuen patint moltes persones. Ens criticaran, fem el que fem, així que millor ser lliure sense importar l'opinió de la gent.
1: Si ets jove, no callis el que ets i no tinguis por de ser tu mateix. El nostre consell és que no t'afectin les opinions d'altres persones i que et sentis lliure.
2: Aprendre a respectar a tothom és imprescindible. No cal pensar de la mateixa manera. Si veus que una persona ho està passant malament, cal intentar ajudar-la.
3: Sabem que canviar el món és molt difícil, però hem volgut aportar el nostre gra de sorra en aquest podcast, com també contribuint en el nostre entorn. Hem de respectar a tothom i per això cal una educació des de petits.
0: Gràcies per escoltar-nos, que passeu un bon estiu i us esperem en la propera temporada de Girem al món.

A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs riugat.

0: Bona tarda. El centre, el Cèntric Espai Cultural es prepara per acollir aquesta nit una nova edició dels Premis Marta Mayordomo, uns guardons que reconeixen la iniciativa emprenedora, l'esforç empresarial i la contribució del teixit econòmic local al desenvolupament del municipi. Una gala que es podrà seguir en directe per al web del Prat Televisió. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui, dijous 18 de juny del 2026. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. Cap de setmana on l'agenda estarà marcada per les festes de barri a la nostra ciutat. Ahir vam parlar de les del casc antic, avui parlarem de les de la Barceloneta i la de Jardins de la Pau. Als esports, demà arrenca el Gran Premi de la República Txeca a l'Autòdrom de Brno, la novena prova d'aquest Mundial. Un circuit que és nou per Joel Esteban, ja que en la seva temporada de debut no formava part del calendari. El temps, més calor que ahir en una jornada que avisa del que ens esperen els pròxims dies, amb l'arribada d'una onada de calor que amenaça amb batre tots els rècords del mes de juny. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i Izan Trillo, i qui us parla avui, Ivan Conde Pérez. Com us avançàvem, a la portada del Cèntric Espai Cultural es prepara i es vesteix de gala avui per celebrar una nova edició dels Premis Marta Mayordomo, aquests guardons que reconeixen la iniciativa emprenedora, l'esforç empresarial i la contribució del teixit econòmic local al desenvolupament del municipi. Les categories inclouen premis a l'emprenedoria, al comerç local, al lideratge femení, a la restauració, l'impacte social i a la trajectòria empresarial. En les categories d'emprenedoria, els premis estan dotats amb 3.000 euros i els finalistes amb 1.500 euros. Durant l'acte també s'entregaran els distintius al Prat Comerç de Qualitat, als establiments que mantenen la qualitat i la innovació i la confiança del veïnat. A més, es farà un reconeixement especial als comerços més antics de la ciutat, aquells que enguany facin 25 i 50 anys. La gala dels Premis Marta Mayordomo arrencarà aquest vespre a les 9 de la nit a l'Auditori del Cèntric i es podrà seguir en viu i en directe mitjançant el web www.elprat.tv.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material, que segons l'Organització Mundial de la Salut provoca més de 100.000 morts arreu del món. La llei, aprovada sense cap vot en contra ni abstencions, inclou la creació del Cens Català de Materials d'Amiant, un instrument en què els ajuntaments han d'informar la Generalitat de tots aquells elements arquitectònics que compten amb aquest material. Les darreres dades oficials indiquen que únicament un 11% dels municipis del país han enviat aquest llistat complet, d'entre ells, el Prat. Les associacions i entitats de defensa dels afectats per l'amiant celebren la iniciativa, però volen veure que es du a la pràctica el més aviat possible. En els següents dies detallarem quina és la situació del Prat i també la història de la ciutat amb l'amiant, perquè ve des de molt enrere i desgraciadament també va ser un dels municipis més afectats per l'activitat industrial amb aquest material cancerigen. Fem ara una breu pausa per la publicitat i tornem amb més notícies.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminou certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminou certificats de més a la vora. Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
5: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
6: Cultura popular.
0: El barri de la Barceloneta es prepara per celebrar les seves festes, que donaran el tret de sortida aquest dissabte 20 de juny amb el pregó a càrrec de la pretenca Blanca Pàmpols i el posterior sopar de germanor al parc de la Barceloneta. Ens n'amplia la informació la Noelia Aguilar Bueno. Bona tarda.
7: Bona tarda. Les festes comptaran amb activitats com ara el karaoke musical després del sopar inaugural, una festa holi el 22 de juny o la paella popular del 24 de juny. L'Associació de Veïns de la Barceloneta disposa també d'un grup de joves que ha col·laborat durant el procés d'organització de les festes. Escoltem l'Olga Paretas, presidenta de l'Associació de Veïns de la Barceloneta.
8: Sense el grup de joves que tenim, doncs moltes de les coses no tirarien. Ells són els, bueno, ens ajuden amb tot el que és la intendència, la logística, el muntatge, i són els que estan sempre a darrere de la barra del bar, i són una alegria. A nosaltres, quan els veiem, ja ens posem contents.
7: Les festes coincideixen amb la revetlla de Sant Joan. Quan arribarà la flama del Canigó als jardins de Montracó, s'encendrà la foguera i els Diables del Prat oferiran el seu espectacle de focs.
8: Començarem a les, bueno, cap a les 9, arribarà la flama del Canigó, en aquest cas a Jardins de Montracó, però a diferència dels altres anys que passava, o sigui, quan fan la cercavila, passava pel carrer Esplugues, aquest any passarà pel carrer Narcís Bages, que és el que dona al Parc de la Barceloneta. Estem fent una miqueta la ruta perquè la gent també vegi que farem allà la revetlla, fins a acompanyar-los fins al Jardins de Montracó.
7: A l'edició d'enguany, que és la 51ena, la majoria d'activitats es traslladen al Parc de la Barceloneta a motiu de les obres que hi ha al carrer d'Esplugues.
8: Aquest any només es farà el que és la foguera, i arribarà la flama del Canigó, als Jardins de Montracó, on sempre, però ens trobem que tenim el carrer Esplugues amb obres i és una mica complicat muntar totes les festes allà amb el tema de les obres. Hem traslladat totes les obres al Parc de la Barceloneta.
7: Les festes s'estendran fins al dimecres 24 de juny amb l'entrega de premis i la traca de final de festes.
6: Les notícies de la teva ciutat al Prat Ràdio.
0: Aquest cap de setmana també és festa al barri de Jardins de la Pau amb propostes per a totes les edats i gustos. La festa arrenca oficialment demà i s'allargarà fins diumenge amb balls, concerts, una festa de l'escuma i una botifarrada popular. Un seguit d'activitats que organitza l'Associació de Veïns i Veïnes de Jardins de la Pau amb el suport del Centre Cívic del barri on tenen la seu. Així ho destaca José Díaz, secretari de l'associació, i Xavi Cebrián, gerent del Centre Cívic Jardins de la Pau.
9: La programació com a tal i les propostes es fan des de l'entitat, des de l'Associació de Veïns i Veïnes de Jardins de la Pau, però nosaltres des de l'equipament doncs, intentem donar tot el suport necessari a nivell de producció, a nivell de logística.
10: Aparte de la ayuda que nos prestan a veces hasta en temas, por ejemplo, informáticos, que nosotros somos bastante negados en eso, hacemos lo que podemos, bueno, pues hasta en eso, pero sobre todo a nivel logístico nos dejan todo el mobiliario de que podemos disponer. Hay que reconocer que gracias a eso podemos hacer las cosas con, bueno, de forma mucho más ordenada y mucho mejor.
0: La festa arrenca demà divendres a la tarda amb una mostra de balls a càrrec dels tallers de dansa de l'Associació de Veïns de Jardins de la Pau. També hi haurà jocs de taula, partides simultànies d'escacs i un espai de pintar cares.
10: se hace una, digamos, demostración de las actividades que se hacen en el Centro Civic, como yoga, sevillanas, baile en línea, etcétera, todas las actividades que se hacen. Una pequeña demostración, iba a decir exhibición, tampoco es una exhibición, uh-huh, demostración de lo que se hace para ponerlo, bueno, pues a la vista de la gente que lo vea y sepa lo que se hace.
0: Els Diables del Prat seran els encarregats d'encetar les activitats de dissabte amb una batucada pels carrers del barri a partir de les 11 del matí. Més tard s'instal·laran inflables amb aigua perquè la canalla pugui jugar i refrescar-se. I al vespre l'activitat es concentra davant del Centre Cívic amb un monòleg a càrrec del pretenc Dani Luna i una sessió d'habaneres a càrrec del grup Montjuïc. El concert, com no pot ser d'una altra manera, anirà acompanyat de ron cremat. Tot plegat serà a partir de les 7 de la tarda. I en el cas de diumenge...
10: Empezamos el domingo con haciendo una butifarrada popular. Paralelamente también haremos la fiesta de la espuma. Mientras los padres están comiendo las butifarras, pues los niños a la fiesta de la espuma. Y después, por la tarde... bueno, pues tenemos una actuación del grupo Chirigotauros, que es de aquí del Prat, como una colaboración, y a continuación de ellos pues haremos un espectáculo de magia de tipo familiar.
0: Habitualment les festes del barri acaben quan dilluns torna a engegar-se la maquinària laboral. Gent a treballar, canalla al cola, al cole, compres per la setmana i l'ambient festiu es va esvaint. Aquest any, però, la situació i la col·locació al calendari de la Revetlla de Sant Joan mantindrà encesa la flama de les festes del barri amb un concert a càrrec de l'orquestra Sandaló i un sopar de germanor per a socis de l'entitat veïnal. La Revetlla, per tant, a Jardins de la Pau, arrencarà a les 11 de la nit.
11: Esports.
12: Bona tarda, doncs avui la plana esportiva tractarà sobre el Gran Premi de la República Txeca a l'autòdrom de Brno, la novena prova del Mundial de Motociclisme. Un circuit que és nou per al Joel Esteban, ja que en la seva temporada de debut no formava part del calendari. El pretenc arriba després d'una 13a posició a Hongria i un meritori 5è lloc a Mugello, que fan que ara mateix sigui 11è amb 44 punts a la general. El líder de la categoria continua sent Máximo Quiles amb 170 punts, 59 més que el segon classificat. Pel que fan als horaris de les proves, demà divendres tindrem les primeres pràctiques i entrenaments lliures que arrencaran a partir de les 9 del matí i després a un quart de dues. I dissabte, classificació, que serà a partir de 3:15 i la cursa serà diumenge a les 11 del matí. El circuit de Brno és un circuit de gairebé 5,5 km que permet ventalls molt amplis per poder fer avançaments múltiples i que compta amb un total de 14 corbes, 8 de dretes i 6 d'esquerra. Factors a tenir en compte d'aquest circuit. Té una diferència d'elevació de 73,75 m amb pujades que arriben al 7,5%. Això que vol dir que, com que els motors de Moto3 tenen una potència limitada, qualsevol petita errada a la corba prèvia fa que la moto es quedi clavada a la pujada. També serà important la gestió del rebuf, ja que, com que la recta més llarga fa 636 m i la pista és molt ampla, rodar en solitari penalitza molt. Per últim, els pilots hauran de pensar en el tema del desgast dels pneumàtics, perquè l'asfalt de Brno és exigent. Un bon reglatge de les suspensions és vital per mantenir el ritme durant les 16 voltes que durarà la cursa. El rècord ara mateix de volta ràpida el va registrar la temporada passada el pilot andalús José Antonio Rueda amb 2 minuts, 5 segons i 454 centèsimes.
0: I fins aquí l'informatiu vespre. La informació torna demà a partir de les 9 del matí al magazín Planeta Prat.

0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes una setmana més al Contrasenya, l'espai polític del Prat Ràdio. Us parla Imanol Crespo des de la Ràdio Pública del Prat. Avui és el torn de les entrevistes dels portaveus i arrenquem ronda amb el portaveu del Prat en Comú, David Vicioso, que ja ens acompanya. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Vinga, som-hi, amb una notícia d'ahir mateix. Vostès han anunciat una rebaixa del 15% de la taxa de recollida de residus. Per què han pres ara aquesta decisió?
1: Bueno, bàsicament perquè l'import del cost del servei de recollida de residus baixa. A la comissió informativa es porta, i al ple es porta una rebaixa, bàsicament perquè el contracte de la recollida de residus acaba ara a juliol, és un contracte de 8 anys i entrarem en un procés de pròrroga que dura un any mentre no es licita i s'adjudica el nou servei. Les amortitzacions, bàsicament les amortitzacions, que és un cost molt important de la contracta de residus, que bàsicament són amortització de maquinària i contenidors i després els salaris dels treballadors i treballadores. Aquestes amortitzacions, que són 2,5 milions d'euros, en aquest període de pròrroga no es paguen perquè ja està amortitzat el cost i per tant el cost del servei és menor, i com ja vaig explicar mil vegades al ple i tal i qual, aquesta taxa, bàsicament, la llei diu que ha de cobrir el cost. I nosaltres vam calcular el cost del servei al Prat, ho vam dividir per tota la ciutadania i això era el cost de la taxa. Ara, com el cost és menor, la taxa, si no recordo malament, baixa un 13%, que és el que baixa també el cost del servei. Sí. O sigui, està vinculat,
0: Vostè parlava efectivament de millora del reciclatge també i reducció dels costos del servei. No sé si pot tornar a repetir, diguem-ne, o detallar en quant s'ha pogut reduir el servei i per tant per què exactament. Parla de temes molt tècnics, econòmics, diguem-ne, que
1: permet
0: el càlcul.
1: El contracte de residus són 8 anys. Es va iniciar l'any 2018 i acabarà el mes de juliol, si no recordo malament. Durant aquests 8 anys hi ha una amortització, sobretot, del cost dels contenidors i dels camions, bàsicament de la maquinària que s'utilitza per la recollida de residus. Amortitzar vol dir que reparteix el cost cada any durant 8 anys i durant 8 anys paga tot el cost. Ara nosaltres iniciem el procés de la nova licitació i l'adjudicació de la nova contracta de residus, que dura un any, i entrem en un període de pròrroga. Durant aquest període de pròrroga no hi ha aquest cost de l'amortització, que són 2,5 milions, si no recordo malament, i per tant això ens obliga, perquè ens obliga la llei, a baixar la taxa, perquè la taxa ha de cobrir justament el cost del servei. Per tant, nosaltres estem obligats. La pregunta és, i això quan tinguem la nova contracta s'augmentarà? Possiblement, perquè la contracta serà una mica més cara, evidentment. Clar, perquè incluirà amortitzacions.
0: Clar, tal com s'ha implementat a la ciutat, que ja és un model que permet comptar amb una taxa que no és tan alta, de fet, com en altres municipis del seu entorn, amb l'aplicació actual, i preveiem que possiblement amb la nova licitació s'haurà d'incrementar novament, era necessària aquesta rebaixa?
1: Sí, perquè la llei diu, ho torno a repetir perquè ho he dit moltes vegades al ple i a tothom que li explico tot això. O sigui, la llei indica que la taxa ha de cobrir el 100% del cost del servei. Per tant, si el cost del servei és una mica més barat ara, perquè no s'han de pagar amortitzacions, nosaltres com a ajuntament, per seguir la llei, hem d'aplicar aquesta rebaixa. Si el cost si no recordo malament és un 13 o un 14% menys, nosaltres hem de rebaixar la taxa.
0: Si es fa una volta per xarxes veurà molts comentaris dient que és una mesura també electoralista, o és?
1: No, perquè coincideix amb el que jo comentava en la pròrroga. Possiblement, per la gent que digui no, és electoralista, supongo els partits de l'oposició també ho comentaran. Jo ho he comentat moltes vegades. Quan nosaltres tinguem una altra contracta de recollida de residus, possiblement hi haurà una part d'amortitzacions que ara no està incluïda en la pròrroga i això s'haurà de repercutir en una nova taxa.
0: Clar, jo li pregunto també, perquè en tot cas sí que és cert que no és habitual que el seu grup defensi rebaixa d'impostos, precisament, no?, per la importància de mantenir uns serveis públics de qualitat. En canvi, vostès en aquest darrer any han baixat l'IBI per compensar part de la taxa i ara fan aquesta rebaixa que també, si em permet, ve d'una lectura molt, molt purista de la llei, no?, perquè la llei diu com a mínim doncs, el 100%.
1: Quan has dit abans que la nostra taxa era més baixa que
0: al
1: nostre entorn, no és així. La veritat és que la taxa és semblant al nostre entorn, perquè el cost de recollida de residus és semblant. El que nosaltres tenim és una bonificació que això sí que és la diferència. Per tant, la taxa, la nostra, és igual que a l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè els costs són semblants. Nosaltres el que s'hi van implementar va ser una bonificació, que això sí que és una novetat respecte a la resta de municipis.
0: Li preguntava, en tot cas, per tornar a la pregunta, entenc que es pot interpretar com una certa contradicció el fet de que rebaixi per primera vegada pràcticament l'IBI en aquest darrer any i ara torni a rebaixar la taxa, vostès que sempre han defensat sempre solidesa, diguem-ne, de la fiscalitat.
1: Sí, bàsicament van rebaixar l'IBI, ja ho vaig explicar quan es van presentar els pressupostos i les ordenances fiscals, perquè aquest any hem tingut un ingrés molt, molt gran, molt especial, que ha vingut de tots els terrenys guanyats al mar, a la part del port, que fins ara no estaven fiscalitzant al Prat, no s'estava pagant res, i després d'una negociació amb el Catastre, amb el Port i tot això, doncs a partir d'aquest any estan pagant més impostos. Això es va permetre no augmentar impostos i en el cas de l'IBI rebaixar una mica.
0: Estem a les portes, bueno, a les portes de l'estiu, però aviat vostès, també com a coordinador de serveis centrals, no sé quin és el punt de partida, encara és molt aviat, ho sé, el punt de partida per aquest debat d'ordenances fiscals que entenc que hauran d'abordar aproximadament.
1: Pues no és aviat, de fet ja portem un mes treballant el tema del pressupost, jo ho explico moltes vegades, o sigui, els pressupostos igual triguem 6 mesos en preparar-los. Ara el que hem fet amb els diferents departaments de l'Ajuntament és treballar el tema de la liquidació del pressupost de l'any passat. O sigui, bàsicament per saber quines quantitats s'han gastat els departaments del que estava previst en el pressupost i quines no s'han gastat, bàsicament per començar a preparar el que serà la proposta de cada departament en els pressupostos 26. Aquesta setmana hem fet una reunió amb l'equip de govern, bàsicament per parlar alguns temes, PAM i tal i qual, però sobretot del tema del pressupost, i aquesta setmana rebrà cada departament una carta meva indicant una mica les indicacions del pressupost 2027.
0: Posant deures.
1: Sí. Sí, perquè l'any passat una altra novetat de l'any passat és que es van aprovar el mes de novembre. Ho intentarem també que s'aprovin aquest any al mes de novembre i, per tant, ho hem de començar a treballar abans de l'estiu.
0: En aquest sentit, Aigües del Prat l'altre dia va presentar una sèrie de mesures, de millores, entre elles que comptarà amb un important volum d'energia elèctrica que serà generada per noves plaques fotovoltaiques de Cal Moners. Amb aquest assoliment, creu que s'hauria traslladat la factura de l'aigua, que és precisament la que s'ha anat incrementant amb diferents taxes?
1: No ho sé, això ho hem de mirar. Perquè si podem posar en marxa les plaques solars de Can Moners, això és un estalvi molt important en el tema del cost energètic d'Aigües del Prat, però Aigües del Prat també ha de fer algun tipus d'inversions que si no, o és de l'estalvi d'aquesta planta fotovoltaica o l'han de posar nosaltres com a ajuntament. I per tant, depèn del nivell d'inversions que volem fer l'any vinent, pues, o hi haurà una rebaixa o es congelarà la taxa o el que sigui.
0: Que sí que aprofito.
1: Que s'augmentarà, segur que no.
0: Que no s'augmentarà la...
1: Jo crec que no, eh? O sigui, els números que estem fent és no augmentar el cost de la factura de l'aigua.
0: Aprofito, en tot cas, per preguntar, perquè la mesura s'aplicarà amb efectes retroactius, la mesura de la taxa de residus s'aplicarà amb efectes retroactius des de l'1 de gener. Aprofito per preguntar sobre la salut de les arques municipals, ara que arribem a meitat d'any i que es tanca el segon trimestre, i per tant, bueno, en fi, l'execució de la meitat de l'any, en quin punt estan aquestes arques municipals?
1: Nosaltres el que vam presentar al ple ara fa unes setmanes va ser la liquidació del pressupost, no només de l'Ajuntament, sinó de totes les empreses municipals, de tot el grup a Ajuntament, i les arques municipals tenen una bona salut. Vam presentar un superàvit de 18 milions d'euros, que això ens permet afrontar després, dintre del romanent, noves inversions. Per tant, nosaltres des de fa molts anys l'Ajuntament no està endeutat, no necessitem diners dels bancs per fer

0: Què en pensa el seu partit? És viable?
1: Pues això és un tema que hem d'estudiar. Però per fer això, jo crec que primer s'ha de consolidar la sorra de la platja. O sea, perquè, com sap tothom de la ciutadania del Prat, cada any s'ha de fer una aportació perquè arriba un temporal a l'hivern o moltes vegades a la primavera i inclús a l'estiu i ens quedem sense sorra. Per tant, ja es costa tenir dos xiringuitos perquè ens quedem sense sorra. Imagina fer una cosa estructural allà, perquè suposo que el que proposava és fer una ubicació estructural per fer algun tipus de restaurant o algun tipus d'oci i de més. Jo crec que primer hem de consolidar la sorra, primer hem de consolidar l'espai de la platja i després podem pensar si hi ha algun tipus de necessitat, que jo crec que potser s'ha d'estudiar en el tema de l'oci i la restauració allà a la platja.
0: Val a dir que tot i l'aportació de sorra, la regressió del litoral, no hi ha manera d'aturar-ho, no? És un repte pendent de totes les administracions, segurament, no?
1: Sí, jo crec que ho va comentar l'altre dia l'alcaldessa, no? O sigui, nosaltres estem preocupats perquè cada any, no sé, aquest any s'ha fet abans, no? S'ha fet al mes de maig, si no recordo malament, l'aportació de la sorra. Si ara ve un temporal que no està previst, perquè jo miro el temps i no està previst, però si arribés un temporal i es queden sense sorra, igual no tenim sorra a l'estiu. Per tant, nosaltres el que estem demanant és que comencin a estudiar d'una vegada ja per totes algun tipus de solució ja que sigui ja estructural. O sigui, no solucions conjunturals de posar sorra i tal i qual, perquè al final ja no només està afectant a l'Ajuntament del Prat, a la platja del Prat, sinó també està afectant a Viladecans, està afectant a Gavà i acabarà afectant també a Castelldefels. Per tant, jo crec que tot el Delta necessitem una solució estructural per part del Ministeri, de part de Costes, en aquest tema, perquè si no al final un dia no tindrem platja.
0: Recordo, jo crec que porto més de 10 anys fent informació sobre la regressió del litoral en l'àmbit metropolità, i és que no sé on està, diguem-ne, la trava, no? Quin és el següent pas, però no hi ha manera que el Ministeri
1: no
0: o l'àrea metropolitana
1: no
0: faci cap pas endavant.
1: Jo recordo l'última vegada que es va parlar amb el Ministeri, es va dir que es faria un projecte pilot, no? Amb un tema, una barrera natural allà a la platja, davant la platja i tal i qual, però això, no sé, està en estudi i no tiren endavant.
0: I sempre en estudi.
1: Sí.
0: D'altra banda,
1: estaran fent informes, suposo, no?
0: També és l'altre, no? Sempre informes i mentrestant la ciutat a l'espera, no? I l'Ajuntament també, que al final també, òbviament, us perjudica. D'altra banda, acabarà novament el mandat sense un pla d'usos clar sobre la granja de la Ricarda, que era un dels objectius, de fet, del mandat 2019-2023. Recordo que vostès i el PSC van signar l'acord de govern i el Cartipàs allà per visibilitzar aquest motiu, aquest repte. Portaran algun projecte pel següent mandat? És una prioritat, no?
1: És que queda un any encara de mandat. I
0: vols dir que tindrem alguna sorpresa d'aquí al 27?
1: Jo sé que s'està treballant, eh? S'està treballant en un tema de restauració, s'està treballant en un tema d'espai firal, no sé, algun espai on es pugui jugar per fer diferents activitats. S'està treballant en el tema del museu, que ho vam parlar ara fa dos plens, si no recordo malament. Per tant, s'està treballant en un projecte conjunt per fer un projecte de la Ricarda. També, si no recordo malament, es va posar 500.000 euros en el pressupost d'aquest any, que igual és una mica més, bàsicament per millorar tot el tema elèctric, tot el tema de lavabos i tot això de la Ricarda, i algunes reparacions que s'han de fer perquè l'edifici, si no recordo malament, ho de tenir 10 o 15 anys ja, i per tant s'ha de fer algun tipus de modificació. Per tant, s'està treballant en aquest tema. O sigui, jo crec que queda un any, igual podem presentar alguna cosa.
0: Jo li reconec, diguem-ne, que han començat, sobretot en aquest any, a fer noves activitats, novetats i que estiguin relacionades. Bueno, l'altre dia vam veure, per exemple, la cursa d'Estrella d'Am, altres iniciatives que s'han vist a la Ricarda, i de fet ara arribaran els famosos ja Ricardeos o Estrella d'Allà. Però no acaba d'arribar aquest pla d'usos, però entenc que pel que diu podríem tenir alguna sorpresa i com a mínim algun projecte, algun esborrany de projecte.
1: Sí, jo me'n recordo quan es va començar a utilitzar la Ricarda, bàsicament es utilitzava per la fira, per la fira de Nadal i punt, i després
0: ja
1: estava tancada i ja està. Aquest any, bueno, s'han començat a fer festes allà, bàsicament, tema d'oci, es va fer la festa aquella del Nadal, el parc de Nadal, que aquest any es torna a fer, i tenim la bona notícia que hi ha una gent del Prat que es diu la gent del Fan, la gent del FUN.
0: Sí, perdona, perquè l'altre dia el vaig corregir sense voler perquè li vaig entendre la gent del FUN. Mira, aprofito per dir-ho.
1: El FUN.
0: Però del FUN, perquè és veritat que és FUN, s'escriu.

0: Alfombres en anglès, sí, la gent sí, que s'ho va saber de la diversió, sí, podríem dir, no?
1: Tenim en compte que tenim jo sé, quan fas el baròmetre del Prat, hi ha molta gent que diu que falta oci al Prat i tal, pues va ser una bona notícia que una gent del Prat que es dedica també a l'oci des de fa molt temps es proposés fer algun tipus d'activitat allà a la Ricarda a l'estiu. Jo crec que és una bona notícia, que és una notícia esperada, perquè sí que és veritat que es fan molts tardeos d'aquests al municipi, però així una mica, coses grans que pugui participar molta gent no es fan, i això li donem utilitat a la Ricarda. O sigui que
0: i caldrà veure què passa també amb la fira, que és veritat que es parlava molt, però la veritat que el nou espai que es va assolir, diguem, allà a la Ronda Sud, al costat del Parc Nou, també ha tingut cert èxit. La fira de la Festa Major, que també es parlava molt del recinte de la Ricarda.
1: Però, jo no vaig entendre massa aquesta polèmica, bàsicament perquè nosaltres no podíem utilitzar l'espai on es feia el Sanier. De fet, teníem moltes queixes dels veïns i veïnes, jo portava policia en aquell moment i ara també, però jo recordo moltes queixes, i de fet es va buscar aquesta solució perquè la fira es va fer una mica més petita. Abans no cabia, mira que és gran el passeig, i no cabia, però la fira mica en mica s'ha fet una mica més petita, i jo crec que la valoració de tota la gent que porta els seus fills i filles a la fira és que està molt millor ara que no abans. Per tant, va ser com una mena de polèmica artificial generada a les xarxes socials, perquè per la gent que sempre diu coses a les xarxes socials que l'Ajuntament ho fa tot malament, es va crear una mena de crítica perquè la gent, primer que no coneixia massa l'espai com quedaria, després que han d'anar a Sant Cosme, que és com una mena de l'extrem del Prat i tal i qual. Però ara, si tu preguntes a la gent, jo mateix que tinc fills que van i filles que van a la fira, tothom està d'acord que s'ha de continuar allà.
0: Ho deia, que també sortia, hi havia el debat aquell d'anar cap al recinte de la Ricarda, i va funcionar, diria, que també el passeig, sí, de Parc Nou, que potser ara fins i tot entenc que es queda allà i que no canviarà a la Ricarda, o en tot cas ho veurem més endavant.
1: De fet, hi ha moltes entitats que volen fer coses allà.
0: Relacionat encara amb desenvolupament econòmic, avui mateix se celebra els Premis Marta Mayordomo. En els darrers anys, diferents empreses de renom han marxat de la ciutat, a banda dels eros coneguts a diferents empreses més de caire industrial. Creu que caldria revisar alguna de les polítiques econòmiques per atraure noves empreses als polígons?
1: Sí, ho vam parlar al debat de portaveus, no? Tenim una oportunitat important al nou polígon d'en Calene, no? Va tancar, que és una llàstima que tanguin empreses aquí al Prat, però en aquest cas nosaltres tenim una oportunitat de repensar el que passarà allà i de quina atracció industrial, econòmica, podem atraure. Jo crec que això és un tema que serà important dintre de la pròxima legislatura. I sí que és una pena, l'altre dia vam estar amb la gent de Nissan, no? Que hi ha gent que treballa a Nissan i que viu al Prat, i és una pena, i s'estem acostumant, i és una llàstima que gairebé cada ple hi ha una moció d'un comitè d'empresa dient que s'està tancant l'empresa, o que estan fotent fora molta gent de l'empresa o el que sigui. I això no és un tema només del Prat, és un tema que s'estem quedant sense indústria, i per tant s'està quedant a Catalunya sense molts llocs de treball que tenen un valor afegit que no després els que substitueixen. És una llàstima.
0: Però per què creu que no compten amb noves arribades, diguem-ne, no? Amb la capacitat de poder fitxar grans empreses en una ubicació que té una competitivitat increïble, no? I unes avantatges competitives.
1: Sí, però quan tu parles amb les empreses, jo no parlo massa empreses, però moltes vegades més parlo en comitès d'empresa, i les empreses bàsicament el que diuen que no són competitius, bàsicament el tema de sous, condicions laborals i tal i qual, i al final s'acaben deslocalitzant les empreses. Això no passarà. Jo me'n recordo la dècada dels 2000, inclús abans de la crisi dels 2000, que va haver un munt d'empreses que també ja es van començar a deslocalitzar a països que tenen les condicions laborals i salarials molt pitjors, per dir-lo d'alguna manera, que la que tenim nosaltres aquí a Catalunya. I això és un tema complicat. Bàsicament Catalunya s'està quedant en un país que bàsicament ofereix oferta al turisme i no ofereix una proposta industrial i econòmica que no sigui, que tingui un valor añadit més important, que no sigui la logística o el turisme, i això és una pena.
0: Canviant de tema i per anar acabant, li preguntava a l'alcaldessa l'altre dia, i li pregunta a vostè, que sé que també li agrada l'esport, a dos dies de la data límit per registrar-se a la segona FEP, estem parlant del Club Bàsquet Prat, que ha assolit l'ascens, però el club encara no ha acabat de confirmar públicament la plaça. No sé si han mantingut noves converses vostè, si li agradaria que es confirmés l'ascens, si l'Ajuntament pot ajudar en major manera, diguem-ne, al club en aquest sentit.
1: La verdad es que yo no es un departament que porti jo i tampoc tinc massa informació d'aquest tema, però jo, si han guanyat l'ascens en la lliga, a mi m'agradaria que continuessin en aquesta lliga que han guanyat, no? Després ja parlarem si hem de fer algun tipus de aportació econòmica extraordinària o el que sigui, que això s'ha fet moltes vegades. Mm-hmm. Els diferents equips esportius del municipi que han jugat play-offs i tal i qual, i s'ha assolit l'objectiu, que era augmentar la pujada de categoria.
0: Ho dic perquè precisament abans de començar el propi playoff, el mateix president, el senyor Arseni Conde, donava per fet que l'Ajuntament no ampliarà la seva aportació, però, i que ells tindrien dificultats econòmiques per arribar-hi, però ben bé, no se sap, i ho sabrem demà o demà passat. O sigui, estem molt pendents del tema.
1: La veritat és que no ho sé, però sempre que un equip, ja sigui futbol, bàsquet, voleibol, mm-hmm, si no recordo malament, tal, han jugat uns play-offs, nosaltres hem fet una aportació extraordinària.
0: I aprofito per acabar també en l'àmbit de l'esport, perquè d'altra banda aquesta setmana hem entrevistat a Joan Mercè, un dels fundadors del Club d'Escacs al Prat, que per cert va fer 100 anys aquest 2026, està increïble. Que és el Club d'Escacs del Prat és una de les entitats més antigues de la ciutat. De fet, tot això, mai han acabat de consolidar un espai propi de lloc que serveixi com de punt de trobada. I és veritat que tenen un espai municipal que poden fer servir. Haurien de tenir un local, el Club d'Escacs del Prat?
1: Sí, jo pensava que estaven ubicats ara a l'Estruc.
0: Provisionalment poden fer servir la sala polivalent, i pues, com s'ha fet servir pues,
1: pel campionat. Sí, jo recordo que han passat per dos o tres locals i per tant s'ha de buscar una ubicació, evidentment, com tenen els altres equips esportius que hi ha al municipi.
0: Molt bé.
1: És un esport, no?
0: Per mi sí.
1: Per això.
0: Jo, com vaig ser membre del club també, jo sí, he de dir que per mi és
1: d'aquí
0: un esport
1: Prat?
0: També, d'aquí del Prat.
1: Pues has passat per dos o tres llocs, segur.
0: Avinguda del Canal, sí. Estany de la Magarola,
1: sí.
0: Jugàvem el campionat per equips a la sala polivalent de l'Estruc, vam jugar al Julio Méndez algun any,
1: sí.
0: I campió dels jocs escolars durant 7 o 8 anys,
1: bueno,
0: que ho sàpigues. I un bon record de fet de tota aquesta colla de bollos per aquest, sí, esport, sí, o lloc que és l'escalada. Recomano l'entrevista al Joan Mercè.
1: Sí,
0: increïble,
1: ja,
0: té una lucidesa increïble. David Vicioso, portaveu del Prat en Comú, mil gràcies.
1: Gràcies
0: sempre
1: a vosaltres.
0: Nosaltres fem una pausa i tot seguit seguim amb Juan Pedro Pérez, portaveu socialista.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
0: Llum vermella a l'estudi 2 del Prat Ràdio. Seguim amb aquesta segona part del Contrasenyes i ho fem amb el portaveu del PSC, Juan Pedro Pérez. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I per començar ho fem per aquest anunci que vostè va fer aquest dissabte, la tradicional trobada socialista. Vostè serà novament el candidat a l'alcaldia per part de la llista socialista, a priori. Seran les seves quartes eleccions com a candidat. Per què fa aquest pas endavant?
3: Bueno, perquè queda un any per les eleccions, i jo crec que estem en una situació que ja podem dir, he pres la decisió de tornar a presentar, i crec que tenim moltes coses per oferir a la ciutat, als socialistes. Ja portem uns anys en el govern, però el que volem fer és liderar aquest govern i fer les coses doncs a la nostra manera, perquè tot i que formem part de com es fan les coses a la ciutat des de fa uns anys, doncs jo crec que podem estar en disposició de portar doncs la nostra, fins i tot la meva experiència i la nostra manera de fer, que pot ser diferent, pot ser il·lusionant i pot canviar algunes coses a la ciutat. Crec que estem preparats i que tenim equip, tenim experiència i il·lusió i ganes, i per tant és un bon moment per dir-ho.
0: Va dir que tenia més ganes que mai de ser alcalde. Ha valorat al llarg del mandat en algun moment no presentar-se, deixar l'agrupació local?
3: no, home, no, deixar l'agrupació local, no, això de deixar el partit mai. No, i l'altre tampoc, perquè és que en realitat no estem tot el dia pensant en si ens presentarem, si no, vull dir, és una decisió que he pres d'una manera molt natural, com et dic, jo he pensat que era un bon moment per allunyar l'estrès d'escollir un candidat i tot això, diferir-lo en el temps, allunyar-lo del moment de les eleccions, i a partir d'ara, doncs, més o menys ens comportem tots igual, però els socialistes ja saben que tenen el seu candidat.
0: De fet, ha estat el primer formalment confirmat, podríem dir.
3: Formalment sí, tot i que crec que he vist algun anunci d'una altra formació política que ho farà uns dies després. De fet, fèiem la conya l'altre dia que aquesta persona em deia: tio, me l'has pisat, no? Perquè, a veure, no ha estat pensat, però bueno.
0: Com més públic ho podem dir és el Jordi Verd, portaveu d'Esquerra Republicana, que presentarà en un acte el dissabte amb Pere Aragonès. Li preguntava, diguem-ne, per vostè, i en referència a la coalició de govern, no sé, ha estat un mandat també diferent, una mica excepcional, també des del punt de vista temàtic hi ha hagut coses destacables. Ha pensat en algun moment trencar la coalició de govern?
3: No, vull dir, el dia a dia d'una acció de govern on hi ha veus diferents, doncs té moments de més tensió que d'altres, hi ha discrepàncies, hi ha maneres de fer diferents, el gruix de les polítiques que portem a terme a la ciutat, a més d'estar pactades, hi ha una coincidència ideològica més o menys, hi ha una tradició de governar junts, vull dir, aquestes coses funcionen d'una manera força fluida, no? Evidentment hi ha diferències, hi ha discrepàncies, de tant en tant ens discutim, però fins a aquest punt no. Jo crec que el govern de la ciutat és estable, funciona prou bé, tira endavant polítiques transformadores, i en això jo crec que les dues parts n'estem satisfets.
0: Vostè a cadascuna de les eleccions s'ha presentat amb el desig, en certa manera, de fer el sorpasso, que es diu, no? Primer Iniciativa, després dels Comuns, amb la retirada de Tejedor el 2019, no ho van aconseguir, tampoc el 2023 amb Mijoler, tot i que ja governava el govern espanyol Pedro Sánchez en aquell moment. Creuen que tenen opcions als pròxims comicis? Com poden animar i convèncer, en certa manera, el seu electorat de que la pròxima vegada sí que ho podran aconseguir?
3: Bueno, una de les raons també d'haver anunciat la candidatura un any abans és precisament això, convèncer el votant, l'electorat, de que es poden canviar les coses, de que, com deien els del Barça tota la vida abans de que comencessin a guanyar, que deien este any sí, no? Doncs nosaltres ens ho creiem que tenim oportunitat, que tenim un projecte sòlid, que farem un bon equip i que tindrem bones propostes, per tant... Per què no? Clar que sí.
0: Li deia que en el 2019 o 2023 ja hi era Pedro Sánchez a la presidència del govern, i per tant el PSOE tenia certa fortalesa, que això sempre pot sumar. Ara arriben en hores baixes. Creu que li pot afectar la dinàmica nacional del partit?
3: Jo ara em podria llançar a la piscina i dir-t'ho. No ho sé, no tinc idea. Perquè els moments de Felipe tampoc guanyàvem al Prat, no? A les eleccions municipals jo crec que la gent té una altra dinàmica. Evidentment l'estat de la marca condiciona en part, però ja veurem, veurem, perquè de fet jo crec que l'entorn més estable ara mateix d'Espanya és el govern de la Generalitat de Catalunya. La resta és vaporoso, és eteri, és canviant, és magmàtic. Vull dir, si Pedro convoca eleccions i les perd i el PP ha de guanyar, ha de fer un govern amb Vox, potser mobilitzar l'electorat d'esquerres i ens va molt bé aquí al Prat, què sé jo. No m'aventuro,
0: és el gran dubte, sí,
3: no m'aventuro a fer una suposició d'aquest tipus, perquè segurament em tornaria a equivocar.
0: Ho deia vostè, per què creu que passa que guanyin totes les eleccions al Prat excepte les locals?
3: Bueno, això segur que és una coincidència de molts elements. El primer de tots és que la gent, si sempre vota una cosa i les municipals vota una altra, és que no, vull dir que no, el votant no és un gruix irreflexiu que només veu, bueno, pues, que té idees i que en cada moment, en cada elecció, tria qui pot administrar els recursos públics segons el seu interès. Vull dir, això, si no hem estat capaços, no només els socialistes sinó la resta de formacions, de convèncer l'electorat de que som la millor opció, doncs en part deu ser culpa nostra, no? Però ho resoldrem.
0: En aquest sentit, i en relació amb l'acte de l'altre dia, no sé si ha trobat a faltar un major suport del seu partit en l'acte socialista. Vam veure dies abans que es va fer també la troballa, la trobada habitual de la comarca de, dels comuns, on va venir un ministre, diguem, de primeres espases del partit. No va ser el cas, va trobar en certa manera a faltar una mica aquest suport. Va venir Sonia de Guerra, estimada i coneguda també a casa nostra.
3: Una representació, una representació molt bona del PSC de la comarca. La Sonia Guerra és la viceprimera secretària nostra, és una persona de molta influència, de molt de pes en el partit, i més que en tindràs, la presidenta de l'Institut Català de les Dones, referent en polítiques d'igualtat, diputada del Congrés. Per aquesta part no, de cap manera, perquè a més teníem visitants d'altres agrupacions de la comarca, que tenim molt bona relació. El que passa és que el Prat pel PSC no és el mateix que el Prat pels comuns. I jo crec que no hem d'aprofundir més en això. No, és veritat, no ha vingut cap ministre, però bueno, en fi. A un parell de les meves presentacions ha vingut un ministre, ha vingut el Jordi Hereu, que a més en tenim molt bona relació, i el Miquel Iceta, i vull dir, en fi.
0: En la seva exposició vostè va dir que la ciutat necessita una empenta, recuperar l'optimisme. A què es refereix exactament?
3: A canviar la manera de fer les coses. Vull dir, tenim un govern de coalició, però una coalició liderada per un mateix partit de fa molts anys. Això també et fa vicis. I jo crec que les coses es poden fer d'una altra manera. També vaig dir que algunes de les coses que ha posat que ha fet aquest govern de la ciutat, doncs si hagués estat liderat per mi o pels socialistes, s'haguessin fet d'una altra manera, o fins i tot no s'haurien fet. No facis dir ara cap exemple, però jo crec que em refereixo a això, a que, i recuperar la il·lusió és demostrar a la gent que no està tot decidit, que no ha de ser perquè sí lo de sempre, sinó que es poden fer d'una altra manera les coses a la ciutat, que som alternativa de veritat. Altres formacions jo crec que no estan en disposició de dir que tenen la possibilitat d'obtenir l'alcaldia. Nosaltres sí. Em referia a tot això.
0: Per entrar en algun dels temes, va defensar, per exemple, més habitatge públic, que el Prat també és una ciutat que en certa manera sí que ha estat també certament proactiva en aquest sentit. Com ho faria amb les limitacions de recursos que també tenen els ajuntaments? Quina seria la seva prioritat? Col·laboració público-privada, construcció directament d'habitatge públic en Prat Espais?
3: Sí a tot. A no tancar cap porta, ni cap col·laboració, ni cap cessió d'ús de terreny, de sòl, acords amb privats, el que sigui per fer aflorar més habitatge assequible. No només lloguer, també la part de propietat. Potser ens estem centrant massa en el lloguer i, en fi, jo tinc dubtes al voltant de l'entorn de la preeminència absoluta del lloguer. Jo tinc algun dubte. Fa l'efecte que també condemnem generacions joves a no ser propietaris mai, perquè si comences tan aviat a pagar lloguer... Bueno, en fi, les coses es poden fer de maneres diferents.
0: Per tant,
3: l'habitatge és una prioritat absoluta, evidentment.
0: Per tant, posar facilitats en certa manera per facilitar la construcció privada, diguem-ne, de pisos de propietat, com s'ha fet tradicionalment, i en tot cas que siguin de protecció oficial, per exemple, no? En certa manera, com s'ha fet fins ara als anys 90 i 2000.
3: Sí,
0: no?
3: Hi ha moltes modalitats de protecció, que no ha de ser només d'una manera, ni el social, ni el dotacional, bueno, es poden fer coses.
0: Molt bé. També va defensar lluitar per una nova residència per a gent gran. Creu que haurien d'haver mantingut la residència del carrer Penedès?
3: Bueno, la residència del carrer Penedès és una instal·lació molt envellida i que no sé si posar-la... si actualitzar-la segons els estàndards d'ara, sobretot mirallant-se davant de la nova, no seria fins i tot més car que fer una nova, però jo crec que hem d'estar atents. Tothom és conscient de l'evolució de la població, no? Clar, com que portem uns anys al govern, doncs les hem viscudes diferents, però fa 20 anys parlàvem de la necessitat de les escoles bressol, no? Quan els socialistes, jo sempre ho dic, semblo l'abuelo cebolleta, però quan els socialistes vam arribar al govern de la ciutat només hi havia una escola bressol municipal que s'havia fet abans de la democràcia. És a partir de 2003, quan entra el PSC al govern, que es fan tres, i era una necessitat urgent. S'havia de fer escoles bressols públiques municipals. La necessitat jo crec que la vam cobrir prou bé. Ara no parlem de la necessitat d'escoles bressol. De les que tenim, ja està, no necessitem més, perquè tampoc hi ha nens, però la societat s'envelleix, no? I això fa que sigui necessari, bueno, no parlo de reconvertir una escola bressol d'aquí a 4 dies a una residència d'avis de gent gran, però sí que són necessàries més, i ara posarem en marxa quan puguem la nova, que són 135 places, que patatant i patatant, però ens quedem curts. Uh-huh. Aquí sempre diem, clar, aquest ajuntament té recursos, i la residència gent gran, amb l'obra i el mobiliari i el servei, tal, costarà molts diners, però aquesta ciutat té recursos i va decidir, jo crec que encertadament vam decidir fer-la i endavant. Si tots els ajuntaments ho fessin, no?, o tinguessin capacitat de fer-ho o voluntat política de fer-ho, la situació seria diferent, però ara per ara és el que tenim, i jo crec que d'aquí a res haurem de parlar d'una altra residència.
0: Va parlar també de fer un pla d'aparcaments o un pla de comerç local, entre altres temes. Clar, algun dels àmbits com aquests estan sota la seva responsabilitat en l'actual equip de govern. Si vostè fos alcalde, vol dir que portaria a terme estratègies de ciutat diferents a la que estan fent ara?
3: És que hem de fer més. Estem fent, però hem de fer més. Hem d'ajudar el comerç local. Òbviament, el comerç local se l'ajuda de moltes maneres, eh? En polítiques de dinamització comercial, que arribes fins on arribes, en polítiques urbanístiques, en tractament de l'espai públic més amable o menys pel comerç, generant aparcament, tot això ajuda el comerç, i a partir d'aquí hem de tenir una mirada general, holística, podríem dir, cap al comerç, i que es pot coordinar, i la coordinació ha de ser des de dalt. Jo crec que l'alcaldia és un bon lloc per veure la ciutat en el seu conjunt i treballar d'aquesta manera organitzada. Aparcament, superimportant, no perquè tinguem detectat que preocupa la ciutadania, evidentment que sí, però bueno, tot i així estem bé en comparació amb altres municipis. Però si volem fer actuacions en l'espai públic per fer-ho amable, perquè sigui còmode caminant en bicicleta, que no hi hagi tant de soroll als carrers, doncs has de generar aparcaments, perquè els cotxes existeixen, eh? I la gent els fa servir i necessita per anar a treballar o per anar on sigui.
0: Soterrats o també en superfície o de qualsevol
3: mena? Jo penso sobretot en aparcaments soterrats, eh? Expandir el model d'aparcaments que gestiona l'empresa municipal Prat Espais, que se n'han de fer més, per atendre, com dic, aquestes necessitats i aquesta voluntat que tenim de continuar transformant l'espai, l'espai físic de la ciutat.
0: Sí, igualment que el Gana també, en certa manera, continua sent una mena d'anomalia, també, una pastilla tan gran amb aquesta quantitat
3: d'aparcaments. És una anomalia absoluta, és un provisional de fa 20 anys, i aquí diu que és un provisiempre, i
0: però diria fins i tot a 30 i pico, diria, no?
3: Clar, i que crec que hi ha uns 600 cotxes allà aparcats. Jo crec que la gent sap que allò és provisional, que allò té una qualificació urbanística d'equipament i que allò no podrà estar tota la vida allà, però el dia que et treus els cotxes, què fas, no? Les coses s'han de pensar molt bé. Jo crec que es pot planificar la ciutat des de dalt, veure-la i dir, aquí podria construir un aparcament, aquí no sé quan ho fem.
0: Però comparteix que és irrenunciable que la ciutat també, en superfície, va cap a un model de ciutat, doncs, això més amable, diguem-ne, més peatonal, diguem-ne, va cap aquí, això no es pot renunciar en certa manera, segons vostè.
3: Això és un model d'èxit. Allà on s'ha fet els veïns, fins i tot havent-hi perdut capacitat d'aparcament, estan contents, estan satisfets, la qualitat de vida augmenta. No és el mateix tenir trànsit rodat davant de casa teva que tenir una zona tranquil·la, que la gent camina i que beneficia el comerç.
0: En relació amb l'oci, la setmana passada va defensar un restaurant permanent a la platja del Prat. Per què no s'ha impulsat fins ara? Que, de fet, no seria la primera vegada, no? Ja hi havia negocis, històricament, que eren privats, absolutament, però que estaven de forma permanent. I
3: bueno, jo crec que és que no estem d'acord en l'Ajuntament. Crec que ho veiem d'una manera moderadament diferent. I tampoc és que ho defensés d'una manera tancada, però jo crec que podria ser una possibilitat, una oportunitat d'oci, tenir un establiment de restauració permanent a la platja, sense canviar el tarannà de la nostra platja, que és mig natural, mig salvatge, amb poquets serveis. Jo crec que podria ser compatible.
0: I que podria estar al centre de Vela o fora, entenc, sí. No?
3: Bueno, al centre de Vela no. Si Travel és un equipament esportiu, hauria d'estar per allà.
0: Per allà, no? El que tampoc ha arribat és el pla d'usos de la Ricarda. Recordo també com vam signar l'acord de coalició amb Mijoler l'any 2019 i amb el, van anunciar el Cartipàs Municipal en aquell moment precisament per visibilitzar aquest objectiu i aquest repte que tenien, que també visibilitzant, diguem-ne, certa diferència en aquell moment. Ara ja han passat també uns anys de la pandèmia, que ho va posar molt difícil. Cal desbloquejar ja aquest tema? Estan en disposició de fer-ho en el pròxim mandat?
3: Sí, mira, és que no ho hem fet... Bueno, dic la meva opinió, eh? No ho hem fet perquè no és que no ens haguem posat, però jo crec que estem en millor disposició que mai. Jo crec que les posicions estan més properes que mai, el que passa que no hem posat negre sobre blanc què farem aquí, al museu, l'establiment de restauració, l'exposició permanent, no sé què, perquè... Però en el nostre dia a dia tenim païdes moltes coses que jo crec que ara estem més a prop que mai que per arribar a un acord. Què passa? Tampoc hi ha pressa, no en tenim, perquè el dia que obres un equipament comença a gastar diners. Has de pagar els consums, has de pagar el conserge, has de pagar tot, l'assegurança. El dia que s'obre un equipament, aquí ja és un centre de coste, no? Que es diu en la nostra comptabilitat. Per tant, pressa no en tenim. Estem fent coses ja, no? La fira de la FP, les activitats vinculades a la restauració i al turisme. Bé, ja anem fent, no? Potser el dia que puguem posar un restaurant o una escola d'hostaleria o fer cursos d'aquest tipus, ja això serà ja un pas més, però jo crec que ara les posicions les tenim molt, molt properes. Nosaltres ho volem vincular una mica més a una cosa que a mi em preocupa, per exemple, és la viabilitat econòmica financera de l'equipament. Doncs jo llogaria els espais, que són uns espais molt singulars perquè les empreses facin esdeveniments, per exemple, no? Que sé, la SEAT vol presentar el nou model, el SEAT Llançà, no? Doncs es presenta a la Ricarda, ara les fotos...
0: SEAT al Prat, però ja seria,
3: Prat,
0: seria massa,
3: sí,
0: no?
3: SEAT, sí. SEAT Marina, no? I les fotos sortirien xulíssimes de la presentació del cotxe a la Ricarda i ingressaríem uns dinerets que serviria per això que deia abans, no? Per pagar tot el funcionament de l'equipament. Però bueno, ja, això ja és una qüestió de detall i ja veurem resultats, segur.
0: I per acabar, li hem preguntat al portaveu dels comuns, el senyor Vicioso, però què opina, per cert, d'aquesta novetat de la cèlebre taxa de residus, que passarà a ser un 15% més barata amb efectes retroactius des de l'1 de gener.
3: A veure, digue-m'ho una altra vegada. A veure.
0: Anunci d'ahir, diguem-ne, aquesta novetat de la cèlebre taxa de residus, que han rebaixaran en un 15% la taxa amb efectes retroactius des de l'1 de gener.
3: No tenia coneixement d'aquesta mesura, sincerament t'ho dic. Sembla bé, suposo que és corregir alguna cosa que no s'ha fet bé.
0: Doncs,
3: per tant, si beneficia la ciutadania, ja va bé.
0: Queda clar, gràcies, com sempre, Juan Pedro Pérez, portaveu del PSC.
3: Gràcies. Bona tarda.
0: I nosaltres acabem el programa fins aquí. Recordeu, la pròxima setmana, ple municipal en directe des del 91.6 FM. Gràcies, fins a la pròxima.

Bona nit i benvinguts aquí a la 91.6 de l'FM al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. Comencem el nostre refugi setmanal on recuperem aquells vinils, aquells casets i les cançons que van marcar la banda sonora de la teva vida, des dels clàssics dels 60 i els 70, passant per l'energia dels 80 fins al rock dels 90. I comencem!

Benvinguts a aquest viatge pels anys 50. He començat amb el canadenc Paul Anka. Aquí es va convertir en un ídol de masses amb només 16 anys, gràcies a Diana. El curiós és que la cançó estava inspirada en un amor real i platònic, Diana Yoop, una noia 3 anys major que ell, a la qual va conèixer a la seva església i que cuidava els seus germans menors. Diana mai li va fer cas al pobre Paul, però va inspirar un dels temes més venuts de la història de la música, demostrant que el desamor juvenil es veu molt bé. Passem a un dels fenòmens més embogits de les pantalles.

Era Jai Ho Rock, el senyor Elvis Presley, la famosa escena de la presó de la pel·lícula Jai Ho Rock de l'any 1957. No només és una seqüència musical, és considerada per molts historiadors com el primer videoclip de la història, la coreografia revolucionària on Elvis balla amb uns altres reclusos. I ara anem a sentir a Got a Woman del senyor Ray Charles.

El geni Ray Charles revolucionant la música l'any 1954 amb aquest tema. Ray Charles pràcticament va inventar el gènere soul en fusionar els ritmes del rhythm and blues amb les estructures i l'energia del gospel religiós. No obstant això, aquesta mescla va provocar una enorme controvèrsia a l'època. Molts sectors de la comunitat afroamericana i predicadors de les esglésies ho van causar una blasfèmia i de cantar la música de Déu per al diable. Malgrat les crítiques, la seva innovació va canviar la música popular per sempre. Seguim amb un so sofisticat d'un quintet legendari.

M'has sentit el Smoke Get in Your Eyes de The Platters. És una cançó popular escrita per Jerome Kent amb lletra de Otto Harbach l'any 1933, però amb música Roberta, on era interpretada originalment per Tamara Drenys. Dos anys després, la cançó va ser cantada en una pel·lícula Roberta per Irene Dawn, pel·lícula en la qual es més actuava la famosa parella de ballarins Fred Astaire i Ginger Rogers. El nostre proper convidat és Eddie Cochran amb aquest Summertime Blues.

Hem escoltat a Eddie Cochran amb l'himne de la frustració adolescent. Als anys 50 no sol va portar música nova, sinó també una estètica pròpia basada en jaquetes de cuir, vaquers i motocicletes, fortament influenciada per l'actor del cinema com era Marlon Brando en The Wild One i a James Dean en Rebels sense causa. En aquesta subcultura coneguda com els Greasers va adoptar el rockabilly com la seva banda sonora oficial, unint per sempre la moda rebel amb l'esperit del rock. I de la rebel·lia passem a la dolçor de les harmonies perfectes.

Lollipop. Hem escoltat Lollipop de Chordettes. La cançó va sorgir d'una excusa que quan Julius Dixon va arribar tard per una sessió de composició musical i li va explicar a Beverly Ross que arribava tard perquè la seva filla se li havia enganxat una piruleta, en anglès Lollipop, al pèl, al cabell. A Ross li va agradar com sonava la paraula i li va gravar una demo de la cançó amb Ronald Gaum, un veí de 13 anys de Dixon, sota el nom de Ronald i Ruby. Ruby és el pseudònim que va tenir per raons de seguretat, ja que ella era blanca i Ronald era negre, i els dos interracials estaven amenaçats en aquella època. I ara anem a sentir Mambo Italiano amb Rosemary

0: it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: La simpatia de Rosemary Clooney en els anys 50 als Estats Units va viure una autèntica febre del mambo que va omplir les pistes del ball de Nova York i Los Angeles. Curiosament, aquesta cançó combina paraules en anglès, italià i espanyol d'una manera completament caòtica i sense sentit real, creada específicament per sonar enganxosa a la ràdio. Encara que Rosemary Clooney no tenia ascendència italiana, la seva interpretació va ser tan convincent que el tema va ser un èxit rotund amb Amèrica com a Europa. Continuem amb la pista de ball amb el següent ritme contagiós, Let Go Time Roll, de Shirley E. Lee.

Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta el dimoni. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta l'infern. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui demana ajuda. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta les drogues. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta la mort. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta els diners. A la música del segle passat s'obre una porta perquè tothom canti el que vulgui. El segell discogràfic els venia com a parella, però mai van tenir un romanç. Com les seves veus no harmonitzaven, van fer servir el format de trucada i resposta. En algunes ràdios la van prohibir en l'època per considerar-la massa suggerent. I ara anem amb Roll Over Beethoven del senyor Chuck Berry.

el gran Chuck Berry desafiant els clàssics. La lletra d'aquesta cançó on li demana a Beethoven que es faci un costat per donar pas al rock va néixer d'una rivalitat purament familiar. La germana de Chuck Berry, Lucy, solia ensenyorir-se de l'únic piano que hi havia a la casa familiar per practicar música clàssica totes hores, impedint que Chuck pogués assajar els seus propis ritmes de blues. Berry va escriure aquest tema com a broma cap a ella, sense saber que es convertiria en una declaració de principis per tota la joventut mundial. Passem ara a una balada que deté el temps, Sea of Love, de Phil Phillips.

És una cançó escrita per Phil Phillips i George Courtney. Va ser l'única cançó que va entrar en el top 40 de les llistes per a Phillips, que mai va tornar a gravar un altre èxit. I ara hem de sentir a Doris Day amb aquesta cançó, Què serà, serà.

Hem sentit la inconfusible veu de Doris Day, aquesta famosa melodia que va ser escrita originalment per la pel·lícula de suspens d'Alfred Hitchcock, L'home que sabia massa, de l'any 1956. Al principi, a Doris Day no li agradava la cançó. Es va negar a gravar-la perquè deia que semblava una cançó infantil que ningú escoltaria a la ràdio. Hitchcock la va convèncer argumentant que funcionaria perfectament dins de la trama de la pel·lícula. Al final, el tema no sols va guanyar el Premi Oscar a la millor cançó original, sinó que es va convertir en el major èxit de la carrera de l'actriu. Els propers convidats són Frankie Lyon in the Teenagers amb aquest We Don't Fool Foul on Love.

Això que hem escoltat es va publicar un 10 de gener de l'any 1956. Va arribar al número 1 de les llistes del Rhythm and Blues, al número 6 de la llista de senzills pop pop de Billboard i al número 1 de les llistes de senzills al Regne Unit, el mes de juliol. Moltes versions de les cançons, per part d'altres artistes, també han estat èxits als Estats Units, incloent-hi versions dels Diamond 1956, dels Xicots de la Platja, els Beach Boys, l'any 1964, i de Diana Ross l'any 1981. I ara anem a sentir el senyor Dean Martin amb aquest Memory, Heart, Mother, If, Dean.

El carisma relaxat de Dean Martin. A mitjan dels 50, Martin era considerat una estrella en declivi després de la seva sonada i amarga separació professional del còmic Jerry Lewis, amb qui formava el duo més èxit del país. Molts crítics apostaven que la seva carrera en solitari fracassaria rotundament. Com a resposta, Dean Martin va entrar a l'estudi i va gravar aquest tema utilitzant un cor folk de fons, una cosa molt inusual per un crooner. La cançó va arribar directe al número 1 i demostrant que el seu talent brillava amb llum pròpia. Canviem dràsticament de l'himne cap a l'energia pura del piano. Anem a sentir a Mr. Jerry Lee Lewis amb aquest One Lotter Slaking Gone Island.

27 de maig de l'any 1957, el cantant Jerry Lewis va decidir gravar la cançó donant-li un gir radical als arranjaments. Supervisat pel productor Jack Clements, Lewis va afegir un explosiu ritme de piano i una potent percussió, a més d'un afegir una part parlada. Temps després, Lewis declararia: sabia que anava a ser un èxit quan la gravava, a pesar de que el productor Sam Phillips no li agradava l'estil atrevit i pensava que era massa pujada de to. El que realment tenia bastant espantat a Sam Phillips era l'alt contingut sexual de la lletra, que li feia més pròpia del gust del públic negre, que però finalment va acceptar i li va gravar com a cara B d'un senzill que incluiria com un tema principal It Love Me. I ara anem a sentir a Buddy Holly and the Crickers amb aquest That'll Be the Day.

Woody Holly marcant el camí del pop rock. El títol d'aquesta cançó, The Tale the Bay Day, aquest serà el dia, una expressió usada per a denotar escepticisme, va ser pres directament d'una frase que l'actor John Wayne repetia constantment a la legendària pel·lícula de Centaures del Desert, estrenada en aquell mateix any. Woody i el seu bateria van ser al cinema i van quedar amb la frase gravada, i aquesta mateixa nit van compondre el tema. I ara hem de sentir a Sam Cooke amb aquesta cançó que es diu desnomenada...

0: va cedir els crèdits del seu germà per evitar que la seva antiga discogràfica de música gospel li robés els guanys per passar-se al pop. La discogràfica apostava per una altra cançó per l'èxit. Els digis de la ràdio li van donar la volta al disc i va descobrir aquest fenomen, el famós Wahohohoh. Va néixer perquè Cook va oblidar la lletra original en una presa i va omplir l'espai improvisant. I ara me sentí a Buddy Darin amb aquesta
1: Sleeping Now Splash. Something I know all of you youngsters and a lot of us oldsters are waiting for too. That fellow who made the wonderful record on Splish Splash. Here he is, Bobby Darin. Splish Splash, Bobby Darin.

0: Ho!
1: La mare d'un famós digil va posar-li el repte a Buddy Darin a escriure una cançó que comencés amb la ridícula frase "M'estava donant un bany". Darin va acceptar el repte i va seure al piano i va compondre la lletra i la música en menys d'un quart d'hora. El tema va ser un èxit tan massiu que la va salvar a la fallida gegant de la música com era en aquella època Atlantic Records. I ara tornem a escoltar el senyor Elvis Presley amb aquesta cançó que es diu "Don't Be Cruel".
2: You know I can't be found sitting home all alone.

0: soy Javier Uruchaga.
1: Hola, soy Diego Goni.
2: Hola, buenas, soy Susan Santos.
3: Soc el Chus, de Chus Blues i José Bluefinger.
4: Hola, com va? Soc el Lluís Gavaldà.
5: Hola, soc en Pep Sau.
6: Hola, soy Javier Vargas.
7: Yo soy Sonia, de Gift. The woman and
8: time. La música del segle XX. 91.6, telèfon. All my wine. I ara escoltarem el senyor Fats Domino amb aquest Blueberry Hill. El productor no volia gravar-la perquè ja existien moltes versions, però Fats Domino va insistir. Va ser tan desastrosa que l'enginyer de so va haver d'armar la cançó final enganxant fragments sueltos de diverses preses. Anys abans, un editor la va rebutjar perquè deia que la lletra no tenia sentit, ja que els navius no creixen els tubers.

Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta el dimoni. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta l'infern. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui demana ajuda. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta les drogues. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta la mort. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta els diners. A la música del segle passat s'obre una porta perquè tothom canti el que vulgui. I ara anem a escoltar a Frankie Avalon amb aquesta cançó que es diu Venus. Venus.

0: Bé, fins aquí aquest programa dedicat a l'ídols adolescents del so urbà dels anys 50. I us emplaço dijous que ve de 8 a 9 de la nit aquí a la 91.6 de la FM al Prat Ràdio, i si no, doncs allà al Prat Digital em podeu descarregar i escoltar-lo matí, tarda o nit. I l'únic que us puc dir és sobretot salut i rock.
1: Tarda, salutacions des del Prat Ràdio. Benvinguts a la nova emissió d'Eclectic Sound. Iniciem avui amb el tercer àlbum dels nord-americans Advance Horizon. S'ha fet esperar aquesta tercera entrega. El darrer disc el varen publicar el 2015. Ara llancen Rain on Open Water, del que escoltem el tema que li dona títol.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Estos paras.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Ui, aviam, un, dos, tres, i ara se'n pot.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa!

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Vinga, home, tots contents. Jo sí que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au! Au, au, passa! Au! Vinga, home, au! Fora!
1: Estem rodant. Més. Tot, fora cotxe, mula. Molt bé. Vinga, stop. Vinga, sigue. Vale, sortim. Música.
2: Està, però no surt.
1: Música.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.